0: Sí, totalment, que és la gràcia que té ell quan escriu. Aviam, llavors també t'hi fot 600.000 robots, que jo crec que ja els has acabat tots, no?
1: Bé, els vaig intentar matar amb el taxi d'Antoni Fanvall. Ja vaig a fer un disco de robots i astronautes, a més si ja puc acabar de finiquitar en aquest assumpte, no? Però no, ja he tornat, ja he
0: sempre
1: tornat.
0: Sempre hi són, eh?
2: Que en aquest nou disc no hi ha sintetitzadors?
1: No.
2: És una mena de protesta, la música que es fa actualment?
1: No, perquè el meu disc anterior, que es diu Música Tecnològica, només hi ha sintetitzadors. El vaig fer assegut davant l'ordinador amb un ratolí. I vaig aixecar la cadira per res. I aquest, ara, he tingut la sort de poder muntar un estudi a casa meva, amb 50 metres, amb una bateria fixa, i vaig començar a gravar ones d'aire, amb micros, i me va agradar molt, i quan anava per la mitja vaig dir, hòstia, estaria bé no ficar cap sintetitzador, no? I ho he aconseguit, sí.
2: I treus CD, vinil, i casset.
1: Home, ja.
3: Què?
1: Increïble. O sigui...
0: Jonathan, jo vull casset, eh? Jo vull casset.
2: I on el poses, el casset?
0: Cony, jo tinc toca... Com que no tens toca casset, Maria?
3: Però ja
0: no,
3: a veure, Miqui,
2: ja no,
3: això tu...
2: Ja no, tinc vinil,
3: i
2: tinc vinil,
3: més.
2: Però ja no tinc el lloc on posar el CD, no en tinc, i lloc on reproduir els cassets tampoc.
3: No,
2: tinc
3: el vinil
2: casset,
3: sí, el vinil
2: tinc
3: torna.
2: Tinc cassets xulos, guapos d'aquells, en tinc... Ara, diguem mira, fa de mal dir perquè el Nacho Cano ha caigut en la... Vaja, és igual, no cal que hi posem paraules,
0: exacte.
2: Però vaja, tinc un casset molt xulo de Mecano, de color blau, i el tinc allà com a decoració.
0: Una pregunta,
2: però
0: Marina.
2: No sé si ho penses més com a objecte de decoració o com a objecte que es pugui escoltar, aquest casset de...
1: No, perquè el casset... Ara gravam els discos en digital, però quan els gravàvem amb analògic, que jo tenc una edat, els primers discos que vaig fer només hi havia cintes analògiques, de fet, un casset és el més semblant a el que estaves fent allà.
2: Yeah.
1: Saps? O sigui, que era una cinta magnetofònica.
0: I hi ha un punt d'error molt bonic amb el casset i amb la cinta magnetofònica, que és que corre i s'alenteix. De fet, hi ha uns trucos que s'expliquen que hi havia enginyers que posaven el dit en la cinta quan el reproduïen perquè ningú pogués llavors copiar-ho. Aquestes històries sempre han passat. Perquè és física, és el que deies tu, igual que l'aire, no?
1: I quan anaves amb el Wallman, que se t'acabava les
0: piles,
1: el mur de Pink Floyd... S'ha cargat de més lent fins que esperava, saps?
2: Escolta, i Antònia Font, què? Ara esteu aturats? Hi ha dates
1: sí.
2: Per represes, no?
1: Bé, Antònia Font està allà, saps? I com que és un projecte amb una envergadura molt compromesa, doncs ho acotam a unes dates molt determinades i ara estem parats. Sí.
2: Explica'ns què ha passat, o millor dit, què va passar al carrer Morell.
1: Ah, al carrer Morell hi havia una casa de putes i es va calar foc, saps? I l'Octavio de la bodega Morell va passar per allà davant i va fer un comentari, va fer un Instagram, va fer una foto i va dir «Está que arde la calle Morell», saps? I jo vaig passar per allà, vaig veure els bombers, vaig veure foc i tal, i damunt era just a davall d'on ha viscut de fa molts anys Antoni Artigas, que era un amic meu, que es va morir fa uns anys, i va catalitzar tot aquesta foto amb els turistes que havia fet volquetes creuer, i tot això, i vaig fer aquesta postaleta.
2: Els turistes què?
1: Allà estan, ficant colzes i...
3: Ja hi ha tot arreu.
1: Sí. Bé... molesten molt. Molesten a un nivell ja de que sé, si tu vius a Solla i has d'agafar l'autobús per anar a treballar, és que no pots agafar l'autobús perquè està ple i no pots anar a treballar. En aquest nivell.
3: Però és més bèstia, jo crec, Mallorca que Barcelona. Mira què et dic ara mateix. Palma que Barcelona.
1: Bueno, Barcelona estan allà, però més o menys agafes metro, agafes no sé què i te pots moure, però... Ja t'he dit, a Mallorca hi ha unes infraestructures limitades perquè tradicionalment s'han prioritzat altres coses i és molt molest i és molt difícil viure allà.
2: Et planteges marxar?
1: No. De fet, he emigrat. Jo vivia a Palma i m'he anat al sud de Mallorca. Si gent em diu per què, li dic pel clima. I allà estic bastant més tranquil, la veritat.
0: El sud de Mallorca vol dir 6 quilòmetres amunt, sí. Avall, eh?
1: Bueno, 25 minuts de cotxe, sí.
2: Joan Miquel Oliver, de debò, moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Aquí Catalunya. Demà dijous 7 de maig a l'Apolo.
1: Sí, demà estrenem.
2: Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Gràcies. Rosa Badia, que et tenim aquí no només per anar comentant les jugades, sinó
4: no,
2: perquè...
4: No, per escoltar, he vingut a escoltar aquí a Catalunya, en lloc de fer-ho a casa, aquí.
2: Ens portes material, molt. Ens portes
4: sí,
2: material.
4: Sí, molt.
2: Què és això?
4: Doncs mira, m'he fixat, no sé si vosaltres us n'heu adonat també, que la cartellera està plena d'actors sols a l'escenari, fent, podríem dir, monòlegs o no exactament perquè interpreten diferents personatges. Fa uns dies, al Teatre Romea, crec que ho vam comentar aquí també, Joel Joan, a Bània, interpretava, es marcava el repte de fer 8 personatges. Deia que era el més difícil que havia fet mai. Doncs diumenge acabaven les representacions amb entrades exaurides del Lladre de Llibretes a la sala Versus Glòries amb l'Albert Triola. Si el Joel en feia 8, l'Albert Triol en feia 15 personatges. Però és que no s'acaba aquí, perquè en tenim més. Maria Rodríguez Soto, Roc Bernadí, Robert González, tindrem a la Montse Rodríguez. Una cosa volia dir de l'Albert Triol, perquè he dit, s'han acabat les funcions a la Versus, sí? Però ha obert gira, i jo crec que tornarà. I aquesta gira comença el dia 28 a Manresa. I estic recordant, a més, de l'Albert, que fa poc era un dels actors del repartiment d'Una festa a Roma, i allà tenia 7 o 8 personatges. És a dir, que porta una temporada intensa, intensa. A l'Espai Texas, i fins a finals de juny, tenim una de les que, des del moment que es va presentar i es va considerar una de les grans estrenes de la temporada, és per Magel. Sí. Aquest cap de setmana hi va anar el president de la Generalitat,
2: home,
4: Salvador Illa.
2: Moltes coses, el president de la Generalitat.
4: Doncs mira, i fa bé d'anar al teatre,
2: sí,
4: que se'ls veu poc als polítics al teatre. I, a més, fins i tot va fer una publicació a xarxes dient que li havia agradat moltíssim i que, bé, l'havia impressionat evidentment Maria Rodríguez Soto, perquè és veritat que està extraordinària. Ella està sola a l'escenari, un escenari blanc, interpreta una dona que té la lectura i el sexe com a taules de salvació. A més, ella també fa els altres personatges de la història, fa de mare, germana, neboda, amants. És una obra per Magel que parla de la solitud, de la maternitat, del desig lèsbic, del suïcidi, mireu quins temes més profuns. La directora és Victoria Spumber, va veure la Maria a la Casa en Flames i va dir, aquesta, només ella pot fer per Magel, i finalment això s'ha concretat. I si sou fans de Maria Rodríguez Soto, que estic segura que sí, és a punt d'estrenar-se la sèrie Rebelejar, on ella és protagonista.
2: Sí, n'hem parlat.
4: I si sou fans de Spumber, que també segur que ho sou, la tindrem per partida doble. L'Spumber, que opta a 5 premis Max. I amb l'Andrea Jiménez, una dona que sempre que veieu una obra d'Andrea Jiménez, aneu al teatre.
2: Val.
4: Ella va fer Casting Lear, per exemple, i tots els actors que hi van participar, perquè cada nit hi actuava un actor diferent, deien que havia sigut una de les experiències millors de la seva vida.
2: I escoltàvem ara fa un moment Svetlana, el sí. grup, resulta que ens hem de quedar amb el nom del Roc Bernadí. Per què?
4: I tant, perquè és un gran actor. Roc Bernadí, ara mateix, forma part de Svetlana, forma sí. part del 50% de Svetlana. Doncs ara, aquest actor que bàsicament l'associem als musicals i als musicals de gran format, com Germans de Sang, com Aladdin, com El Dia de la Marmota...
2: Què està fent ara?
4: Abraça'm fins que m'adormi. Mira quin títol més bonic. I ho fa a la sala de dalt, de la sala Beckett, abans de tornar, això sí, als musicals, perquè ella estarà també en aquest repartiment fantàstic de l'òpera de Terrals que inaugurarà el Grec.
2: Només el títol hi ha tot un què, eh? Dormir abraçats o no? Dormir abraçats,
0: no,
2: sí o no?
0: Jo no, em costa molt.
4: Fins que t'adormis,
2: menys.
4: Només fins que t'adormis.
0: Fins que t'adormis,
4: abraça'm,
0: sí, vale.
4: Fins que m'adormi.
0: És veritat, fins que m'adormi.
4: Sí, vale. Sí, sí. Home, mira, dormir-te, jo no sé si abraçat, però només que et vagi
2: ai, sí.
4: tocant suaument. Això a mi em dona una serenor i una tranquil·litat.
0: Fins que puja la panxa a casa meva.
2: La panxa és la gossa, eh?
0: La meva gossa.
4: Ah, val.
0: És que puja la gossa al mig, que ja està. Se'n va tota la màgia.
4: Jo també tinc gosset, també.
2: I canta
4: doncs,
2: o no aquí el Roc?
4: Aquí no canta. Aquí, bàsicament, el que fa és parlar molt en aquest monòleg que és íntim, és poètic, explica la història del Marcel i el seu primer amor, una història que comença el dia que se salta una classe, fa un cafè amb el Teo, és una tarda qualsevol, però... deixa de ser una tarda qualsevol perquè aquell dia el seu món canvia. L'obra, aquesta, Abraça'm fins que m'adormi, l'ha escrit Cesc Colomina, la dirigeix Guillem Sánchez i parla del despertar emocional i afectiu, sobre la dificultat d'aprendre a estimar quan ningú t'ha ensenyat com fer-ho, i jo sobretot del que destaco del Roc, que és un gran actor, insisteixo, la tendresa amb el que fa i com això arriba i connecta amb els espectadors part de la funció és amb llum de sala obert, ja s'estableix una complicitat i un diàleg entre ell i els espectadors que omplen la sala.
0: Això és difícil, no?
4: Sí, sí, sí. Bé, jo crec que ha de ser difícil.
2: Perquè indueix a la desconcentració.
0: Sí, clar, clar.
4: Sí, sí, sí. Oh. Doncs ell se'n surt amb nota, eh? Està a la,
2: em crida l'atenció això que dius, aprendre a estimar quan ningú no t'ha ensenyat. Home... Clar. En algun moment de la vida tothom ha estat estimat, no? O sigui, és difícil que algú...
0: Sí, però no te n'ensenyen, eh?
2: No te n'ensenyen, però l'aprens per imitació, per lo bo i per lo dolent.
0: Evidentment, evidentment, sí, sí.
4: Sí, sí, doncs aquesta és la cosa, aquesta és la història.
2: I tenim un fragment de l'obra.
5: Marcel, vols que pari?
6: A mi m'hauria agradat passar-me els estius estirat a l'herba. O enfilar-me un arbre amb un llibre fins que em fessin mal els ulls.
4: Ai, m'encanta escoltar el Roc Bernadí quan parla, quan canta. I en tenim més, de monòlegs.
2: Què dius?
4: Sí, sí, sí, mira, tenim a la Gleva, el Robert González, que és també músic, tenor i actor, l'heu vist, per exemple, a Mares para Siempre, doncs ara a la Gleva, fins al dia 10, està interpretant Robert, un text de la Laia Alsina. I a partir del dia 14, el Tantarantana Perfectament Imperfecta, que és una obra basada en fets reals, l'obra segueix a una dona amb una vida aparentment estable, però que es trontolla quan el seu fill, diagnosticat de TEA i episodis de psicosi, doncs això fa que... la vida se li capgira i s'ha de replantejar la vida, s'ha de replantejar la identitat, la maternitat, els vincles familiars i, en aquest cas, la valenta que es planta sola a l'escenari, perquè jo crec que s'ha de ser valent per plantar-se sola a l'escenari, és Montse Rodríguez Clusella. Sí, no?
0: No, no, jo, el que dius tu, jo amb això tinc molta sort, que sempre vaig arropat de músics.
2: Yeah.
0: O sigui, jo la gent que, ara que estic tan involucrat, tan obsessionat, perdó, amb l'stand-up comedy, ojo al dato, plantar-te una hora a davant d'un lloc, a de recitar un text, a fer-lo, el respecte que tinc jo per als actors, és una
2: com
0: cosa...
2: Com perquè et quedis en blanc,
0: exacte,
2: i tant.
0: Exacte, exacte,
4: el Joan
0: exacte.
4: Carreras deia, quan feia La història d'un senglar, que era un monòleg dificilíssim, també feia diferents personatges,
0: enorme.
4: Deia que sempre tenia el text allà en un raconet de l'escenari, per si de cas, però que mai el va haver de tocar.
0: Rosa, això l'altre dia ho parlàvem amb un company, que en una obra un actor es va saltar parts del monòleg perquè no se'l sabia, que això també és un altre tema.
4: Sí.
0: Què se n'ha fet de l'apuntador?
4: Ah, no existeix.
0: Perquè abans era imprescindible, no, l'apuntador?
2: I què és el que ha fet que hagi anat desapareixent la figura de l'apuntador?
4: No sé, fa molts anys.
3: Home, en el teatre amateur sí, per això que queda.
4: Existeix?
3: Sí, i tant. Sí, sí, n'he vist uns quants darrerament i n'hi ha. Seguríssim.
0: Ja, encara? Sí. Perquè, és clar, és una putada, si et quedes en blanc, se'n va Norris tot, no?
4: Sí, i si estàs fent la funció amb algú, et pot salvar, perquè et pot reconduir, et pot donar una pista.
0: Exacte.
4: No m'havies parlat de no sé què, hi ha trucs, i això ho expliquen.
0: Sí.
4: Però, clar, bé, jo vaig viure un actor que, sí, es va fer un embolic, i el que va dir va ser molt sincer, un gran actor, eh? A més, va parar la funció, va dir, un moment, m'he desconcentrat, surto, va sortir un momentet, i després va continuar... Però també t'he de dir que un actor, Premi de la Crítica aquest any, actor extraordinari, fa no massa va interrompre la funció i no la va reprendre.
0: No va poder.
4: No va poder reprendre. I és un actor extraordinari.
2: I per què no la va poder reprendre? Perquè se li van al guió i després no tenia el valor
4: totalment.
2: De tornar a sortir.
4: Bé, és Oriol Genís, no és cap secret.
0: El valor no, Marina, el valor no.
2: L'esma,
0: que...
2: sí, l'ànim.
4: No, pots.
0: No pots, se't bloqueja.
4: Sí,
0: I això em recorda a la biografia de Billie Holiday, la cantant de blues, deia, els meus companys que toquen el saxo canvien la llengüeta i tornes a afinar. La guitarra l'afines, diu, però la veu? Quan obres la boca, no saps mai què pot passar, perquè és emoció pura i dura.
2: Però i no és només la veu, és el cervell.
0: Per això,
2: a vegades el cervell no acompanya. Vaja, parlo des d'aquest micròfon que li fotem moltes hores de directe.
0: Exacte.
2: I a vegades dius, m'estan desincronitzada una cosa amb l'altra. Núria Casas.
3: Molt bé,
2: amb
3: què tal?
2: Amb què ens vens avui?
3: Doncs avui parlo de la passió per col·leccionar. Jo crec que s'ha perdut completíssimament i ara faré una anàlisi sociològica molt de pacotilla en 10 minuts.
2: Vinga.
3: A veure, ens queda el mercat de Sant Antoni, els cromos Panini, però en general, qui avui en dia té com a mínim una persona, encara que sigui una, de la seva unitat familiar més propera que col·leccioni res?
2: Miqui, Rosa.
3: Algú?
0: Jo col·lecciono, però clar, jo t'ho desmuntaré tot després. Va,
3: val, vinga, va.
4: I tant, familiar zero. Jo només conec el Toni Vall, que ho col·lecciona tot i ho arreglega tot i que té de tot.
3: Això és Diògenes, ja, Rosa.
0: Va, va.
3: perdona, eh? Va, clar, tot és tan immediat que la paciència anar fent poquet a poquet, és que no la tenim. Jo recordo col·leccionant minerals quan era petita i la Gràcia era els dimarts, quan anava a fer classes de piano, sortir i comprar un mineral diferent perquè hi havia una botiga just al costat. Però esperar precisament dimarts i no anar abans per anar de mica en mica omplint aquella capsa de sabates tunejada per fer un museu de minerals. Tampoc cal ser tan vintage, ara parlant de batalletes, però podem parlar de col·leccionar també xapes, com el Julio Salinas, que n'és un fan, ulleres, que ja em sembla una col·lecció més pija, o fins i tot peluixos.
2: Malgrat jo tinc una gran col·lecció de peluixos que ara ha heretat la meva filla.
3: I què tal?
2: És preciós.
0: Gran col·lecció de peluixos, nombre, sisplau.
2: Nombre? O nombre de los, de los peluches? Nombre, perquè nombre. No els posava nom.
3: Ah, jo li poso nom, veus?
0: Nombre, no. Volia dir...
2: Jo només tenia el Tom. El Tom sí que tenia nom, la resta era el
0: Tom. Jo volia dir gruix, gruix.
2: Et podria parlar de... 50? Sí, sí, 40-50 fàcil.
0: 50 és una petita col·lecció. Jo crec que està, és una col·lecció que és quan comences a ser col·leccionista.
3: Bé, jo malgrat tot insisteixo que si ara féssim un estudi sociològic d'aquests que patrocina allò, una universitat americana amb molt renom però que es dediquen a analitzar xorrades, el resultat seria que les col·leccions han passat a millor vida. I potser ara el que ens queda és dir que col·lecciones una cosa, però aquesta ha de ser diferent, alternativa, has de ser guai, raro, molt passat de voltes. Si no, no fas gràcia. De cara al show, que és el programa aquest del Marc Giró, ahir justament Judit Martín, vam tenir jo telepatia amb ella sense voler, diu que col·lecciona quadres lletjos d'artistes que fan autèntiques cutrades i que d'això ara se'n fa art avui en dia.
5: Sí, sí, són quadros que estan mal pintats. De hecho, hay un museo y todo en Boston que se llama Museum of Bad Art, que también hacen eso. Y, pero yo sobre todo son retratos y retratos de gente famosa o anónimos, que también, pero bueno, que suelo encontrar por Wallapop o por mercados de segunda mano. Los compro de artistas anónimos.
7: ¿Y tienes mucha obra o qué?
5: Tengo mucha obra.
8: Muchísima.
3: Bé, doncs segueixo pensant què col·lecciones, eh, Miqui? Ens ho desvetllaràs al final o ho vols dir ja?
0: No, jo col·lecciono discos, col·lecciono llibres...
3: Samarretes!
0: Samarretes, instruments, tal i qual... Però és que tot això que dius... ho desmuntarem.
3: Vinga, va, seguim. Crec que estem tan marcats pels 60 segons que et marquen les stories d'Instagram, que a vegades fins i tot arriba a tallar-se amb tan sols 15 segons, que la paciència l'hem perdut en absolutament tot.
2: Això també es col·lecciona, les stories d'Instagram.
3: Això també és veritat.
2: No, perquè es perden, perquè són fugaços.
3: És veritat. Clar, consumim tantes coses cada dia que posar al nostre cervell la idea de la calma, el repòs per una imatge, un objecte que t'impliqui esperar setmanes, mesos, potser anys, per tenir allò, la col·lecció completa, és que inconscientment ens neguem rotundament. Ara que fa un any de l'apagada, escalf per aquest veí de la Garriga, en Jaume de Terricabres, que el Tot es mou de TV3, ens ensenya la col·lecció, atenció, de més de 1.500 ràdios. Ell, l'apagada, òbviament, li va afectar entre gens i res.
9: L'avantatge que té això, que no necessita ni piles ni corrent, detectant la pedra aquesta de galena, punxant això amb una antena i un terra, tenim una audició perfecta.
10: Aquesta ràdio de galena de la dècada dels anys 20, és a dir, té més de 100 anys, aquesta ràdio.
9: Té més de 100 anys, evidentment. I passa que encara funciona.
3: Doncs és bonic que encara hi hagi gent així,
0: aquesta
3: no?
0: Aquesta cola jo l'he vista, eh?
3: Ah, sí?
0: En Jaume és amic meu, m'arregla molts aparells electrònics, des d'aquí un petó.
3: Espectacular.
0: Perquè és una dèria que té el Jaume d'anys i panys. Jo crec que és la col·lecció més gran de ràdios que hi ha, no et diria només a Espanya, sinó fins i tot a Europa.
3: Jo em quedo amb això abans que amb els quadres de la Judit comprats al Wallapop.
2: Més que has de tenir espai, també, per col·leccionar.
3: I, Marina, me'n vaig una mica de mare, potser acabaré entrant en un jardí avui, per parlar de la col·lecció que a poc anem fent de productes alimentaris, atenció, que es prohibeixen a les escoles per ser més saludables.
2: Ai, ai,
3: jo em vaig quedar...
2: Ai, cases.
3: No, no, espera, és que, de debò. Jo em vaig quedar quadres quan aquesta setmana el Tot es mou, una nutricionista em va passar la llista del menjar prohibit que col·leccionen a les escoles.
11: S'han acabat els iogurts de sabors.
12: Això s'ha acabat, el iogurt de sabors... llimona del col·le. El iogurt de llimona del col·le, que era sempre els dimecres. S'ha acabat.
13: Hi ha canvis respecte al llegum perquè s'ha d'incloure, a vegades com a primer plat, però la novetat és que també s'ha d'incloure, com a mínim, un dia a la setmana, com a segon plat.
12: Molt bé.
13: És a dir, substituint...
12: Una carn, un peix...
13: Exacte, la proteïna d'origen animal. Això què passa? Que molta gent no ho entén. A les escoles on això ja es fa, a vegades es queixen les famílies...
2: I entre les persones que no ho entén, hi ha Núria Casas.
3: Però és que, Marina, també et diu que les croquetes estan prohibides.
2: Pel fregit.
3: A veure una cosa, jo estic molt desconnectada.
0: Air fryer no val?
3: No, no, no, no. Jo fins i tot pensava que encara de tant en tant es donava el típic premi dels divendres de les natilles. Això, clar, jo ho dic ara i a mi em tracten de terrorista. Però, clar, un iogurt a la setmana.
7: natural, sense sucre. No pots menjar croquetes. El llegum te l'han de fotre de segon plat.
4: Que de primer li deuen posar amanida.
0: Però perdona, Rosa... El manuscrit del segon origen, com viuen aquests canalles?
7: No, clar, la conclusió és molt clara. Més que una escola és un geriàtric. Clar, és que veure una cosa... De debò, si a un nen de 7 anys no es pot fotre una croqueta o un iogurt de llimona...
0: Ets molt gran.
7: Però és igual, aquí quedo...
4: Que sapiguem...
7: No, aquí quedo molt de col·laboradora de l'Hormiguero, però perdoneu, però és que em surt de dins pensar que, a veure, un nutricionista Illuminati, que si us plau em truqui i em digui que potser és un pèl massa. Però espera't, perquè vull acabar de pujar-te la punteta. I molt ràpida, Marina. A les escoles ja no parlem d'ou ferrat. Saps què es diu ara? Ou a la planxa. I aquesta ja... T'ho veig i t'ho sumo. Ja no es diu ou dur. Saps què hem de dir? Ou cuit. Jo me bajo de la vida. Ava, te revoaré. Home, és que...
2: Miqui Puig s'aixeca per aplaudir el discurs de Núria Casas. Tens 2 minuts i mig per fer-li l'esmena que volies fer.
7: I dir-me què col·lecciones.
0: No, el del col·leccionisme... S'ha perdut el col·leccionisme dirigit, com tu deies, aquell col·leccionisme que començava al setembre de los mejores coches de... Jo que sóc d'una generació de nens que pare ens feien gordos perquè Bimbo venia al col·legi, et donava... Sí, sí, us en recordeu o no? Sí, Bimbo venia al col·legi i et portava a l'àlbum de cromos. Vale? L'àlbum de cromos. És com quan jo, per anar sempre al mes d'agost o d'això, tots els noticiaris fan torna al vinil.
7: Yeah.
0: Torna al vinil. El vinil no ha marxat mai. Passa que les discogràfiques m'ho han donat, el CD els era més barat, els formats eren distints. Col·leccionisme, ara en parlàvem aquí amb la jefa, necessita espai i cèntims, molts de cèntims. El col·leccionisme de menudeo, aquest que dius tu, sí que ha desaparegut perquè la gent està amb el mòbil. Evidentment, la butat te la compro. Mm. Hi ha gent que col·lecciona coses. Jo, per exemple, col·lecciono portades de discos amb motos a la portada. Ah. Com que m'agraden molt les motos, soc motorista, he sigut membre del motoclub, compro portades. També ara m'he de tallar perquè hi ha molts discos... Als 70 hi havia dos tipus de portades. La de la senyora lleugera,
2: sí.
0: Us en recordeu? I la de motorista. A vegades, si anava combinat, era la senyora lleugera de roba...
7: Ara ho estàs pensant, al mig.
0: Sí, Rosa, l'has visualitzat. Clar, i m'he de tallar perquè d'aquests n'hi ha a milers. I jo crec que el col·leccionisme hi segueix sent, però sempre arriben a aquest punt, com el que ha dit de les entrades premium. El col·leccionisme s'està passant. La gent que té molts cèntims fa que coses que abans eren molt barates de col·leccionar es posin de moda. Caramelos pez. La gent col·lecciona els caramelos pez. Estàtues de Star Wars.
7: Legos.
0: Legos, bla, bla, bla. Vull dir que podem parlar de moltes col·leccions.
7: Però són de poder adquisitiu, ara.
0: Ah, exacte.
2: Senyors, senyores, Miqui Puig, Núria Casas, Rosa Badia, gràcies a tots per haver estat amb nosaltres avui a l'Aquí Catalunya. Us esperem la setmana que ve.
8: One of the main concerns of people across Europe.
14: This is what you mean by extrema derecha.
15: Roma dovrebbe essere la capitale dell'Unione Europea.
16: A la ultraderecha se les combate con datos.
17: La inmensa mayoría de los españoles están a favor de las deportaciones masivas.
18: We will make America great again.
19: A vostè qui el vota, senyor Illa? Els catalans o els marroquins?
2: Obrim ara la secció que dediquem cada dimecres a disseccionar el fenomen de l'extrema dreta. Joan Serra, David Fernández, què tal? Bon dia.
20: Molt bon dia, Marina.
2: I avui afegim... Que ben coordinats, eh? Molt, escolta, semblava assajat,
20: això. Duet. Són tants dimecres amb en David, ja.
2: I afegim avui a la conversa la nostra companya, la cap de Tribunals i de Successos d'aquesta casa, l'Andrea Villori. Andrea, què tal?
21: Què tal? Bon dia. Com esteu? Encantada.
2: Volíem avui abordar el que ha anat passant en els últims dies, que és que ha anat creixent aquesta sensació de que està passant tenim un problema una altra vegada amb la inseguretat a Catalunya, o això ho estan dient determinats partits darrerament arran d'alguns últims incidents que hem tingut amb arma blanca al cap de setmana a Esplugues, però no només. I nosaltres fa una estona hem parlat amb l'intendent dels Mossos d'Esquadra. Ens ha dit bastantes coses, sobretot que hi ha una part molt emocional. Perquè les dades no responen a aquesta sensació, Andrea.
4: Exacte, la pregunta que ens fèiem o que em feies ahir, no, és dir, escolta una cosa, davant de tot això, d'aquest xup-xup, hi ha més atacs amb arma blanca? I la resposta és clara, és que no. No, és cert que hi ha molts incidents amb armes blanques. Ara mateix, en aquests primers tres mesos d'aquest primer trimestre del 2026, la mitjana d'incidents diaris amb armes blanques són 8 al dia, és una dada elevada, però no són més que l'any passat. De fet, s'han reduït un 30% en un any. Repassem les dades. Ens fixarem, com et deia ara, amb el primer trimestre, perquè és el que podem comparar d'un any a un altre. Aquest any s'han registrat 780 incidents amb armes blanques. És una dada objectiva, això de l'incident, perquè l'incident és cada trucada que rep el 112 o denúncia per una baralla, una agressió, un robatori, un homicidi, una amenaça, on hi havia una arma blanca. 780 de gener a març del 2026. Però és que en el mateix període de l'any passat eren 1.140. Per tant, no hi ha més casos. El que sí que hi ha és un augment puntual de la sensació d'inseguretat per uns fets, en aquest cas, que han passat aquest cap de setmana, que és una baralla, un robatori i un atac que han acabat amb dues persones mortes. Toni Rodríguez, intendent de la Prefectura dels Mossos, ens deia això fa uns minuts.
1: No hi ha cap diferència, no hi ha cap barem que senyali Catalunya en xifres crítiques. No existeix això, és irreal. El que sí que existeix ara és una situació aguda, una situació de percepció realment elevada per l'aconteixement d'uns fets que són prou greus i que s'han acumulat temporalment, i això produeix aquesta sensació.
4: I això, aquests pics de sensació, de percepció d'inseguretat, no és nou. Jo no sé si els oients ho recordaran o vosaltres ho recordeu. L'any passat, al mes de febrer, van coincidir 8 homicidis, en pocs dies de diferència. Llavors, a partir d'aquí, evidentment, van aflorar un munt de veus que deien que si això ja era Mèxic. Al final de l'any, en acabar, l'any es va tancar amb 53 homicidis, que és una de les xifres més baixes dels últims anys. La mitjana acostuma a ser uns 60 homicidis l'any, que és estable, i tot i que potser la xifra ens cridi l'atenció, és de les mitjanes més baixes de tota Europa.
1: Clar. Aquí.
4: Per això, en aquest cas, no, els Mossos també ens deien en aquesta entrevista, apel·laven a la responsabilitat dels discursos públics.
1: Aquí apel·lo a la responsabilitat en els discursos públics i en la retòrica utilitzada per tots els actors per dimensionar de manera més encertada, més concreta i més real els problemes, sense negar la transcendència o, en aquest cas, la gravetat aguda que hi ha hagut al cap de setmana. Només faltaria.
2: Sensacions versus dades.
20: Sí, a mi el que em sembla rellevant, jo crec que Toni Rodríguez la clava, quan parla d'aquesta responsabilitat en els discursos públics. A qui refereix? Doncs el que hem escoltat recentment, perquè, per exemple, vinculat al cas d'Esplugues, i ara segur que en David hi pot afegir coses, no? Però perfils propers a Aliança Catalana i també Vox han alimentat diferents idees que han incrementat aquesta sensació d'inseguretat. Una irresponsabilitat des dels discursos públics, com deia Toni Rodríguez. Per exemple, traslladant que els mitjans de comunicació amaguen una situació d'inseguretat. També traslladant dades falses sobre l'increment, ara el rebatíem amb les dades que deia l'Andrea, dels incidents amb arma blanca, quan la realitat de les xifres expliquen una altra realitat. I també alimentant aquests episodis amb dades que no són versemblants ni responen a la realitat. Per exemple, amb una vinculació, concretament en el cas d'Esplugues, amb un possible atac jihadista. Això s'ha jugat, ho ha jugat diferents partits, Vox en concret, i també perfils propers a Aliança Catalana.
2: David.
21: Doncs no tinc molt més a afegir. Sí, perquè sempre, no? Quan el Toni Rodríguez deia, no, la importància de la retòrica, de la narrativa, del discurs, el que amplifiques i el que minimitzes, les dues concentracions d'Esplugues, perquè responen també a això, no? Aquesta explotació primària, primitiva, visceral, no, de treure suc de tot quan no ho sostenen les dades, especialment també amb l'atribució primera jihadista, quan que hagi vist les imatges, hagi documentat i vegi un patró, no, òbviament, de trastorn severíssim de salut mental amb unes conseqüències terribles que ningú nega, doncs és evident. I l'altre, faré una mica opinió impopular, però ho vaig llegir fa molt de temps, de fet, d'una persona que ha viscut als Estats Units, que era el Jordi Graupera, que deia que la implosió televisiva mediàtica del true crime, no? També tenia un cert efecte, no? En l'increment de la sensació de que en qualsevol moment et pot passar qualsevol cosa. Els fets són, òbviament, terribles, no? La dona xinesa que ha estat assassinada.
20: Perdona, l'extrema dreta també ha utilitzat això, perquè, per exemple, sí, diferents perfils havien fet córrer que tenia una edat que no tenia.
2: Sí,
20: és a dir,
2: sí,
20: que era menor, quan en realitat tenia 41 anys, no? I amb això també s'incrementa, doncs, aquesta sensació d'inseguretat dient qui rep aquest tipus d'atacs.
2: Mm-hmm. I és veritat que, perdoneu-me, per afegir una mica el que conversàvem també amb l'intendent, ell ens li demanava si creu que en la part emocional aquesta que et connecta, a dir, la sensació d'alarma i juga també els records, el que tenim a la retina, i a la retina hi tenim el 17 d'agost. I tot això entronca, amb tot el que estem dient, perquè al final també Aliança Catalana neix i creix on creix, que és a Ripoll, precisament, que ens connecta.

0: etc, no? Però també les dones, jo he parlat amb companyes i amigues meves de dir, és que crec que no som conscients, per exemple, en el cas del papiloma humà, hi ha una edat on volem gaudir i a tots un dia, doncs mira, amb l'escalfor de la intimitat del moment, diem, és igual, no me'l poso, però potser desconeixem massa, per exemple, que en el cas del papiloma humà, quan després, als 30 i llargs anys, vulguis tenir criatures, si t'han hagut de fer una conificació de l'úter, que vol dir que t'han hagut de rascar l'úter, sí, tu pots tenir problemes durant el part fins al punt que t'hagis de quedar en un part estirada al llit perquè el teu úter no té prou força per sostenir una criatura. I els homes jo crec que no en són conscients que ells també transmeten les malalties. I nosaltres, és clar, anem anualment, jo diria que des de que tenim la primera regla al ginecòleg, però ells no. Per què no aneu a mirar-vos?
1: I a més, veritat, és que sempre, no sé si coincideixes, Estel, el moment d'anar al ginecòleg sempre és una situació incòmoda, no només pel moment que sempre passa que tu t'esparraques allà i et diu baixa una mica més el culet, això, si totes les dones que t'estiguin escoltant ara mateix sabran de què parlo, és el moment en què tu estàs allà espaterrada i dius, encara, espera, no, una mica més avall, però després la inquietud aquella, no?, de, ai, a veure si surt alguna cosa, i en el cas del papiloma, clar, el gran problema amb els homes és que amb ells no els hi suposa res, no? És igual, els poden sortir barrugues el que sigui, però que no els hi suposa un problema o els hi pot suposar un problema greu com podria ser acabar desenvolupant un càncer. En fi,
2: Estel, perdona, aquest servei de drassanes express que acabes de dir és l'únic que funciona a Catalunya o a Espanya? Jo és que no ho havia sentit mai, per això t'ho pregunto.
0: No, n'hi ha més, però aquest jo crec que és com el més punter, de fet juraria que és el més ràpid de l'estat espanyol.
2: Tres hores de diagnòstic i 48 hores de tractament és fantàstic.
0: Sí. I jo, com us deia, jo hi vaig anar i vaig quedar parada, és impecable. Com que sóc una paranoica, vaig sol·licitar anar-hi tres mesos després i em van dir un moment,
1: no
0: hi ha uns tempos, no?
1: No?
0: Vull dir, no pots estar aquí cada dia, tampoc. Jo estic a les antípodes del que us estic dient, però n'hi ha molts més. De fet, si tu vas al CAP i demanes que et facin aquestes proves, te les fan. Entenc que aquest potser és una mica més potser discret o un servei molt més ràpid
1: i
0: molt més accessible.
1: Escolta'm, que a més, que hi ha un preservatiu ara que han inventat dos nanos que canvia el color si hi ha alguna malaltia?
0: Sí, això és fort, perquè en realitat no l'inventen ara, però a vegades ens preguntem per què es triga tant a patentar una idea tan meravellosa i podríem entrar sense fer elucubracions estranyes, però per què? Per què anem tan lents? Perquè va ser el 2015, de fet, que dos estudiants del Regne Unit, de noms una mica difícils de pronunciar, és igual, deixem-los estar, inventen en aquests treballs que a vegades donen grans resultats un preservatiu que canvia de color, no?, a nivell químic quan detecta que hi ha alguna malaltia. De fet, se'n diu el preservatiu semàfor, perquè si no m'equivoco té quatre colors diferents en funció de quina malaltia està detectant. Doncs això encara no es pot comprar i hi ha diferents notícies que parlen de que això s'està estudiant, està evolucionant, però encara no està al mercat i em sembla una meravella absoluta, una necessitat social.
1: Escolteu, anem avançant perquè ens estem quedant sense temps i d'aquí a molt poquet ve la pegatina, vindran aquí a actuar en directe.
2: Ostres,
1: ara,
2: jo també els tinc aviat a la ventana, els tinc d'aquí un parell de setmanes.
1: Doncs nosaltres ara, d'aquí 5 minutets.
2: Boníssim, dona'ls i records.
1: Però abans de la pegatina... Abans de la pegatina, el que ha passat aquesta nit a Montjuïc és això. I puc saludar una persona que era allà, que hi va ser, Albert Balanzà, periodista col·leccionista de l'última de la fila. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, Marina, com esteu?
1: Com va anar?
2: Molt bé.
3: Doncs va anar fantàstic, no? Vull dir, va ser una nit històrica, va ser una nit èpica, amb la pluja present, no? Que alguns ens va recordar també antics concerts, no? Com els col·leccionistes o seguidors sempre recorden el de les ventes del Manolo de fa uns quants anys, no? Sota la pluja ja, i ells donant-ho tot, no? Diguéssim, no? Jo crec que va ser una nit per recordar, una nit que no esperàvem, no? Senzillament ja ens havíem acostumat, no? Allò del no m'acostumbro, doncs sí, ens havíem acostumat
1: a que
3: no tornaríem. No tornaríem a veure l'último després de 30 anys, no? Després de 30 anys i mig, no? Perquè l'última vegada que els vam veure a Barcelona va ser al desembre del 95,
1: amb
3: no?
1: Tina Turner.
3: En Tina Turner va ser el 94, no? Però sí, són d'aquells records que tots tenim la nostra biografia personal esquitxada per les seves cançons, no? Que com avui diuen algunes cròniques, no vull dir noms, no? Però jo crec que tots tenim al cap doncs, quins són els periodistes d'allà recorregut que han seguit l'último, no?
1: Els pots dir?

0: Sense problema, no passa res.
1: I, bueno, no sé, el Jordi Bianchotto, el Nando Cruz, no? Tota aquesta gent que ja feia cròniques en l'època de l'Último, perquè ahir hi havia molta gent que no havia vist mai l'Último, no? Vull dir que...
0: També, eh? Va, és a dir, no éreu tot veteranos.
1: Clar, hi havia molt de veterano, però, i això es notava a l'hora de saltar, eh? Si a la fila 10 se't queixava alguna senyora perquè saltaves massa, senyora, no està en el lloc correcte, diguéssim, no? Però potser sí, potser ja som minoria els que saltem, eh?
0: T'anava a dir.
1: Ens ho vam passar molt bé, va ser brutal.
0: Que llegia aquest cap de setmana també, em penso que era l'Évole, que parlava de l'Último de la fila, i ell posava en valor una mica al mix d'un tio de Vic amb un senyor crescut al Poble Nou, no? Un xarnego amb un català de pura cepa de Socarrel, no?
1: Sí. Jo crec que a vegades perdem una mica el nord des de la capital del que és el rere país, que també té els seus problemes de ciutat, no? Potser. Vull dir, al rere país no van tota l'estona en tractor ni nosaltres anem en furgoneta. Vull dir que a tot arreu hi ha problemes similars, no? Diguéssim, jo crec que és evident, no?, que el Quim i el Manu venien de mons diferents, no?, però el Quim sempre s'ha reclamat, doncs, un fill del Guinardó, també, no?, i ha viscut molts anys a Barcelona, no?, i la passió musical que els dos tenien, no?, el Quimi per sa mare, el Manolo per aquesta inquietud que sempre tenia, no?, jo crec que els va fer confluir, i amb l'humor i el surrealisme i tot això, doncs jo crec que sempre se n'ha entès, i malgrat aquest parèntesi de 30 anys, no?, els hem pogut tornar a disfrutar, que realment ha sigut un regal inesperat.
0: Albert, t'hem presentat com a col·leccionista, ens queden 30 segons, però perquè la gent no tingui clar, què vol dir que ets un col·leccionista de Manolo García i Quimi Portet de l'Último de la Fila?
1: Comprar discos, seguir comprant discos per tot el món. No oblidem que l'Último ha editat a fins a 25 països diferents, no? Guatemala, Ecuador, Costa Rica, tot això que fins i tot ells desconeixen a vegades, no? Perquè les discogràfiques poden no notificar aquestes coses, no? Doncs això vol dir, doncs, seguir comprant fins i tot 30 anys després de que el grup s'hagi dissolt, no?
0: I tenir una habitació a casa dedicada a això.
1: Bueno, tampoc ocupa gaire. Els discos són fàcils de col·leccionar. Més difícils són els quadres i els trossos d'escenari i aquestes coses, no? Però bueno, és una afició que no fa mal a ningú.
0: Clar que
1: i que ahir, doncs, vam poder tastar, diguéssim, en tornar-los a veure conjuntament.
0: Albert,
2: però tens trossos d'escenari també?
1: Sí, alguna cosa hi ha per aquí, diguéssim, però bueno, amb permís dels meus familiars que em pateixen i en respecten molt.
0: Albert Balanzà, moltíssimes gràcies per haver compartit la teva experiència amb nosaltres. Francino, Estel Soler, gràcies a vosaltres també. Us espero dilluns.
2: A tu, adéu-siau, una abraçada.
0: Adéu a tots.
3: Bon dia.
1: Vinga, salut, gràcies. Adéu-siau, gràcies.
4: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Avui visiten l'Aquí Catalunya, la Pegatina.
5: Els seus ritmes s'enganxen i t'enganxen a ballar, però no és per això que es diuen la Pegatina. Fa gairebé 20 anys que tres joves de Montcada i Reixac van sortir al carrer, així es diu el seu primer àlbum. I com una metxa, el grup s'ha multiplicat i el seu efecte ha sigut imparable. A base de rumba barrejada i de bones vibracions, han enverinat a un públic que no se'l resisteix ni aquí ni a Bogotà. Yo quiero bailar. Primer van ser un sound system, però des que en Rubén, l'Ovidi i l'Adrià surten al carrer el 2007, acompanyats de Manu Chao i Che Sudaka, l'aventura s'enlaira. Fan concerts, quilòmetres, assajos, més quilòmetres, i 10 àlbums després s'aturen per respirar. No s'acaba la funció. Van cap a una altra banda, cap a unes quantes bandes, de fet, sense abandonar mai la màgia de fer ballar, fins que el ritme frenètic els hi diu que prou, que frenin, i fan una pausa, però només per tornar-se a trobar. Durant un mes es tanquen a la Casa Morada, una masia de Banyeres del Penedès, des d'on explota el seu nou àlbum, Fuegos del Barrio, i a base de flames, el seu incendi musical ja torna a cremar. Venga ya, que rico se está ballar, que rico se está ballar. Que rico se está.
0: I us he de dir que han vingut tots a l'estudi, que són un exèrcit i que s'han erigit amb dos portaveus, l'Adrià Sales i el Rubén Sierra. Què tal, bon dia?
3: Bon dia, què tal?
0: Però us dic bon dia a tots, també, Som tants que vosaltres dos heu dit, ja agafem la paraula nosaltres.
3: Bueno, tu pregunta qui vulguis,
0: Sí, que, vaja, que xerri qui vulgui parlar, sentiu-vos convidats, que al final això també és una festa, com els vostres concerts. Anava a dir que heu fet una parada i ara torneu amb nou disc. Per què necessitàveu aturar-vos?
3: Bueno, perquè portàvem 21, 22 anys sense parar, sense... Clar, o sigui, jo recordo, jo era... tenia 18 anys, o sigui, des que soc major d'edat no hem tingut vacances. I aleshores com... Ai, mira, bueno, la pandèmia així, no? Però clar. I aleshores sí, crec que estàvem en una rutina, una inèrcia, de no parar de fer crear els discos mentre estàvem de gira, i llavors acabes la gira i graves el següent disc i no sé què, i no paraves. I també necessitàvem una mica mirar el projecte des de fora, veure què ens venia de gust, i fer alguns checks abans de seguir, també, no?, personals de cadascú, perquè, clar, tenint tan poc temps durant les gires, doncs a vegades hi ha coses que et ve de gust fer i no tens temps per fer-les.
0: I 100 anys, qui és el primer que pitja el botó d'alarma, que diu, escolta, nanos, no hauríem de parar una mica?
3: Jo crec que el Roman, no?
6: El Roman.
0: Roman, per què?
7: Sí, jo des de la Gran Pegatina, al 2016, ja tenia una mica de baixón.
0: Imagina't, si feia anys.
3: Aguantant,
0: bueno, anat estirant,
7: Som molts i això, i vam tenir fills, alguns, i va ser una mica de... Bueno, ara podem parar una mica igual. Bueno, nois, estic una mica cansat i, no sé, ho parlem tots. I jo realment vaig tenir la sort de tenir un grup com aquests, de nois super simpàtics, i em van dir, bueno, pues... Ho pensem i ho fem tots i tornarem ja.
0: I no hi va haver el típic motivat que digués, no, va, seguim, que estem enxufats.
3: Home, sí, sí,
6: Rubén,
3: sí,
6: clar.
3: Clar, hi ha gent que no hagués parat, òbviament, però...
0: Tu no havies parat, Rubén?
6: Bueno, jo tenia energia, però bueno, també vaig aprofitar, com deia l'Adri, per fer-me un projecte personal també de DJ i treure cançons i fer la meva també.
3: Clar, jo crec que va bé airejar-se i tornes amb ganes i gràcies a això hem pogut fer aquest disc també. Vull dir que ho hem vist, això, com deia abans, no? Pues el projecte des de fora i dius... Ostres, què és el que ens ve de gust realment fer? Vinga, doncs tornar als orígens, tornar a fer rumba, música ballable, que després puguem fer en el directe, que la puguem defensar i que ens vingui de gust fer tocar-la i fer-la, no? I aleshores, vull dir que ens ha anat molt bé aquesta aturada.
0: I segurament si no hagués sigut per la pandèmia, abans ho mencionaves, no hauríeu allargat tant, no?
3: Sí, potser sí.
0: Que us va donar una mica més d'oxigen tot això. Ara tornem amb aquest 11è àlbum, si no m'equivoco, Fuegos de Barrio, carregadíssim d'energia, i torneu una mica a les arrels, si és que... Les heu deixat mai, perquè és veritat que quan un escolta la Pegatina diu, això és la Pegatina.
3: Sí.
0: Si una cosa teniu és que sou fàcilment identificables, que això de vegades alguns ho posen com una pega i jo crec que és un valor, no? En parlàvem fa uns mesos enrere que va venir també el Fito Cabrales de Fito i los Fittipaldi, al final era com, escolta'm, tu sempre sones el mateix i benvingut sigui, no?
3: No, i si fas el mateix, si sones igual, et diuen, bo, és que sempre sones igual. I si sones diferent, diuen, bo, és que has canviat.
0: És veritat,
3: Aleshores, sí.
0: Això li ha passat al Guillem Gisbert amb Manel, també, per exemple. Sí.
3: El que vulguis i ja està, vull dir, mentre connecti amb el que tu ets i amb el que tu tens ganes de fer, i ja està.
0: Però heu tingut en algun moment la idea o algú de la banda ha dit, escolta, per què no ens n'anem a uns sons una mica diferents? Per què no experimentem? Per què no provem coses noves?
6: Al final experimentem sempre totes les gires i tota la influència de la música nova que va sortint, al final provem coses, no? Perquè no només fem rumba, reggae o ska, fem merengue, fem cúmbies, fem punk, fem moltíssimes coses, però sobretot pel tema d'experimentar, de voler fer coses diferents, però el que sí que és segur és que tot el que fem al final té un toc festiu i un toc de la Pegatina.
0: Segurament el més icònic de la vostra música és aquest bon rotllo que despreneu. No em crec que sempre estigueu de bon rotllo.
3: Per què no?
0: Bueno, sí?
3: No sé.
8: Als 7 anys sempre hi ha algú de bon rotllo, o sigui...
0: I sempre hi ha algú que no va...
6: Ara estem adormits.
0: No, home, no, ara l'esteu transmetent, però no, el que vull dir-vos és que no ha de ser fàcil, a vegades, si teniu un mal dia, escolta'm, aquí la ràdio ens passa, jo puc venir a les 7 del matí i haver-me de posar davant d'un micròfon amb un mal dia i al final dius... agafo aire, no?
3: I et poses i som-hi, clar, vull dir, nosaltres podem estar així, que no és mal rotllo, perquè no tenim mal rotllo, però que estiguis una mica més aixafat, pel que sigui, pels viatges, pel cansament, per qualsevol cosa, però puges a l'escenari i se't passa tot. I és com... que guai tenir aquesta medicina natural de pujar a l'escenari i que se't passin tots els mals, és meravellós. De fet, la cançó de la Voltereta va una mica d'això.
0: El poder curatiu de la música. Potser us ho han preguntat altres vegades, eh? Pegatina, se pega, música que s'enganxa, no sé si el nom ve d'això o no té res a veure.
6: Una part sí, perquè a mi em deien el Pegatina perquè m'enganxava a totes les festes. Acabava qualsevol concert del mestissatge d'en Paranoia, Manu Chao, de Che Sudaca, de Dosminguet, i jo anava a una guitarra plena d'enganxines i és com si el Pegatina s'enganxés a totes les festes.
0: Mira, doncs mira. Molt gràfic, sí. Ara presenteu aquest nou disc, que encara heu de venir a Barcelona. Heu començat fent gira per les Amèriques. Per què allà?
3: Sí, bueno, perquè es va donar així. En realitat volíem començar a Barcelona i Madrid també, no? I no fer res abans. Però clar, ens surt l'oportunitat d'anar als Estats Units a tocar per primera vegada i com de dir que no. I després, a més, hi havia un festival a Mèxic, que és, ara mateix ja és el més gran de Mèxic, que ens va convidar per tercera vegada a tocar, i aleshores, clar, era de taloners de Guns N' Roses, doncs uau, també, com has de dir que no?
0: I com ha anat?
3: Molt bé, estupendo. Sí, la primera vegada als Estats Units va ser molt divertida, perquè, clar, anem amb una banda veneçolana a fer de taloners d'ells, i tot ple de veneçolans, als Estats Units, no parlant...
0: Clar, als Estats Units, de Donald Trump, amb una banda veneçolana, que fas que... Com ha anat l'experiment?
3: Sí, sí. No vam poder ni parlar anglès en cap moment.
0: Deies que...
7: Una mica de por d'anar allà per això, no? Que si la haig, que sí, que el públic venezolano i nosaltres, amb el visado de trabajo, que era superdifícil de sacar, bueno, i llegar ahí i encontrarnos a una fiesta, un públic superagradecido i... Fue todo súper bien.
3: Sí, de fet, l'altre grup, que són Desorden Público, que és una banda que porta 40 anys tocant, que són super famosos i tal, per aconseguir el visat per tocar als Estats Units, van haver d'anar a viure 3 mesos a Colòmbia. Imagina. Deixar les seves famílies per poder anar a treballar unes setmanes als Estats Units. Sí, una brujeria.
0: En aquests 2 anys de parèntesi, què heu estat fent? Viure la vida,
6: sí,
0: no
6: sí,
0: sé,
6: viatjant, alguns cuidar la seva canalla, alguns traient temes o discos, tothom fent, bueno, l'Ovidi, que sé, també maraton.
3: Sí, viatges, família, descans.
0: Clar, quan fa 2 anys dieu parem, ja sabíeu que tornaríeu?
3: Sí, sí, sí.
0: I teníeu dubtes de si algú cauria pel camí?
6: No,
8: o sigui, nosaltres sabíem, a l'1 de setembre a les 10 del matí hem d'estar al local per fer reunió i a veure com ens sap.
3: Sí, de fet va ser una cosa del mànager que patia per si algú de nosaltres no tornava, perquè deia, és que no vull que, a mi sí estareu massa bé i no voldré tornar.
0: I com va ser aquesta retrobada? Suposo que us devíeu haver anat veient al cap d'aquests 2 anys, sí, però en el moment en què dieu, va, 1 de setembre, tornem a trobar-nos a l'estudi, què fem ara?
6: Bueno, estàvem pensant en fer el disc, a començar a portar cançons noves, a començar a tocar una altra vegada junts, a començar a organitzar també el que era la gravació del disc amb el Camilo Lara, amb el productor mexicà, que vindria amb nosaltres a un estudi a la Casa Morada de Tarragona, i després començar també amb el directe. Al final va ser entrar l'1 de setembre, començar reunions i començar a preparar
3: logística.
6: Perquè venia, sí.
3: Molta logística, perquè clar, també som una empresa, o sigui, era engegar-ho tot de nou i tornar també a recuperar els rols de cadascú i això, i preparar el disc, perquè al cap de 2 mesos ja estàvem gravant. Aleshores havíem de posar-nos a assajar i tot, tornar a agafar els instruments, algun que havia estat un any sense tocar.
8: Sí, aquí està el do, aquí està el sol, les notes.
0: El món el veu deixar una mica millor fa 2 anys que ara, quan heu tornat.
3: Això sí, totalment, sí. Mare meva. Sí.
0: I ara, clar, us he deixat aquí una pregunta com molt oberta, però em torna al que dèiem abans del poder de la música també com a catalitzador del mal rotllo, no? De la sensació del món se'n va la merda, doncs com a mínim que ens quedi ballar, no?
3: Sí, sí. La veritat és que clar, estem dient doncs, que hem tornat a això, doncs, a fer música ballable i tal, però també a missatge, vull dir, la cançó que hem escoltat abans, la que és catalana, Brinca, per exemple, doncs és un tema... que parla d'això d'ajuntar-nos amb... No tinguem por d'ajuntar-nos amb gent que ve d'altres cultures, com eliminem una mica el discurs odi contra la gent migrant, no? Vull dir, al final també, nosaltres com vam començar per allà als 2000, era un moment en què venia un munt de gent del nord d'Àfrica, de Llatinoamèrica, i es trobaven aquí al gòtic, al Raval, i començaven a fer música, de cop i volta rumba, amb un que tocava un, jo què sé, un instrument d'Algèria, i després venia una altra i cantaven ara, però també en català i no sé què. I
0: el això poder és del mestissatge.
3: I així vam començar nosaltres, perquè ens agradava aquesta fusió i no veiem cap, no teníem cap por de que vingués gent de fora. O sigui, a tot el contrari, no? Era com, que guai, perquè aprenem coses i ens fusionem i fem coses noves. I els nostres pares i avis doncs, van venir també d'altres parts d'Espanya a viure aquí. Vull dir que era com una mica reivindicar tot això. I crec que el disc, en general, és una reivindicació del barri com un lloc de trobada i de comunitat. I de...
0: Tu has mencionat fa un moment, això deies, la cançó en català, vosaltres canteu indistintament en una llengua o l'altra. Sí. Ha sigut mai un problema, un motiu de debat entre vosaltres, això?
3: No, però sempre ens agrada posar cançons en català. De fet, vam preparar-ne 5 o 6 pel disc i després només es va quedar una, però perquè fem molta quantitat, no? També hi havia 2 en francès, o 3, sí, 2, crec. I llavors, vull dir que anem escollint una mica, segons veiem, les que surten millor. Però ens és igual tocar en una cançó, o sigui, en un idioma que en l'altre. De fet, anem por ahí, quan anem a tocar a Holanda, a França, els és igual que estiguem cantant en català, que en castellà, que en francès. Vull dir que...
0: Heu vingut carregats d'instruments i ens fa molta il·lusió això que voleu fer ara, perquè... No ho heu fet abans, encara, aquí. O sigui, vosaltres actueu el 29 de maig, queda molt, encara, però heu vingut amb els instruments a avançar-nos al vostre nou disc aquí a Catalunya. Us ho volem agrair i us volem escoltar, així que som-hi.
3: Sí. El 29 de maig que és al Festival Empremtes, al Poble Espanyol, que encara queden entrades, per si qui vulgui.
0: I per si qui s'ho estigui pensant, que escoltin aquest primer tastet, ara aquí a Catalunya. La pegatina. 2, 3, 5...

0: quina festa, mare de Déu. Us ho vull agrair, de veritat, perquè, vaja, és un honor poder fer aquest primer tast a l'Aquí Catalunya i no en un escenari amb tot el públic al davant. Mm. Gràcies.
1: No, per nosaltres també, perquè sempre és com, bueno, veniu dos, i aquí heu dit, ah, bueno, doncs veniu tots.
0: No, home, no, clar que sí.
1: I s'agraeix també.
0: Sempre que vulgueu, això és casa vostra. Que vagi bé, gràcies.
1: Gràcies.
2: Podeu seguir en directe Aquí Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí a les freqüències de SER Catalunya i a les nostres plataformes digitals.

0: Rebobinem el llapis de memòria.
1: Bona tarda, Vicenç.
2: Bona tarda, com estem?
1: Molt bé, i tu?
2: Bé, fantàstic i content de compartir una estoneta amb vosaltres.
1: Que, a més de dir que ets periodista, escriptor i historiador, també podem afirmar que avui al llapis de memòria tenim a un vaticanista? És a dir, un expert en el Vaticà.
2: Buf, com sona això? Encara no ho puc assumir.
1: Vaticanista.
2: Però vaja, és així perquè així és reconegut, vull dir que els experts en el Vaticà se'ns anomena vaticanistes.
1: Home, crec que amb el llibre Lleó 14, Ombra sota la cúpula, que és el tercer llibre que has escrit sobre el Vaticà, jo crec que ja t'has guanyat el títol de vaticanista.
2: Sí, m'he guanyat una mica el cel i el títol de vaticanista. Bé, jo he estat picant pedra durant gairebé 40 anys doncs, al Vaticà i ara doncs, intento doncs, treure a la llum tot el que puc de les coses bones i les coses dolentes que, evidentment, hi ha doncs, a dins d'una institució, vull dir que té un poder, tot i que les societats laiques potser vull dir, ja no és el gran poder social que tenia l'Església, però sí que continua mantenint intactes, crec, doncs el poder polític i financer i l'interès i el joc geopolític al món, no?
1: I tu que hi has estat tantes vegades, perquè has sigut el corresponsal de TV3 allà, com ara deies, com 30 i pico anys,
2: sí, sí.
1: Què és el que més t'agrada i el que menys del Vaticà?
2: A veure, el que més m'interessa...
1: No parlem d'agradar, parlem d'interessar.
2: No, el que més m'interessa és aquestes claus de poder d'una institució, vull dir que realment doncs, afecta les consciències de més de 1.500 milions de catòlics arreu del món, però que va més enllà d'això, vull dir que tot i ser l'estat més petit del món té una influència geopolítica important. Tots els papes ho han tingut, evidentment aquí es va trencar, diguéssim, un paradigma diplomàtic a l'època del papa Francesc i té una continuïtat doncs, amb Lleó XIV. No?
1: I el que menys t'interessa o t'agrada?
2: A veure, el que menys m'interessa, vull dir, potser és la part doctrinal de l'Església, tot i que, evidentment, la conec i conec, tinc fonaments també de teologia, vull dir, per entendre, vull dir, moltes coses que sense això, vull dir, la dualitat que té l'Església, vull dir, tant en quant és portadora d'una fe, vull dir, és important, però també, òbviament, no es pot obviar tota la part d'influència.
1: Que, per cert, tu en principi ets un periodista jubilat, però això de jubilat ho posarem amb moltes cometes,
2: sí, sí,
1: perquè
2: pots posar...
1: no pares.
2: Jo pots posar moltíssimes cometes perquè realment no em sento, no m'he sentit mai jubilat des del primer dia doncs, que em vaig jubilar a TV3. Ja vaig començar a perpetrar, vull dir, a dissenyar doncs, el meu primer llibre a l'època de la pandèmia. Vaig aprofitar per escriure aleshores, Intrigues i poder al Vaticà. I des d'aleshores doncs, he anat treballant doncs, amb temes vaticans i també tinc pel mig una novel·la que vaig publicar l'any passat, una novel·la històrica sobre un període realment molt poc novel·lat a Catalunya, que és l'època de la República.
1: T'has fet escriptor, ara que t'has jubilat.
2: Sí, no, jo vull dir, per mi escriure vull dir, realment és una cosa que sempre ha estat bàsica, des de petit, jo soc periodista de vocació. Vull dir, hi ha molt poca gent que ho pugui dir això d'una manera clara, i jo realment és així. Ja de petit jugava a fer diaris, retallava els diaris, les revistes que comprava la meva mare, etc., i feia el meu propi diari i tal. Vull dir que, per mi, doncs, la vocació periodística, hi ha molts nens que deien al col·lega, sempre que preguntaven als nens, no, un dia volien ser policies, l'altre dia bombers, l'altre
1: dia
2: conductors d'ambulància. Jo deia una cosa estranyíssima, o bitxo raro, vull dir, volia ser periodista.
1: I punt. Avui connectem les cançons del llapis de memòria del periodista, escriptor, historiador i vaticanista, el Vicenç Lozano.

0: encetem el llapis de memòria del Vicenç Lozano amb la segona part de Another Brick in the Wall de Pink Floyd. Aquest és un dels temes que conformen l'àlbum The Wall, publicat l'any 1979 i del qual se'l van vendre només 30 milions de còpies, que
1: només.
0: Es diu ràpidament. Vicenç, què hi fan els Pink Floyd en el teu llapis de memòria?
1: Doncs bé, és un tema que per mi és una crítica contundent al sistema educatiu, autoritari i no sé, en un sentit més ampli, potser a la qualsevol estructura que anul·la la individualitat, que anul·la la lluita. I el missatge jo crec que és bastant clar, vull dir, és cada experiència opressiva, l'escola rígida, la disciplina abusiva, el control social, és un altre maó al mur, no? Vull dir, en definitiva, que separa l'individu de la seva llibertat. En definitiva, és una metàfora psicològica, d'alguna manera representa l'aïllament, la repressió, la pèrdua d'identitat, i és una denúncia a qualsevol sistema, en definitiva, que anul·la el pensament crític, que imposa conformisme, que tracta les persones com a peces d'un engranatge. Per mi, diguéssim, és molt important. Jo no he volgut ser mai una peça d'un engranatge.
0: Sí, és una cançó que a tu et desperta rebel·lia, pel que ens estàs dient.
1: Sí, sí, em desperta rebel·lió. Em desperta rebel·lió. Jo he estat militant, vull dir, de molt poc temps d'un partit polític durant la transició, evidentment, vull dir, militant del SUC, cal dir-ho. Vaig aprendre moltíssim, vaig tenir grans companys de lluita, però també vaig ser arraconat en un moment donat, doncs, perquè no seguia la litúrgia, no aixecava el puny, no cantava, doncs, la Internacional quan
0: s'havia de cantar. Si no segueixes la manada, ja saps què passa, que la manada es menja el llop solitari.
1: Però bé, vull dir, va ser un element, diguéssim, de lluita molt important a Catalunya, del qual, doncs, encara en queden reminiscències i ara el trobem molt a faltar.
0: L'any 79, quan es publica aquest tema, tu tens uns 23 anyets, més o menys. En aquella època, tu et podies arribar a imaginar que algun dia series un dels catalans que més sap del Vaticà? Estava dins dels seus plans?
1: Bé, no sé si sóc un dels catalans que sap més del Vaticà, però...
0: Un vaticanista,
1: en sé una mica. No m'ho podia imaginar, vull dir, en absolut. Vull dir, jo recordo de petit, doncs, que el meu pare m'ensenyava, doncs, cròniques que ell havia publicat, i no era periodista, ni molt menys, que havia publicat, doncs, del Club Atlètic Vic, vull dir, el butlletí, i a mi em feia molta gràcia veure la seva firma allà, doncs, Francesc Lozano, i tal. Vaig pensar, doncs, potser algun dia jo acabaré publicant alguna revista, algun lloc, i sortirà el meu nom també com a periodista algun lloc.
0: Però el tema del papat i tot això no t'interessava especialment?
1: No, mira, vull dir, això va ser quan vaig entrar, doncs, a TV3, vull dir, els inicis de TV3.
0: Que tu ets primera fornada, no?
1: Un any abans que sortís en antena, doncs, a Televisió de Catalunya. Doncs jo vaig ser dels fundadors, podem dir-ho d'alguna manera. Vaig començar, doncs, dirigint programes, vaig començar fent guions, no estava fixa l'empresa, al cap d'un any, doncs, em van demanar on volia anar, a quina secció m'interessava anar de la redacció. Jo vaig dir que cultura i política, em van dir, ah, molt bé, doncs te'n vas internacional.
0: És la barreja entre les dues. Cultura i política internacional, vinga.
1: Jo sempre m'havia interessat la política internacional, però no l'havia tractat mai. Allà em vaig ficar, i em van dir una altra cosa. Hi ha un forat, hi ha una vacant que tenim aquí, un tema, doncs, que no l'omple ningú, que és Itàlia i el Vaticà. I vaig dir, doncs, fantàstic, perquè la política italiana a mi em fascinava. I el Vaticà, doncs, em portava moltes reminiscències. Jo sóc de Vic, també cal dir-ho, la ciutat dels Sants, vull dir, família de capellans també, doncs, sobretot per part de la meva mare, alemanys, i realment, doncs, això, doncs, em va ajudar d'alguna manera, doncs, a poder entendre una mica tots els... les vicissituds i tot el que passava al Vaticà, i vaig tenir la sort de comptar, doncs, amb molta gent, entre els quals hi havia Paloma Gómez Borrero, que va ser la meva mamma vaticana, que jo li deia, ell em deia el català simpàtico, com si no n'hi hagués cap més.
0: Eres tu,
1: com si no n'hi hagués cap més. I em va ajudar moltíssim a entendre, doncs, l'organigrama del Vaticà, em va presentar moltíssima gent, perquè allò és molt difícil, molt complicat.
0: Però tu anaves amb el català, amb l'italià après de casa teva, ja el sabies?
1: El meu italià era de llegir molt en italià, escoltar molta música en italià, veure la televisió italiana, escoltar la ràdio, etc. Mai he estudiat italià, i ara, doncs, em diuen que sóc napolità.
0: Se t'ha quedat castellà, se t'ha quedat accent de,
1: se m'ha quedat accent napolità d'alguna manera, i també romà, i quan vaig a Sicília, que he tractat també molts temes.
0: Home, vas cobrir els majors judicis de la màfia de sí. mitjans dels 80.
1: Molts temes de màfia, doncs entenc bastant bé el sicilià, que és molt peculiar també.
0: Que ara ho deies, no? Que tu arribes allà una mica amb una mà davant, una mà darrere, que vas bé, més perdut que un pop en un garatge, perquè crec, bueno, això t'ho he llegit dir a tu, que al Vaticà 2 + 2 no fan 4.
1: Mai fan 4.
0: I quan fan?
1: Doncs poden fer 5, poden fer 2, poden fer 3, poden fer 80. Per què? Doncs perquè sempre s'aparenta una determinada cosa i en el fons n'és una altra. I això costa molts anys d'ofici poder-ho entendre. Mira, jo feia entrevistes a cardenals, recordo, i quan acabava l'entrevista, al cap d'una hora, em preguntava a mi mateix, bueno, aquest senyor, què m'ha dit?
0: Si què no, m'ha dit? No et deien res, paraules
1: què
0: buides.
1: Què m'ha dit? No, molta retòrica, aquest llenguatge renaixentista, vull dir, aquest llenguatge imperial doncs, que tenen doncs, els cardenals, fins que vaig començar a entendre que l'important no era el que em deien, sinó la gestualitat, el llenguatge visual, diguéssim. Veure, captar els silencis, captar les mirades, captar doncs, les mitges paraules, i això era més important que el que t'acabaven dient.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Costa guanyar-se els cardenals? És a dir, tu, per informar, has de tenir informadors.
1: No, és fàcil, no és gens fàcil. Jo he tingut la gran sort doncs, de cultivar-me durant 4 dècades, doncs, cultivar-me a molta gent a dins del Vaticà, que va des de la gent més senzilla, la gent que es cuida doncs, de la infraestructura vaticana, i
0: manteniment,
1: jardiners, etc., guàrdia suïssa, gent de seguretat, fins a cardenals importants de la cúria de l'Església. Això m'ha facilitat tenir una visió molt àmplia i no reduir-me al que fan molts companys vaticanistes, vull dir, com jo, doncs, a la Santa Seu, que és reduir-te a lo que és la informació purament oficial, eh? Anar més enllà. Això m'ha costat també, òbviament, disgustos, m'ha costat pressions, m'ha costat amenaces, però realment jo crec que lo interessant quan estàs parlant d'una institució, vull dir, és poder revelar tot el que té aquesta institució, lo bo i lo dolent. Però hi ha molta gent que em diu, i a mi em fa molta angoixa quan em diuen això, no, és que tu sembla que vulguis destruir l'Església. No. El meu objectiu no és en absolut destruir cap església, destruir cap institució. El meu objectiu és treure a la llum el que hi ha de bo i de dolent, perquè només així és possible reformar una institució que en alguns aspectes és òbviament anacrònica, però que té una importància, vull dir, cabdal a la societat fins i tot d'avui en dia, no?
0: Però també suposo que això, si tu vas amb informadors, amb filtracions, perquè es veu que el Vaticà és com el vestuari del Real Madrid tan gran, no?
1: Sí,
0: és
1: una... però has de vigilar molt,
0: clar,
1: has de vigilar
0: molt. Clar, has d'anar molt en compte de no menjar-te-la, també, perquè les filtracions són interessades, també.
1: Molt interessades. Hi ha filtracions sobre determinats càrrecs, determinats personatges, doncs, que les fan córrer, doncs, precisament per obstaculitzar la seva carrera dins el Vaticà, dins la Santa Seu. Has de vigilar moltíssim. Jo, mira, les informacions del Vaticà, per mi, no, jo no explico res que no hagi estat corroborat, com a mínim, per 3 interlocutors diferents, si pot ser.
0: Clar, perquè allò és com una operació en triunfo, però de sacerdots, i et pots veure ficat enmig d'un conflicte d'interessos, que un et diu una cosa i l'altra una altra, pel seu propi interès.
1: Sí, jo sempre he intentat que parli tothom i que les diferents tendències, les dues ànimes que té l'Església, l'ànima conservadora i tradicionalista, l'ànima més progressista i reformista en la línia del Papa Francesc, doncs tinguin veu en els meus llibres, hagin tingut veu en els reportatges, perquè la gent, al cap i la fi, s'ha de formar una opinió, són ells, no sóc jo que haig d'explicar les coses amb una tendència. Ara bé, també tinc línies vermelles, jo. Sí, perquè jo crec que el periodisme ha de ser, en certa manera, també compromès. El periodisme ha de ser el més objectiu possible, ha de ser honest, sobretot, ha de ser rigorós, però jo crec que també cal tenir unes línies vermelles. Per mi les línies vermelles són el respecte als drets humans, fonamentalment. Quan hi ha algú que fa algun tipus de declaració, algun tipus d'intenció, algun tipus de maniobra que va en contra de les persones, en contra de l'humanitat, de l'humanisme, en contra doncs, de la llibertat, jo crec que cal posar fre a això i cal denunciar-ho. cal denunciar.
0: T'hi has trobat en aquesta situació?
1: Sí, evidentment, evidentment. El llibre, vull dir, explica doncs, una trobada doncs, amb un cardenal ultraconservador, més acusat de pederàstia, etcètera, i tal, i, que m'acaba amenaçant. No, és així. És així, i has de viure una mica doncs, amb aquestes amenaces, amb aquestes persecucions, amb aquestes situacions a vegades una mica delicades, reservar-te certa informació, tenir informació doncs, també guardada en determinats llocs, perquè si passa alguna cosa doncs, pugui sortir a la llum i pugui revelar doncs, per on anava la situació crítica.
0: O sigui, tu no expliques tot el que saps.
1: No explico tot el que sé, òbviament no explico tot el que sé, explico doncs, una part important del que sé i que tinc corroborada, una altra part no l'explico perquè no està prou confirmada, i una part doncs, per seguretat. Per seguretat meva personal, però també per seguretat dels interlocutors, vull dir que m'han facilitat algun tipus d'informació que és molt delicada i molt crítica.
0: Algun dia la sabrem, si Déu vol. Que ara mateix està sonant de fons a Laura, de Lluís Llach, que és aquesta cançó que Lluís Llach li va dedicar a la seva guitarrista, a la Laura Emmerich, i crec que a més ho va fer en un concert per primera vegada que ella no ho sabia, i bé, una pluja de llàgrimes increïble de la Laura. Què hi fan al teu llapis de memòria?
1: Doncs forma part una mica de l'univers simbòlic i emocional de la nova cançó, i és una mirada íntima, però també molt suggeridora en molts sentits. Vull dir, la cançó Laura, com dius tu, està dedicada a la seva guitarrista, la Laura Emmerich, però és una cançó que no és una declaració explícita ni narrativa, tampoc. Llach no descriu directament la Laura real, sinó que la transforma en una figura poètica, la converteix en un símbol de sensibilitat compartida, evoca una complicitat artística i vital molt profunda i una complicitat també en l'esforç d'un equip. Jo no seria aquí, jo no hagués escrit aquests llibres, jo no hagués treballat durant gairebé 40 anys a TV3 si no hagués tingut un magnífic equip al darrere de gent que m'ha ajudat. Sense ells, evidentment, res no és possible. Amb la televisió, vull dir, és una activitat coral, vull dir, una activitat professional coral, on si falla una peça, falla tot el sistema, i, per tant, doncs, els càmeres, productors, gent que m'acompanya, la gent de la redacció, etc, vull dir, sí, ets la cara visible en antena, però al darrere hi ha una feina, hi ha un treball en equip, com és també a la ràdio. Òbviament.
0: I tant.
1: Òbviament.
0: Se la vols dedicar a algun company en especial o així en general?
1: No, jo la dedicaria als companys que m'han acompanyat millor.
0: Els companys acompanyen.
1: Mai més ben dit, que m'han doncs, fet costat doncs, durant tota la meva trajectòria professional en diversos mitjans, i sobretot els companys de la redacció de TV3, a la secció d'Internacional, dels quals he après i continuo aprenent contínuament, encara que estigui fora, ens veiem, som més amics, diguéssim, que ex-companys de la tele.
0: Doncs per tots vosaltres, aquí teniu Laura de Lluís Llach, dedicada del Vicenç Lozano.

0: Que bonic, que bonic.
1: T'ha agradat?
0: M'encanta, m'encanta. Cada vegada que la sento, sembla que és la primera vegada que la sento, però em porta molts records. Records d'experiències també personals, d'amors que he tingut a la meva vida, de gent que he deixat enrere, que m'han deixat enrere, però amb els quals, doncs, sense els quals la meva vida no seria la que és ara. De l'experiència, dels errors, dels moments crítics, se n'aprèn.
1: Bons records, en definitiva. Que, Vicenç, quan tu comences a fer informació del Vaticà, allà qui tallava el bacallà era Joan Pau II, no? El polonès Karol Wojtyla, que havia mirat la llista sencera de papes de tota la història, i el Joan Pau II pot ser que estigui el més a dalt de papes que més han durat.
0: Sí, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: el tio va estar del 78 al 2005, que són 27 anys, que això és molt.
0: Sí, sí, gairebé
1: 28
0: anys.
1: És una barbaritat.
0: Gairebé 28 anys, un dels pontificats, vull dir, més llargs de la història, un pontificat molt mediàtic, va ser el primer pontificat, de fet, mediàtic, degut a l'eclosió dels mitjans de comunicació, un papa més viatger de la història, però també un dels papes més conservadors, més ultraconservadors que hem tingut. Ultraconservadors que hem tingut, sí.
1: Era extrema dreta.
0: Bé, ell estava alineat, doncs, amb les polítiques de Ronald Reagan, fonamentalment. Vull dir, va ser el papa, com provinent de Polònia i fervent anticomunista, va ser el papa, doncs, que va acabar d'ensorrar, diguéssim, el comunisme. Ell va fer un pacte secret que hi va haver entre Ronald Reagan, el papa Joan Pau II, òbviament, i Lech Wałęsa, el líder de Sindicat Solidaritat a Polònia. Això m'ho va ratificar el mateix Lech Wałęsa, quan era encara líder de Solidaritat a Polònia i opositor, doncs, al règim del general Jaruzelski. Com diuen, caure una pluja de milions provinents dels Estats Units i del Vaticà per intentar reforçar aquesta línia, doncs, de poder derrocar el règim del general Jaruzelski, com va acabar passant, i va acabar destruint, diguéssim, com un joc de cartes, tots els països de l'est, fins a la caiguda del mur de Berlín i, finalment, l'autodestrucció de la Unió Soviètica, no?
1: Clar, és un càrrec religiós i també polític, ser papa.
0: Sempre clarament ho ha sigut, sempre ho ha sigut. Recordem Pius XI, recordem Pius XII, recordem el paper que va tenir a l'os polític, doncs, Pau VI, recordem el gran papa i reformista Joan XXIII, que va organitzar el concili, que va Vaticà II, del qual, doncs, va generar grans esperances de canvis i de reformes al món, que després es van veure truncades, doncs, amb els pontificats conservadors, doncs, de Joan Pau II i de Benet XVI.
1: I el papa Lleó XIV... políticament, on el situes?
0: El papa Lleó XIV és... bé, jo ho explico al llibre, el llibre explico amb clau d'intriga, amb clau de misteri, amb clau de thriller, pràcticament.
1: És un llibre d'espies.
0: Perquè és així, sense que hi hagi ni una coma de ficció, això també us ho puc revelar, està explicat amb tot el rigor del món, però el ritme és de thriller, i a la gent li agrada molt, perquè precisament van descobrint amb mi, a mesura que jo vaig descobrint, doncs, com s'organitza una operació secreta per portar el pontificat, doncs, el Robert Francis Prevost, el cardenal nord-americà i alhora peruà, un home del nord però també del sud, com a continuista del llegat del papa argentí, del papa Francesc. Això, vull dir, es fa amb moltes dificultats, convencent, doncs, el sector moderat dels tradicionalistes i conservadors de l'Església, que no havien insultat el papa Francesc, que no l'havien titllat de ser un heretge, de ser l'anticrist, de ser comunista.
1: S'hi va pillar, aquest senyor. El Bergoglio va pillar.
0: Bergoglio va pillar durant 12 anys, li van fer la vida impossible, li van avortar moltes reformes i el van intentar desprestigiar davant del món, doncs, amb fake news molt ben elaborats per a aquest sector que continua tenint un poder, malgrat perdés el conclave, continua tenint un poder importantíssim en el gran holding dels mitjans de comunicació internacionals, té la propietat de totes les xarxes socials, totes, absolutament, és el poder tecnològic, i té la propietat en aquests moments també de la intel·ligència artificial. Per tant, vull dir, veurem batalles molt cruentes, com ja es comencen a produir, doncs, en aquest pontificat de Lleó XIV, que és un papa amb una imatge potser tradicionalista, però en un fons absolutament progressista i reformista. I això ho puc garantir, i jo, en la meva tesi del llibre, va en aquest sentit, a la segona part del llibre, un cop explicat el conclave.
1: O sigui, tu no el veus 27 anys de papa, eh? Com el...
0: Bé, és un papa jove, de relativament jove, té 70 anys. 70 anys em dieu, mare de Déu, vaya bé.
1: O sigui, vaya viejo. Amb 97. Viejo. No, per ser papa està bé.
0: Per ser papa... No, està molt bé, perquè realment és un papa jove, tenint en compte la gerontocràcia que hi ha hagut tradicionalment, doncs, al Vaticà. Per tant, té un llarg recorregut que anirà paulatinament recorrent. És un home superdiscret, però és un mestre d'escacs. És absolutament, doncs, una estratega, vull dir, que sap el que fa, on vol arribar i com arribar-hi.
1: I, a més, el papa no se'l pot destituir, no? O ell renuncia, o es mor, o...
0: Sí, no, el papa no té...
1: O Vicenç, o el moren.
0: O el moren, sí, també. Tot és possible, tot està obert, sempre ho ha estat. Hem viscut, jo vaig investigar molt, vull dir, la mort sobtada, doncs, d'aquell papa que va durar 33 dies al pontificat, Joan Pau I, ho explico en molts llibres anteriors, doncs, que no va morir precisament de mort natural, no?
1: Vaja, enverinat. Que ara ho deia, no, el Vicenç, que ha escrit un llibre amb ritme de thriller i també amb títol de thriller, perquè és Lleó 14, Ombres sota la cúpula, i espereu-vos perquè el subtítol és L'operació secreta del cònclave i els paranys del pontificat. Això ja és Dan Brown, eh?
0: Bé, no és Dan Brown, no és ficció, eh? En absolut no és ficció.
1: És Dan Brown real.
0: És un Dan Brown real. Jo sempre ho dic, el Vaticà, la realitat supera infinitament la ficció, eh? Infinitament. Hi ha moltes llegendes, hi ha molta literatura, com la Dan Brown, hi ha moltes pel·lícules sobre el Vaticà, sobre llegendes, etc. Però la realitat supera molt a la ficció. I aquest llibre és, en definitiva, un relat inèdit, que no s'ha publicat, és una exclusiva mundial, dels intríngulis que van portar, doncs, aquest home, doncs, a poder ser, doncs, papa, en una operació secreta de la qual ell no hi formava part. Ell es va assabentar d'això al cap d'una setmana, que era papa, que un petit nucli de gent interessada, doncs, el van portar al pontificat, sent un papa una mica de consens entre les dues ànimes de l'Església.
1: I per aquí també apareixen Trump, Macron, Meloni...
0: Evidentment. Per què? Perquè apareixen. Doncs apareixen Donald Trump, evidentment, doncs, hi ha molta gent que diu no, és que aquest papa el van triar per ser un contrapoder a Donald Trump. No. Aquest no era l'objectiu en absolut. Ara bé, s'ha convertit en un contrapoder a Donald Trump. I això ho estem veient, doncs, els enfrontaments dels últims dies. Fins i tot ahir hi va haver una nova crítica, doncs, de Donald Trump, dient que el papa era un mal líder polític, que era un mal líder catòlic, que era un mal líder catòlic, i que el que volia era que l'Iran tingués armes nuclears. Realment, vull dir, increïble. El papa ha criticat, evidentment, doncs, la guerra de l'Iran, com ha criticat d'una manera molt dura, doncs, també, doncs, la sala de la sobirania de Venezuela, com ha criticat el genocidi contra el poble palestí a Gaza, com ha criticat, doncs, l'actual conflicte que encara dura entre Ucraïna i Rússia. Però mai ell havia volgut parlar directament dels personatges que són els artífexs d'aquestes violacions brutals dels drets humans i d'aquests crims de guerra. No havia parlat mai ni ha parlat mai de Netanyahu, ni ha parlat mai, doncs, de Vladimir Putin. No havia parlat mai de Donald Trump fins a un punt. Fins al moment en què Donald Trump diu aquella barbaritat, que és una apologia dels crims de guerra, que diu que ell està disposat a aniquilar una civilització. Fins aquí hem arribat.
1: I aquí ja
0: Trump s'hi va haver de posar i va dir que ell no l'intimida en absolut el que pugui dir Donald Trump, que ell defensa els principis de la pau, que són els principis de l'Evangeli.
1: Ha rebut feedback del llibre d'allà del Vaticà? Perquè, clar, és el que tu dius, és un llibre inèdit, que toques material sensible...
0: Tots els meus llibres al Vaticà han tingut, evidentment, vull dir, un cert pes, vull dir, del qual me'n sento orgullós. Vull dir, hi ha hagut crítiques molt positives de gent que diu ja era hora que algú expliqués alguna cosa. Hi ha gent que m'ha arribat a dir ui, aquest llibre no diu res, si sapiguessis això explica un 10% del que jo sé. I jo sempre els he dit, doncs va, som-hi, explica-m'ho.
1: Fot-li.
0: Explica-m'ho. No, valent. Perquè això és fer mal a l'Església. Sempre hi ha aquest argument absolutament fal·laç, absolutament ridícul. Els inputs que he rebut del Vaticà són molt bons, per part, doncs, sobretot dels assessors que que treballaven amb cardenals durant els dies previs al conclave i que jo, doncs, són en definitiva els protagonistes d'aquests llibres, amb uns diàlegs absolutament, vull dir, magnífics entre ells, uns diàlegs que permeten al lector, doncs, acostar-se al que és la realitat de l'Església i de les dues ànimes de l'Església, la conservadora i la progressista, però també, en definitiva, aquest llibre és un microcosmos del que està passant al món, de la batalla cultural que hi ha actualment al nostre món, a la societat global. Una batalla entre un sector de gent que vol preservar les llibertats, els drets socials, els drets polítics, etc., i laborals, que tants anys i tants sacrificis han costat a la humanitat, i que en alguns llocs on vivim, en democràcies, encara que sigui entre cometes, estan vigents, o han estat vigents fins ara, i la gent, contra la gent que vol anul·lar aquestes llibertats, que vol que en nom de la presumpta llibertat i democràcia que ells defensen, que en el fons són neofeixistes i neoliberals, volen imposar règims totalitaris on la democràcia sigui anar a votar cada 4 anys i si voten el que jo no vull, doncs ja em cuidaré jo de fer un cop d'estat.
1: D'entrar al Capitoli.
0: Sí. I d'entrar al Capitoli.
1: Sí, per feedback també hem d'incloure pressions, també d'això que has dit, cuidau, el que ens deies abans, no? Que...
0: Sí, no, jo he tingut pressions. Pensa que amb aquest llibre he suat, vull dir, sang, suor i llàgrimes, per fer aquest llibre, perquè realment jo ja comptava amb un boicot que havia tingut amb els dos llibres anteriors, sobretot el segon, Vatican Gate, del sector conservador de l'Església, però que no comptava és que també el sector més reformista de l'Església, molta gent es neguessin a parlar. Per què? Perquè no volien que sigués dit, doncs, que aquest papa havia arribat al pontificat a partir d'una operació secreta. Va ser així. Jo no tinc per què amagar.

0: Sí, doncs un líder ètic i moral al segle XXI, on estem mancats de qualsevol lideratge d'aquesta mena, un home que porti el diàleg, que porti ponts de diàleg importants i que doncs permeti que el món torni una altra vegada doncs a la cordura, que bona falta va, i que torni, en definitiva, doncs, al dret internacional, a la diplomàcia i als organismes internacionals doncs, que han evitat nombrosos conflictes al llarg de la història, etc. Això, realment, aquesta veu crítica és més necessària que mai. Jo crec que el Papa Pleos doncs, és un personatge clau en aquesta batalla que s'està produint en aquests moments.
1: I en el llibre del Vicenç Lozano hi trobareu fins a l'últim detall de com va ser el procés que va portar Lleó XIV a ser nomenat papa, un llibre, per tant, que, com canta Serrat, està ple d'aquelles pequeñas coses.
2: Uno se cree

0: Aquelles pequeñas coses de Joan Manel Serrat és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria del Vicenç Lozano, periodista, escriptor, vaticanista. Aquest tema es va publicar l'any 1971, quan tu tenies, què, 15 anyets?
1: 15 anyets.
0: Et transporta a aquella època?
1: Sí, em transporta a aquella època perquè és un tema molt emotiu, molt profund, breu, sobre la memòria, el pas del temps, els valors, els detalls aparentment insignificants de la vida, i sobretot a mesura que et vas fent gran vas recordant, i el record jo crec que és bàsic. Un record d'experiències viscudes, de moments, de records, de gestos, d'objectes que sovint oblidem, però que amb els anys tornen carregats de molta emoció i de sentit, en definitiva, no? Jo crec que els records sempre poden tornar, i sovint d'una manera inesperada, i aquesta cançó doncs m'aboca doncs la necessitat que tenim tots de recordar, perquè al cap i la fi som, gràcies doncs al que vam ser, els nostres errors, els nostres encerts, els nostres sentiments, les nostres emocions en moments donats, les nostres situacions crítiques, i sobretot la gent que t'ha envoltat, la família, els pares, els germans, la gent que t'ha portat realment coses a la vida.
0: Doncs anem a recordar, Vicenç, com era aquell Vic dels anys 60 on tu et vas criar?
1: Bé, jo vaig viure molt poc temps a Vic. Jo vaig néixer a Vic l'any 56, i quan tenia 4 anyets ens vam traslladar doncs a viure amb la família a Santander.
0: Anda.
1: Sí, perquè el meu pare era viatjant de comerç, era comercial, de rellotgeria, i representava una empresa doncs distribuïdora de rellotges suïssos a Barcelona. I tenia, doncs, viatjava, visitava rellotgeries a tot el nord doncs, de la península, des de Galícia fins al País Basc. Aleshores, la meva mare va triar Santander com un punt mig, diguéssim, perquè el pare, doncs, evidentment, eren èpoques que les carreteres no són les d'avui. El meu pare anàvem amb un 4x4. Un Renault 4x4. Imagineu-vos, doncs, arribar del nord, arribar a Barcelona, doncs, en un parell de dies, com a mínim. Vull dir, era poc a casa, i la meva mare se'n va cansar i va dir, prou, com a mínim que puguis tornar cada setmana, que el divendres doncs, puguis ser a casa. I així va ser, vaig viure una infantesa feliç, molt feliç, doncs, amb la meva família, amb els meus amics.
0: Fins quan estàs a Santander?
1: Jo vaig ser a Santander fins als 15 anys, als 16 anys doncs, vam tornar amb tot

0: a la família Vic, jo volia estudiar periodisme, només hi havia l'opció d'estudiar en aquells moments periodisme a prop de Santander, a Valladolid, o fer-ho a Navarra, a la Universitat de Navarra. Cap de les dues opcions em semblava bona, i vaig venir doncs, a estudiar a Barcelona, vaig entrar doncs, a l'Autònoma, en els primers cursos que es feien de Ciències de la Informació, de periodisme, en aquell moment, i vaig fer simultàniament les dues carreres de periodisme i d'història. Realment, tot això són records, són petites coses, vull dir, d'aquells viatges doncs, des de Santander a Vic doncs, per celebrar amb la família, amb els avis, per celebrar el Nadal, les nevades a la carretera, el posar les cadenes al Puerto del Escudo de Burgos doncs, per arribar doncs, a temps a celebrar el Nadal a Vic, amb una calefacció que hi havia, recordo, el 4-4, que era un tubo que venia a dins de la cabina del cotxe, venia des del motor, o sigui, aire absolutament tòxic, calent, molt calent, això sí, però molt tòxic, i amb les finestres mig obertes i amb mantes sobrevivíem doncs, aquell viatge. No?
1: I tira que te va.
0: I tira que te va.
1: Que, Vicenç, abans ens deies que tu des de ben petit sempre has volgut ser periodista, també ens deies que la teva mare tenia família de sacerdots o capellans. Sí. Ser capellà mai et va passar pel cap?
0: Ui, això és una cosa, realment... Jo, de petit, fixa't que jugava a fer de capellà. A mi em van regalar la meva mare, que era molt profundament catòlica, el meu pare no tant, però la meva mare era molt, molt religiosa, em van regalar, doncs, em van passar els Reis, doncs, una capella, vull dir, em van passar els Reis, doncs, un calze, vull dir, una campaneta i tal, i quan venia de missa, que em portava una missa cada diumenge, doncs, jo repetia el sermó del capellà, el repartia, li donava de combregar, tinc fotografies, donant de combregar a la meva germana, la Rosa Maria, fotografies entranyables, però bé, la meva mare volia que fos capellà, jo li vaig dir, no, jo vull ser periodista.
1: Sí,
0: no vull ser capellà, vull dir, en absolut, vull ser periodista, jo crec que, bé, ho vaig encertar, hagués estat un molt mal capellà.
1: I el tema de la fe, que clar, tu has estat molts anys al Vaticà veient-les de tots colors... Com et portes amb la fe cristiana?
0: La fe és una cosa íntima, personal, de cada persona. Jo crec que forma part de l'univers íntim de cadascú. Jo diria que en aquests moments sóc agnòstic, evidentment, batejat com a catòlic, com la majoria de la gent a Catalunya i a Espanya. Però, vull dir, sóc realment agnòstic. No sóc en absolut ateu, no sóc anticlerical. En absolut. Respecto molt perquè hi ha gent magnífica que treballa com a ministres de l'Església, homes i dones, monges abnegades que treballen doncs, les missions, que treballen en hospitals, que treballen en escoles, etc. Vull dir, m'he trobat amb gent absolutament magnífica i gent de la qual tampoc puc dir el mateix, sinó tot el contrari.
1: I aquest agnosticisme, per això s'ha forjat amb aquests anys al Vaticà?
0: No, no s'ha forjat.
1: O ja el portaves de casa?
0: No, jo crec que ja el portava de casa. Jo sempre he estat una mica l'ovella negra de la família, no? Vull dir que...
1: No, morena, perquè estàs molt moreno, eh?
0: Estic moreno perquè, a veure... Els jubilats hem de fer de jubilat tant en tant, encara que no ho sembli, també m'agafo algun temps de relax, me'n vaig al club natació... Barcelona, que és un paradís absolutament davant del mar, a prop de l'Hotel Vela i davant de la platja.
1: I et dona bé el sol,
0: i allà, doncs, em banyo, em relaxo, treballo també doncs, a les taules que hi ha fora i em toca el sol. Escolta,
1: no, la mare sí, guapo que estàs, Vicenç.
0: Gràcies.
1: Que tu ho deies abans també, que hi ha gent que diu, et vols carregar l'església? Tu dius, res d'això, jo vull que sigui millor. Però, clar, amb els termes de l'Església, que, per cert, és la institució que més ha perdurat al llarg dels anys en aquesta història, que hi ha com una dualitat molt bèstia, perquè, pel que he llegit, tenim, per exemple, l'Església Alemanya, que vol que les dones puguin exercir el sacerdoci, que es beneeixi el matrimoni homosexual. I, per altra banda, tenim uns senyors que volen tornar a fer misses en llatí.
0: Sí, sí.
1: Clar, és que hi ha unes diferències que semblen irreconciliables.
0: Hi ha interpretacions teològiques diferents, hi ha interpretacions de l'Evangeli absolutament diferents. Ara, l'Evangeli continua sent els mateixos evangelis, els principis del cristianisme continuen sent els mateixos, hi ha punts d'unió i molts punts també de dissensió que s'han radicalitzat d'una manera brutal en els últims anys, d'una manera bestial, i ho vam veure durant els 12 anys de pontificat del Papa Francesc, com la batalla va ser absolutament cruenta. I aquesta batalla pot acabar sent cruenta també durant el pontificat del Papa Lleó XIV.
1: Però el Papa Lleó XIV està més per l'escola alemanya o més per l'Església en llatí?
0: Evidentment, l'escola alemanya, és a dir, el camí sinodal que ha fet l'Església alemanya va bastant més lluny de les reformes que fins i tot el propi Papa Francesc volia tirar endavant. Ells estan a favor, doncs, d'eliminar el celibat, sacerdoci per la dona, instituir una mena de sacrament, encara que no sigui dit així, vull dir, de matrimoni, doncs, entre la gent d'un mateix sexe. Tot això l'Església de moment no ho ha tirat endavant, tot i que el Papa Francesc ha col·locat aquest tema, va col·locar aquest tema sobre la taula, i Lleó XIV continua estudiant, diguéssim, totes aquestes problemàtiques. Un Lleó XIV que ha portat més dones i més laics al govern de l'Església, una iniciativa que ja va iniciar, doncs, el Papa anterior. I un Lleó XIV, en definitiva, vull dir, fa un cant també a la natura i a la defensa i a la necessitat de lluitar contra aquesta emergència climàtica, sent el segon papa ecologista de la història després del Papa argentí.
1: O sigui que, pel que em dius, queda clar que si, per exemple, el fessin triar entre un himne feixista com el Cara al Sol o l'Imagen, el Lleó XIV, el papa, es quedaria amb l'Imagen sempre.
0: Sempre, sempre.
1: Doncs va, que són Imagen.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Imagine de John Lennon sonant al llapis de memòria del periodista i escriptor Vicenç Lozano, que és un tema publicat l'any 1971, com aquelles pequeñas coses de Serrat. Va ser un bon any, el 1971.
1: Sí, molt fecull.
0: Ara bé, Vicenç, amb el pas dels anys, jo no sé si a l'Imagine ens podem referir a ell com a cançó o ja ha transcendit a la categoria d'himne i ja és una altra cosa.
1: És un himne a la pau, a la idea d'un món sense divisions, un missatge aparentment molt simple però carregat de profunditat, que és en definitiva imaginar una humanitat molt diferent de la d'ara, alliberada dels factors que generen sobretot conflicte, una provocació intel·lectual en definitiva, vull dir, un món sense països, sense fronteres, sense guerres, sense conflictes per creences, sense cobdícia, sense desigualtat.
0: Sí,
1: una utopia, en definitiva.
0: Un himne utòpic, t'anava a dir.
1: Un món utòpic, però que és més actual que mai, vull dir, la reivindicació que fa aquest himne.
0: Però bé, que ho saps a les teves pròpies pells, que és utòpic perquè tu has cobert guerres. Entre elles la de Bòsnia.
1: Sí, m'han marcat molt. M'han marcat molt. Jo, aquestes paraules, imagino, vull dir, sempre les he tingut present i durant les guerres, vull dir, fins i tot, doncs, recordo un bombardeig amb el cotxe que anàvem, doncs, estàvem a la guerra de Croàcia amb Sèrbia. I bé, al principi anàvem molt protegits tots, amb l'armilla antibales, el casc, etc. I com s'ha de cobrir una guerra, després doncs, et vas relaxant i és quan comença el perill. I ens vam relaxar tant que durant un bombardeig anàvem amb el cotxe i recordo que teníem posat uns cassets, en aquest moment eren cassets, doncs a la ràdio del cotxe. Un era Imagine, l'altre era Luciano Pavarotti cantant a tota canya mentre caien les bombes.
0: Wow.
1: I nosaltres doncs, rient com absolutament bojos, tot i sabent el que provoca doncs, realment això. Recordo quan vaig arribar, doncs, vam arribar doncs, al lloc allà on anàvem, doncs, vaig recollir un nen que no havia tingut temps d'entrar al refugi, que estava destrossat, absolutament, el vaig portar a l'hospital a Coll, va arribar mort. Va arribar mort i jo no em vaig treure la imatge d'aquell nen durant anys, no me la trec encara. Per què? Perquè és una víctima innocent d'una guerra. Una guerra, poden morir soldats, al cap i la fi saben què hi van a fer a les guerres, però morir criatures, morir gent gran, gent indefensa, vull dir, realment això no t'ho treus del cap, no em trec del cap les atrocitats que m'ensenyaven doncs, els tècnics, per exemple. Canalla, pràcticament de 16, 17 anys, armats fins a les dents, que t'ensenyaven orgullosos una casa on només d'entrar veies una família degollada al sofà. Vull dir que realment això, si no et marca, és que no ets humà. Vull dir, el trauma de la guerra va fer que després de la guerra dels Balcans jo abandonés el periodisme bèl·lic, vull dir, no m'havia agradat mai, però sí que havia volgut viure l'experiència del que era una guerra. Me l'havien explicat a casa, la guerra civil, els avis, sobretot. Jo tenia un avi que era franquista i tenia doncs, gent també de la meva família que eren republicans, i aleshores vaig viure doncs, aquest odi que encara, desgraciadament, és permanent a moltes famílies. I jo no entenc la gent doncs, que aboca doncs, aquell moment com un moment, vull dir, de victòria per part de les tropes franquistes. Sí que entenc que la gent estava exhausta de guerra i fins i tot anessin doncs, a rebre les tropes nacionals allà on fos, perquè era una mica l'alliberament de la seva vida absolutament dramàtica que havien viscut. Era la possibilitat de tornar a menjar, era la possibilitat doncs, de que els teus no acabessin morint al front. Però no ho entenc, perquè la dictadura que es va instaurar va ser una dictadura molt i molt dura, molt i molt dura, contra la qual vaig intentar lluitar amb tot el que podia de jovenet. I que doncs, la mort de Franco per mi va ser també un alliberament personal.
0: Que bé, és el que dius tu, no? Que has viscut una guerra que és una cicatriu a l'ànima que no te la traurà mai ningú. Tu, que has anat amunt i avall durant tants anys, aquest fet de ser com un nòmada del periodisme t'ha permès arrelar a algun lloc? De dir,
1: no,
0: estic
1: mira,
0: a casa?
1: Jo sempre he tingut la idea, vull dir que és una idea brutal, és molt bèstia això que diré, però bé, realment és així. La gent que viu les guerres, la gent que viu els llocs on pateixen la guerra. Tu hi vas pràcticament de visita. I vas com a testimoni. Òbviament, les guerres sense periodistes es cometrien encara moltes més atrocitats de les que es cometen. I vas com a testimoni del que està passant. I has d'anar amb una visió molt àmplia, vull dir, aquí no hi ha bons ni dolents, hi ha dues visions absolutament diferents, sí que hi ha violacions de drets humans per part d'uns o per part dels altres, i això cal denunciar-ho, però realment et dones compte de que és la pèrdua d'humanitat més gran, la guerra. La pèrdua d'humanitat, la pèrdua del sentiment i de la idiosincràsia humana més gran que es pugui produir és, diguéssim, la violència.
0: Jo preguntava per això, Vicenç, en el teu cas, arrelar tu, que has estat, ara estàs aquí, ara estàs allà. Si un lloc
1: sí,
0: que diguis, estic
1: sí,
0: a casa,
1: no,
0: m'he arrelat aquí.
1: No m'he arrelat mai enlloc perquè sempre he tornat i sempre tenia la idea doncs, que un dia o altre tornaria per més mesos que estigués
0: aquí,
1: doncs, en un front bèl·lic, etcètera.
0: I aquí, aquí has pogut
1: arrelar?
0: A Barcelona, Vic...
1: He arrelat aquí, ho he viscut també, vull dir, moltes vegades amb un cert desarrelament, perquè el fet de viatjar tant, vull dir, pensa que hi havia mesos, hi ha passat temporades, amb mesos que estava, doncs, com a molt una setmana a casa, vull dir, estava fora. On potser he arrelat més és a Itàlia, és a Roma. La ciutat de Roma, per mi, doncs, m'ha acollit, vull dir, tinc grans amics, és molt similar, mediterràniament, és molt similar doncs, a la nostra manera de viure, i jo a Itàlia doncs, l'he admirada d'una manera extraordinària, l'he patida i l'he acabada també odiant en molts moments degut a les situacions polítiques que s'han produït.
0: Que és, suposo, el dany col·lateral d'aquesta feina, no? Que al final...
1: Sí, t'acaba... A veure, t'acaba enriquint, és un privilegi, vull dir, no tothom... ha tingut l'oportunitat que he tingut jo, cosa que agraeixo doncs, a tota la gent que ha confiat en mi, de poder doncs, viure conflictes, de poder viure situacions que ja formen part dels llibres d'història, i de poder doncs, conèixer gent que també forma part doncs, de la història del món, haver-los pogut entrevistar, haver-los pogut conèixer, haver-los pogut... doncs, tutejar d'alguna manera. I això realment el periodisme t'ho dona i jo crec que jo sóc molt agraït al periodisme i molt agraït doncs, a les empreses que m'han acollit, algunes millor, d'altres pitjor, tinc problemes també, vull dir, com tots els periodistes, doncs amb determinades empreses i amb determinats moments, però sempre me n'he sortit gràcies sobretot als companys doncs, que m'han donat suport.
0: Estem a punt d'acabar, però abans, a principis de juny tenim aquí a Lleó 14,
1: sí,
0: el Robert Francis, que farà una ruta per Catalunya. Que...
1: Sí, després de 12 anys, que sense una visita d'un papa, el papa francès no havia volgut mai visitar doncs, Espanya ni Catalunya, perquè temia ser manipulat. Així ho va dir ben clarament, fins i tot doncs, no va anar al jubileu doncs, de Santiago de Compostela, vull dir, no va assistir doncs, al... l'any ignasià... Com
0: aniràs a veure el papa Lleó XIV?
1: Mira, tinc tanta feina, tinc tantes entrevistes a mitjans de comunicació des del dia 6 que arriba a Madrid amb mitjans de comunicació espanyols i a partir del dia 9 mitjans de comunicació catalans, que espero que em quedi algun petit temps lliure doncs, per poder doncs, anar doncs, com a mínim si tu i veure una mica l'acollida doncs, a Lleó 14.
0: Que es veu que, entre altres llocs, visitarà l'Spotify Camp Nou?
1: Bé,
0: això s'ha dit, eh?
1: No, això ho vaig treure jo, precisament.
0: Seria increïble veure-la ja fent una xilena. Això sí que renova la idea de les lletres.
1: No està a l'agenda, però podria fer una visita com va fer Leo Messi, nocturna, vull dir, fora d'agenda, doncs per visitar les obres de l'Spotify és molt futbolero.
0: Doncs, Vicenç, ens hem quedat sense temps. Et sembla que acabem amb Aretha Franklin i Respect de, com a...
1: Som-hi.
0: Sí, com a guinda final. Doncs em queda dir-te que ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons i em sembla que no puc dir gaire més perquè se'ns acaba el temps. No puc ni donar-li les gràcies a aquest equiparro que forma Llapis de Memòria. Això sí, que tingueu tots molt bona tarda i aquí teniu el llibre del Vicenç que us explica tot. Lleó 14, Ombres sota la cúpula. Fins demà.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Llapis de Memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.

0: us oferim la reemissió del programa Tot és comèdia.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Tot és comèdia. Amb Màxim Castillo.
2: Què tal? Molt bon dia. Bon diumenge, Clàudia Arcarons.
3: Bon diumenge, Màxim Castillo.
2: Sempre comencem fent preguntes. Aquesta no te la puc fer tu?
3: No gaire.
2: O sí, perquè ja els atens, no?
3: Els 24? Els tinc.
2: Ja fa una estona, però de fet estàs a punt de fer-ne 25. L'aniversari és d'aquí pocs dies. Per tant, com ets? Com ets amb 24 anys?
3: Ens estem presentant, dos petons, tal...
2: Bueno, els oients ja et saben com és, perquè t'escolten cada cap de setmana amb 24 anys. Però com eren amb 24 anys les nostres convidades, l'actriu Nausica Bonin i la directora d'escena Anna Serrano? Com esteu, Nausica? Anna, bon dia.
4: Hola. Bon dia.
2: Ja sabeu
4: bon dia.
2: Per què us faig aquesta pregunta.
4: Sí, hem lligat caps.
2: Tot i que lligar caps amb aquesta setmana d'orilla, d'estrena, l'autora... Acabeu d'ensenyar aquesta feina al Teatre Lliure... costa una mica, no?
4: Sí, jo tinc la neurona una mica cansada, honestos. Ha sigut la setmana d'estrena, les setmanes d'estrena sempre són molt intenses, moltes emocions, crec que teníem moltes ganes de que arribés aquesta setmana i de poder ensenyar aquest espectacle al públic i sentir la seva resposta, però setmana dura, portem molts dies i hem fet molta feina per arribar fins aquí, molt orgulloses.
2: Però a la vegada tenen aquesta llum als ulls, aquesta brillor d'il·lusió.
5: Sí, estem rebent comentaris molt bonics i està sent molt, molt xulo després de tota aquesta feina... No, tan intensa i tan allò de posar-hi el cap, el cos, el cor, tot. Trasbals emocional alhora que l'energia, no? va caient, va pujant, o sigui, tot una mica.
2: Sí, però no us escapeu, com éreu els 24?
3: Heu trempejat molt bé.
2: Sí.
4: Com era els 24?
2: Et deien allò de... Ai, és que ets molt madura per la teva edat, com li
3: correcte.
2: Diuen al personatge.
3: Això us ho deuen haver dit més d'una vegada.
2: No?
4: Sí. Sí.
2: I segurament persones grans, senyors grans...
5: Sí, a mi concretament també en lo laboral, com que jo també vaig començar molt jove a treballar en el món del teatre, doncs hi havia una cosa com de noia que lidera un equip jove, cada cop doncs, estàs a la sala d'assaig o entres al teatre, entres a la sala i ningú pensa que tu siguis la directora,
2: clar,
5: no?
2: Com el grup A, dieu-ho,
5: aquestes coses.
2: No? La companyia que sou senyora, també, deixa'm-ho dir. I tu també vas patir aquesta situació, no sé si patir és el terme, o Albert.
4: Sí, no sé si patir és la paraula,
2: perquè
4: però...
2: Perquè depèn de com t'ho diguin, sí que és condescendent.
4: Sí, absolutament. Sí, jo crec que compartim amb l'Anna també que vam començar a treballar molt joves, llavors... sí que hi ha aquesta sensació com això, no? Que la gent et fa més gran del que ets. Però amb 24 anys, molta tortureta mental, molta inseguretat, però bé, amb això anem millorant.
2: Però això va amb la persona o amb la feina que fa aquesta persona?
4: Jo crec que tot suma. Jo crec que, evidentment, l'exposició sempre et col·loca en un lloc de vulnerabilitat. Sumat a un cert caràcter, doncs tenim el còctel perfecte.
2: Anem ja, doncs?
3: Home, tira.
2: Parlem de passió, de desafiament, perquè s'acaba d'estrenar l'autora, una obra d'El Hickson, on una jove escriptora vol fer la revolució.
6: No, ja ho sé que no és real, és una obra de teatre.
7: L'has d'acabar. No puc vendre entrades per veure Mary Poppins en plena bacanal.
6: És la vida real, això. N'estem fins al cony d'haver d'escoltar el que ens han de dir aquests tios amb la pell arrugada als casaments. T'ha tocat fer el món i a mi m'ha tocat haver-hi de viure.
3: Anna, tu dius que el primer cop que la vas llegir vas flipar en tots els sentits.
5: Sí, perquè per una banda a nivell... del discurs, de lo que parla, de les paraules que utilitza, de com ho escriu. Hi ha una cosa d'escriure sense tabús, de vomitar, de dir-ho tot tal qual, que em va flipar bastant i em va xocar bastant perquè normalment, almenys aquí, no estem acostumats a aquest tipus d'escriptura. Això per una banda i després tota la part de la forma, del com, no? del com ella ho explica i el fet que és una obra doncs, zero convencional, zero no fa cas a les estructures, diguéssim, no lògiques i que estem acostumats i llavors això per una directora com jo almenys que li agrada jugar i provar i era això i era allò, era com fantàstic per dir, doncs, tenia com gairebé 5 o 6 obres dins d'una per anar obrint com maneres de fer i això em va cridar molt l'atenció.
2: Està molt bé perquè mai saps on ets en aquesta obra, en aquesta història, no saps on agafar-te, no? En qualsevol cas, el personatge principal ja va venir al cap aquesta senyora que tens aquí al costat, la Nausica Bonin.
5: Clar, o sigui, el personatge principal, l'autora, és una dona que... O sigui, hi ha alguna cosa com de la Nausica de dona de teatre, que crec que és molt xulo i del meta que té la funció, també, que hi havia d'haver alguna cosa per mi molt, molt important d'això, no? I després una cosa que té la Naus també molt, molt magnètica, alhora que molt aterrada, hi ha com un mix d'ingredients en aquesta persona que són explosius.
4: Jo recordo molt la primera trucada que em va fer l'Anna, que em va dir, tinc una cosa que crec que pot ser molt guai i m'encantaria que hi fossis. I recordo llegir-m'ho i, o sigui, no vaig dubtar cap moment de hòstia, això ho vull fer perquè crec que arriba poques vegades a la vida t'arriben personatges tan com es diu en català, no? Tan golosos.
2: Llaminers.
4: Sí, tan llaminers i tan interessants, amb tantes capes i amb tantes possibilitats. Jo vaig veure com això, moltes possibilitats, no? Moltes portes obertes i tot el que plantejava la funció no només dins de l'obra, sinó que posava en qüestió moltes coses, no? No només com fem aquesta obra, sinó com escrivim, com creem, com ens relacionem dins d'aquesta indústria. Per mi m'obria portes no només a nivell professional, sinó de fer moltes preguntes a nivell personal sobre la nostra feina.
3: Que de fet tot comença amb aquesta discussió de la jove interpretada per la Rabina Reventós i un director més gran que ella, que el fa en Javier Beltrán. I per què xoquen tant, no? Perquè és una bona estona d'escena. Quina idea té ella del teatre?
5: Clar, ella té 24 anys i és aquesta... Bueno, està en un moment on el teatre l'ha decepcionat, no? On ella té com una certa esperança cap a aquesta cosa més, doncs, no? Màgica, mitològica. Ella parla de que el teatre és un foc sagrat, no? I té com una passió allà ficada i unes expectatives molt altes que després també es transformen en unes decepcions molt altes, no? I llavors, bueno, ella parla d'acabar contínuament al teatre per veure si realment aquest lloc es converteix en un lloc on hi hagi veritat. I no la troba, almenys en els espectacles que se li estan oferint, no?
3: Perquè, en canvi, ell té aquell punt de... És que ets tan 24 anys, ets tan de... Ai, enderroquem el capitalisme, no sé què... I aquí el públic riu molt. Sí. O sigui, quan ella diu, però tu què vols?
5: Sí,
3: i ella,
5: sí, sí.
3: Desmantellar el capitalisme i enderrocar el patriarcat. I la gent es pixa de riure, perquè ara és com un meme. No? Vull dir, voler ser revolucionari és un meme? S'ha convertit en això?
4: Jo crec que és la mirada sobre això, no? Que hi ha una part de la mirada sobre això que s'ha convertit en això, però no crec, no hauria de ser-ho. El que passa que no, la manera que té aquesta societat de confrontar-se a les coses que l'incomoden és a través d'enfotre-se'n, no? Igual que hi ha tot l'humor sobre, pues això, sobre feminisme, sobre tal, perquè al final són coses que incomoden i, per tant, la manera que troba el patriarcat de ridiculitzar aquestes coses és a través de... del meme com a símbol d'enfotre-se'n d'alguna cosa que et molesta.
3: Ell, en canvi, està com en una altra fase, i vosaltres trobeu que això...
2: És més gran.
3: Clar, sí, sí. Però voler canviar el món és una cosa que passa amb l'edat? És allò de, que es queda de... Ai, sí, és que era... Tenia tanta passió i tanta força i l'he anat deixant enrere. O sigui, yeah. Heu tingut aquesta decepció?
2: Que tampoc sou tan grans.
3: No.
5: Però... No, però bueno, sí que és veritat que l'acumulació de coses que et passen a la vida suposo que et van portar una mica cap a aquesta cosa d'acomodar-se,
3: sí.
5: No? De tal. Però sí que, per exemple, justament veient aquesta funció hi ha algo, i també passava a la gent a l'estrena que ens deia hòstia, fa molt que no hi havia algú així, com una mica d'aquesta cosa de tornar a enxufar-se amb algú i de tenir esperança i de tal, que de cop et fa aixecar-te una mica de la cadira aquesta de la comoditat, que crec que és guai que de vegades ens fotem una mica d'una bona hòstia així com, no?, un sacseig, com per dir ei, moment, que quedar-se al sofà tanta estona igual no cal, no?
3: Però clar, sí. És que també és molt cansat haver lluitat tant, i a vegades clar. Ja sents que has estat tan al peu del canó que tens un punt de dir tu que ho faci un altre.
5: Sí,
3: no sé com us hi heu relacionat vosaltres amb això, eh? Amb aquestes paraules tan grosses, no?, de posar el patriarcat, el feminisme, que sembla que estem molt desencantats.
4: Sí.
3: Jo fent assumpcions, aquí, completament. Vull dir que em podeu dir no, tia, no.
4: No, suposo perquè també el capitalisme té això, no?, que absorbeix qualsevol revolució, en el fons, no? I per això Zara té camisetes de feminisme i ecologisme, i perquè, en el fons, la gran lluita és aquesta, no?, és seguir sent revolucionari quan la revolució fins i tot es capitalitza.
5: De fet, hi ha una frase que diu el Javi a la funció, quan fa director, que diu, parla de que la ràbia de la noia jove farà que la gent compri entrades. I ella s'indigna molt amb això, diu, en sèrio? I ell diu, sí, és que és el que està de moda, vull dir, és el que es porta. I ho diu tan tranquil, no? I realment és veritat, o sigui, ara mateix... I mira que l'obra és del 2018, però ara mateix vull dir, és molt vigent, no?, aquesta frase.
2: Dona jove i emprenyada. Això jo no... T'hi vas fixar tu, jo no m'hi vaig fixar.
3: Amb el cartell, no?,
2: el cartell.
3: Del pis, que hi ha allà, dona jove i emprenyada. Això és idea teva,
2: Anna? Teva, Anna, o...?
5: Això està, és una acotació del
2: text. Ah, és de l'autora?
5: Sí, sí, sí. Ella explica, les acotacions d'aquest text són magnífiques, són increïbles, perquè n'hi han que són superdescriptives de l'espai i et diu exactament com ha de ser el sofà i no sé què, que això concretament ens ho hem patat, però el cartell sí que...
2: No li digueu, no
5: sí
2: li digueu.
5: Sí que ens, li hem fet molt cas, de, apareix un cartell on posa dona jove i emprenyada i tal, i després hi ha altres acotacions que són totalment conceptuals, que et fan com també donar moltes voltes a com estàs dirigint aquesta història i tal, que és magnífic, és molt guai.
4: No sé, sí, realment és un text que val molt la pena llegir-lo, perquè hi ha una literatura molt més...
2: Està editat aquí en català o castellà?
5: En català,
4: la traducció de la Carlota Subirós i l'editorial...
5: Arola?
4: Crec que sí.
2: Edicions Arola...
5: Crec que sí. La que estan fent ara, la línia que estan fent el llibre ara...
2: Sí, sí.
5: Doncs aquesta, sí.
2: Què anava a dir? Javier Beltrán, Regina Reventós, Nausica Bonin i David Selves, no ens el deixéssim, que encarna el director de més gran, diguem-ne. Converses que teniu durant els assajos, va. Perquè no sé si algun director de teatre real li xiularan les orelles. No sé si...
5: Espero que sí.
2: No sé si sortien alguns noms per allà.
5: I tant.
2: O pensàveu en alguns noms.
4: Si és així, haurem fet bé la nostra feina.
5: Sí, evidentment. Hem parlat molt d'això. És un tema que surt molt a la funció i que totes d'una manera o altra hem estat allà en moments doncs aquesta vulnerabilitat, incomoditat, de situacions...
2: D'ús de poder, sí. Diguem-ho clar, no?
5: Sí, sí, sí. I no només les dones, també els homes. Vull dir que és veritat que la figura del director doncs és una figura de molt poder i que també, mirant enrere, doncs, les viejas escuelas encara era
2: encara,
5: més...
2: Encara,
5: Em refereixo que si mirem abans, enrere en com es feia, que encara era més fort, que no vol dir que ara
2: però
5: passi,
2: És el però... que t'anava a dir. O sigui, aquesta rèmora del passat no ens la traiem de sobre.
5: No, perquè hi ha una cosa també de gènere que... Vull dir que no només parlem del director que fa crits, que hi ha una cosa de gènere d'això, no? També de la mirada cap a l'actriu, cap a la sexualització, etcètera, que és molt difícil que se'n vagi.
3: O fins i tot sentir-te... Ai, perdona.
4: Sí. No, una bona mica...
2: T'hi has trobat, no? Sí, t'hi has trobat tu en el
4: sí,
2: dia a dia
4: bueno,
2: de la teva feina.
4: Sí, que l'experiència personal de cadascú al final és anecdòtica. Intentem parlar d'algú més... que està més per sobre d'això, no? Però que al final jo també crec que, vull dir que no només són figures concretes, sinó que el poder en si és una cosa masculina i patriarcal, i el poder és algú que nosaltres també, com a dones de la nostra generació, també tenim integrat. Llavors, per mi no només té a veure amb la deconstrucció de lo antic, sinó amb què hi ha de tot això en nosaltres, que crec que és una de les coses que més ens hem intentat qüestionar, no? Bueno, l'Anna i la Judit ho parlàvem molt a l'hora d'interpretar aquesta peça, no? De si posem aquesta... Per què estem posant aquesta escenografia? Per què estem posant aquest vestuari? Per què estem posant això? Perquè la nostra mirada, com a dones contemporànies, feministes i tot, també està contaminada de tot això. Jo crec que la feina una mica no és tant demonitzar les antigues generacions, que sí, que ja ho sabem, sinó de qüestionar-nos què hi ha de tot això en nosaltres.
2: Que volem ser, també, no? No? Una mica? Clar.
5: Sí, i que al final és això, no? Com que nosaltres ho hem heretat treballant a fer, no? Vull dir, en tots els àmbits de la nostra vida hi ha algú que el que tu et surts sol és aquesta lògica patriarcal, no? Són aquestes formes, aquestes mirades. Llavors, és constantment anar fent l'exercici de per què estem posant això? Què vol dir si posem això? Què significa aquest gest?
2: Per què el pantalonet curt? No? Per què el calor? Per què aquesta coreo? No? Aquesta... Parlàvem a mi curtancat de l'escenografia. La cosa, no sé com l'heu batejat, però jo li dic la cosa.
5: El bitxo.
4: El bitxo.
2: Hi ha una part central de l'obra, que és aquests 20 minuts de monòleg que té la Nausica Bonin, que ens n'anem, no? El personatge s'allibera, ho entenem perfectament, no? D'aquesta mirada que ara dèiem. No sé, què podem dir d'aquest moment sense desvetllar gaires?
5: Mira, és un moment que quan tu llegeixes a l'obra canvia totalment, és a dir, tu no estàs llegint una obra de teatre en aquell moment, estàs llegint una narració que té a veure amb un somni, que té a veure amb una cosa mitològica, màgica, que transporta un altre paisatge completament diferent, una lògica, no? Les coses apareixen, desapareixen, l'escriptura és molt més poètica, inclús en el text no posa que ho diu l'autora, vull dir que també de cop haguéssim pogut fer un text projectat o una dua nova, no? I en aquest cas és un monòleg que fa la Nausica de manera increïble. I ja l'acompanya un bitxo. Un bitxo màgic. Bueno, un paisatge que...
2: Que es mou.
5: Que es mou i que...
2: Canvia de forma.
3: Home, i deixa molts dubtes a l'audiència.
5: Sí, que té a veure amb la màgia, no? Amb l'ajut també parlant molt d'això de la màgia, que té a veure amb la part més instintiva del text, que obre aquesta imaginació, no? Que hi ha algú que no és concreta, sinó que queda com en un espai eteri, no?
2: I de desig, també, no? És un moment important pel desig i per sentir-se lliure, no observat. Ja siguis noi o siguis noia, perquè jo, bueno, pensàvem això, en les manies que tenim tots al cap i a la fi, no? Físiques. No sé si d'això també en parlàveu, no? O no tant?
5: Manies físiques.
2: Imatge, no, no relacionades tant. Amb la imatge, no tant, com et veuen, no. La percepció...
4: No, bueno, tant, crec que era algo que planava en tota la funció, sí. No? De... però no, crec que com... No, no crec que al final la provocació, que és aquest, el títol
5: diu,
4: que li han posat...
5: Es diu la provocació.
4: Ah, el okay. Títol que, li han, que se li ha posat aquest tros de la peça. Sí, té molt més a veure amb l'oníric, amb l'instintiu, amb fer volar... Amb que cadascú viatgi en el seu lloc més íntim, no? Sense intentar imposar a l'espectador idees concretes.
5: I sense la voluntat d'acompanyar, no? Com d'agafar de la mà de l'espectador, sí. De dir, això, no, ara estic aquí, ara estic allà, llavors d'aquí vaig allà, que és el que estem acostumats, i també té a veure amb com la Ella Hickson, l'autora de l'autora, va escriure aquest text, que ella el va escriure en 4 setmanes,
2: en una cabana
5: al mig del bosc, perduda, sí. Sense cap feedback, sense enviar... Tinc aquesta escena, què em penses? No, res. O sigui, ella va escriure vomitada, a raig, i va dir, això és. I així es va quedar. I llavors hi ha alguna cosa d'això que connecta amb com ella estava, no, en aquell moment escrivint tot això, i ella parla molt també d'això, de que escrivia somni, de que escrivia, feia escriptura automàtica, que és aquesta cosa d'escriure, escriure i no parar d'escriure, no? Sense punts, sense comes, sense res. Llavors, bueno, si té algú de...
3: Té un punt Eva Baltasar, això, de Parmagel, no? Sí. D'aquesta cosa d'escriure
4: sense que... Jo just m'estic llegint l'últim llibre de
2: Peixos
4: i li enviava captures de pantalla a l'Anna, en plan, flipa.
2: S'haurien de conèixer, per tant.
5: Sí, sí.
2: No, Eva i l'autora.
4: Estic flipant molt fort.
5: És que era gairebé literal. Hi havia algú com de dir, és que podria seguir dient aquest text i quadraria perfecte, saps?
2: Uau. Bueno, ara li han adaptat al teatre Parmagel, a l'Eva Baltasar. L'altre dia la teníem aquí al programa.
3: I ella explicava que ho va escriure pensant que ningú ho llegiria mai.
2: Sí, sí, sí.
5: És que això és important, eh? Lo de la mirada realment és tan fort.
2: També hi ha moments coreo, com el de la Rebina Reventós, estupendos.

0: no havia ballat jo això. També acotació o...?
1: No, no, això no. És llicència nostra.
2: Collita pròpia.
1: Sí, sí,
0: perfecte.
1: Sí.
0: Perfecte. Molt, molt a favor.
1: Sí, sí, això va ser... Estàvem, o sigui, un dels grans reptes d'aquesta obra és com trobar el codi de cada escena, perquè realment cada escena baixa com d'un lloc diferent. Llavors hi havia algú d'arrencar una escena amb aquesta cançó i ja et col·locava en un lloc molt diferenciat de la resta i molt concret, no?, per sí, sí, sí. Certes coses.
2: Que la Ravina escrivia, tipus, aquest equip que em cuida cada dia i que abans de sortir em dieu disfruta. O sigui, com has fet treballar amb algú que ara està com començant?
3: Ara és que just dinava amb una amiga i li comentava com per mi està sent molt bonic poder acompanyar aquest lloc on jo he estat tants anys, no?, veure aquesta fragilitat, vulnerabilitat i poder sostenir com a mi m'hagués agradat que em sostinguessin. També crec que el que fa la Ravina, o sigui, em sembla una heroïcitat començar aquesta funció com la comença, em sembla heroic. Llavors, només tinc paraules d'admiració cap a aquesta petita persona.
0: Com mesurareu l'èxit de l'obra de teatre? Amb entrades venudes?
1: Espero... Bueno, no sé. Depèn de qui el mesuri, no? Hòstia. Però no, jo amb els comentaris, o sigui... Jo per mi és un èxit perquè estic plenament satisfeta, orgullosa, o sigui, m'encanta el que hem fet, sent molt sincera. Llavors, després, el que vingui després, tant de bo arribin, no?, com comentaris xulos i tal, però alhora també, o sigui, si hi ha gent a qui no li agrada, és que algú no hem fet... O sigui, si no hi ha gent a qui no li agrada, és que algú no hem fet bé. Penso, perquè és una funció que clarament ha descol·locat, clarament ha d'incomodar a certes persones, llavors hi ha algú com de també rebre aquests comentaris que em sembla superinteressant.
0: Però com viviu aquesta dicotomia que planteja l'obra, no?, el teatre comercial versus art? No? O aquesta cosa sagrada, no?, que va buscant la veritat, que va buscant el personatge principal.
3: Jo crec que l'obra també ens explica que no hi ha extrems, no?, sinó que, vull dir, que la veritat no està en un extrem, sinó en el matís de grisos que hi ha al mig. Llavors, que tampoc podem contraposar el teatre comercial amb l'art, sinó que, bueno, trobar quin és aquest lloc intermig, que també té molt a veure amb la necessitat de cadascú. És a dir, crec que no s'ha d'invalidar ni una cosa ni l'altra, sinó que les dues coses formen part de lo mateix, simplement que són dos llocs diferents des d'on veure-ho i que haurien de poder conviure.
0: I és naïf pensar que el teatre pot canviar el món, i l'art en general, i la cultura?
1: No sé, canviar el món és una paraula molt gran, però veure una funció i que et passin coses per dins, jo crec que amb aquesta funció passa i amb moltes altres també. Llavors, jo quan vaig al teatre i ja em passa alguna cosa, hi ha alguna cosa intern que s'ha mogut.
0: Quin gustasso sortir plorant,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o rient molt, no? O amb agulletes de riure, i no sé.
3: Sí, de fet, el David ho diu en una frase, no? Com que el que més temem tots és la irrellevància. I jo crec que justament, no?, l'art ha de moure. Que moure també vol dir poder sortir d'allà havent rigut, havent-ho passat bé i havent alliberat les teves tensions. Vull dir, no, tampoc s'ha de menysprear això, però sí, jo crec que mentre surtis d'un espectacle on t'hagin passat coses, també crec que com a espectador has d'estar obert a que et passin coses. Que moltes vegades també, no?, en aquest moment vital que estem vivint, també hi ha molt bloqueig personal de no deixar que les coses et travessin. I crec que justament aquesta és una funció on s'agraeix que com a espectador vinguis obert a que et passin coses, inclòs la incomoditat, inclòs el no ho entenc i això no em fa sentir bé perquè jo vull anar al teatre que em facin sentir un espectador intel·ligent perquè ho entenc tot. Clar,
0: tot... Estàs pensant en algú?
3: No, gens.
1: No, però és una cosa molt...
3: No, però és algú que passa. Sí, que a mi pot passar també. Sí. No? Si jo surto d'una funció dient, ah, que bé, ho entès tot i que intel·ligent que em sento, doncs em fa sentir bé. I desmuntar això també em serà interessant.
0: Bueno, però està bé també que et portin a llocs que no coneixes i no sàpigues per on vas, no? Allò, això motiva també.
1: Sí, sí,
0: teniu
1: total.
0: Gaudís ara, després, o què?
1: Gaudí que té funció.
0: El que vam riure, tu. Doncs no us perdeu l'autora, el Lliure de Gràcia, fins al 7 de juny, amb Anna Serrano, la direcció, Nausica Bonin, protagonitzant al costat de tota aquesta gent que David Selves, Ravina Reventós, que no me'n recordava, i Javier Altran. Ho he dit bé, eh?
1: Sí, bueno,
0: i tot l'equip tècnic i creatiu al
1: darrere. I el bitxo.
3: I el bitxo.
0: O la cosa. Moltes gràcies i molta
1: sort.
0: A
1: vosaltres. Gràcies.

0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
1: D'aquí un minut seran dos quarts de dues. Clàudia, ara feia molts de dies que no jugàvem.
2: Què? Ganes, no?
1: Som-hi?
2: Vinga.
1: Juguem al Què tenen a veure... Què tenen a veure Estopa amb la Vico? I què tenen a veure Estopa i la Vico amb...
2: Rosalia.
1: Va, completem. I què tenen a veure tots aquests artistes i moltíssims més amb la que ja fa estona que plora i no deixa de facturar?

0: Està clar que fa estona que plora, no. Fa estona que no plora,
1: perquè
0: les mujeres no lloren. Aturen solo. Productor musical, enginyer de so, Roger Rodés, com estàs?
2: Molt bé.
0: Bon dia.
2: Gràcies, bon
0: tu
2: dia.
0: Tu ets el vincle, eh? Tu ets la connexió entre tots aquests músics.
2: Això sembla.
0: Tots han passat... Això ara sonarà molt malament. Han passat per tu, per les teves mans.
2: I tant.
0: En un sentit figurat i metafòric.
2: Sí,
0: bueno, o no, eh? Perquè de vegades l'artista se l'ha d'acompanyar, fins i tot abraçar, no?
2: A tu, absolutament.
0: Sí, sí, hi ha moments, sí,
2: compartim doncs, molts
0: tristos
2: moments.
0: I
2: sí, moments tristos.
0: Això no surt.
2: Sí, sí, sí. No?
0: És a dir, que ets molt psicòleg, tu també.
2: Totalment. Sí, sí, sí. És que són moments tan bonics de creació, no? I tan íntims que has de jugar tots els papers possibles.
0: Què sents quan les sents així encadenades? Perquè tot això...
2: He flipat.
0: Han sigut èxits.
2: He flipat. Molt bé, aquest medley. He
0: tu,
2: flipat.
0: I ens hem deixat...
2: No, molts. És que perquè sortiríem d'aquí a les 5 de la tarda.
0: Com a mínim dues dècades llargues,
2: sí,
0: de professió, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Però això, quan no sé si t'acostumes a sentir, no? Com aquell actor que mira o no mira les seves pel·lícules, no sé si tu tornes a sentir les teves produccions.
2: Jo crec que no, sempre hi ha el gusanillo, no? Quan et sona una cançó amb la que has participat, fa com... Se't desperta el botins que em fa il·lusió. Estàs al súper i sents allò, Nil Moliner, i dius, ai, mira!
1: Ho he fet jo, no? Això.
2: Sí, és molt guai, i sempre no ho perdo mai.
1: Bueno, i a més les teves filles, no? Per exemple, que deies ara que ja tenen aquesta data, 17, 19 anys,
2: clar.
1: Tu vas al cotxe amb elles i de cop, bueno, nenes, això ho he fet jo.
2: Ja ho saben, sí, es menja i la meva dona igual, es mengen tots els marrons diaris.
0: El teu centre d'operacions és Medusa Studio, que comparteixes amb el teu soci, Manu Guix.
2: Total. El meu germanet musical.
0: Ja en parlem després, també. Però, clar, el teu amb la música comença molts anys abans.
2: Uf.
0: Però molts anys vol dir molts anys. De petit, fins i tot. Sí.
2: Hòstia, us hem format molt bé, eh?
0: 12.
2: Sí, sí, sí. Vaig fer el meu primer grup molt petit. Vull dir... que sota de casa meva hi havia una tenda electrònica i em van dir que el micro era un altaveu al revés. I a partir d'aquí vaig dir, ah, sí, i vaig començar a arrencar els altaveus de les teles que la gent tirava, me'ls enganxava amb cinta a la guitarra espanyola i a l'entrada de l'amplificador Vieta dels meus pares, i clar, tocaves la guitarra espanyola i això era, doncs això, 10, 11 anys. I amb el meu cosí Carles vam començar a muntar el primer grup. Evidentment, el públic eren els meus pares i els veïns, va, que us farem unes cançons. Però ja vaig veure que m'agradava això, de barrejar la música amb la tecnologia.
0: Sí, sí, però és molt friqui això d'anar. O sigui, anaves arreplegant televisors...
2: Soc bastant friqui.
0: Pel carrer.
2: No els pujava perquè era petit, doncs els obries, allò...
0: Els estripaves allà.
2: La gent deixava les coses al terra, allà al carrer, els obria com podia i arrencava l'altaveu.
1: Però ja havies de tenir molt ull, eh? Vull dir, per... Llavors que no s'ho hagués passat pel cap de dir, això, si faig aquí això, sonarà tal...
2: No, és molt ull de la botiga, el de l'electrònica, jo no tenia ni idea, em va dir, tu agafa un altaveu i tal qual, els dos cables a l'entrada de micro, i vaig dir, hola... És una revelació, és que és molt fort.
0: Però era impossible imaginar-se amb 12 anys que acabaries això, treballant envoltat d'electrònica, no? En un estudi de gravació com aquest. I... Ets feliç.
2: Sí.
0: Ets un tio feliç.
2: Sí.
0: Bueno, però ets feliç a darrere de la taula de so i eres feliç quan estaves a davant de l'escenari, perquè tu també vas tenir el teu grup de música,
2: sí.
0: I les teves cançons van sonar a la ràdio.
2: Sí.
0: El tercer hombre, no es deia?
2: Sí. Sí, a veure, ets molt feliç quan estàs creant i quan veus que la feina que fas té la seva repercussió i surt, no? I més si la pots compartir amb altra gent. Però tenir una carrera pròpia sempre és molt, és el que comentàvem abans, és molt complicat i has de dedicar molta energia i no dones a la base. Hi ha un moment que volíem fer altres coses també, em venia a gust treballar doncs, no com a artista, sinó com a productor, no? Com a mà dreta d'altra gent. També em venia molt de gust muntar l'estudi de gravació amb el Manu i veus que a poc tot alhora no es pot fer tot. I tenir la carrera és molt esclau i bàsicament, si vols fer-ho bé, només pots fer allò.
0: Estopa, els germans Muñoz van ser els primers que et van fer confiança?
2: No, els primers que em van fer confiança va ser Luciana Carlevaro, amb un projecte que es deia Nubla, molt, molt interessant, de la qual jo també era part de la banda. D'allà va ser com una carambola, la seva parella en aquell moment, el Dani Macaco, amb el que també va confiar molt en mi, i ens vam com associar, diguem, fent tots els discos junts, i d'aquí el Dani Macaco va fer una col·laboració amb Estopa, justament, que era quan la Manu Levantar, i allà em van conèixer els Estopa, i es van quedar com amb mi dins del run-run, i molts anys després em van trucar, es veu que buscaven tècnica, escolta, Roger, tu te podria venir a nostre estudi a gravar? Però ells tenen estudi propi, però no tenen tècnic. Aleshores, quan ells graven, jo vaig, diguem, al seu estudi a fer d'enginyer.
0: Allà al poble, vaja.
2: Sant Feliu, sí.
0: Sí, sí.
2: I allà ja ens seguim enamorats i seguim així pues, fent-ho aquesta tarda al sortir d'aquí.
0: No, sí, fins allà. Avui, és que de fet estàs treballant ara en el nou...
2: Ara estem fent coses.
0: En el...
2: Sí, oh, fins aquí. Sí, són assajos, sí, són cosetes, però sí. Sé que per sort a les 9 haurem d'acabar perquè hi ha alguna cosa important avui, amb la qual...
1: Sabeu que sí.
0: Ah, sí, alguna del Barça, no? Sí, sí, sí, sí.
1: Us treballen diumenges, eh?
2: No, mai. Però... No, no, mai. Jo intento mai treballar tan pocs cap de setmana, eh? És el moment d'estar amb la família, tranquil. Però, mira,
1: oh, clar,
2: avui m'ha
1: si
2: tocat.
1: Si truca la Shakira, no, i també s'hi ha d'anar.
2: Amb la Shakira, sí, em va arribar a trucar un 31 de desembre.
1: Home, tia.
2: Roger, podes venir?
0: A quina hora del 31 de desembre?
2: No, o potser era el dia abans, però per treballar el 31.
0: Ah.
2: I vaig dir, no.
1: Oh, estic que no, eh?
2: Sí. No, hi ha coses que són sagrades.
0: Roger Rodés té dos Grammy pels seus treballs amb Shakira, que després en parlarem, i el primer que va aconseguir un Grammy llatí va ser pel disc Calambre, de Nati Peluso.

0: entenem que és una bèstia parda, no?
1: És increïble.
0: És un prodigi de la natura, Nati Peluso.
2: És molt canyera, en tots els sentits, eh? O sigui, té molta energia.
3: Clar, tenir-la allà tancada en un estudi, què tal? Com va anar això?
0: A la fera.
2: Bueno, és cansat, clar, has de seguir el seu ritme. Però, o sigui, genial, eh? Però, bueno, és això, és cansat.
0: Grammys. Obren portes?
2: Bueno, jo crec que donen caché, sí. No sé si m'han vingut feines arran de tenir Grammys o no. És que més ja no en puc tenir. Sí, per favor, que no m'arribi més. Però suposo que sí, que algú obre. No? Si més no és això, et donen caché, reputació, excusa per pujar una mica al fi, no? Una mica més al preu. Mm.
3: Però tu ja estàs de fent anticampanya, eh? De no em truqueu més...
2: Jo no, per favor, artistes de Catalunya...
3: Endavant, portes obertes.
2: Truqueu-me, sisplau.
0: Però vaja, una oferta dels Estats Units, una trucada de Miami o Los Angeles...
2: Hi ha algunes coses, però intento treballar a distància. O sigui, estic treballant amb artistes de Venezuela, de Mèxic, però sempre intento mantenir orma a casa i intento fer la producció des d'aquí i ells acaben venint aquí a fer les veus i m'ho porto a casa.
0: Molt bé. I de psicòleg sempre amb tots o amb alguns, no? El que dèiem abans, perquè jo t'he llegit no sé quina entrevista que dius que tu no et calles. O sigui, tu sí...
2: No.
0: Si veus que la cosa no va bé, li dius a la cara. Sigui una mega estrella, sigui qui sigui.
2: Això és un fallo o una virtut que tinc. Que jo sempre haig de dir la veritat. La veritat, el que em costa és saber trobar la forma de com dir la veritat, no?
0: Ja.
2: Perquè, a veure, si hi ha molta confi, dius, això és una puta mierda. Si no hi ha tanta confi, doncs, escolta'm, està guai, però provem una altra toma, a veure si pots fer alguna miqueta més tal... Has de tenir una mica de mà dreta, no?, per dir la veritat.
0: A Shakira li vas dir que desafinava?
2: Sí, clar, a la primera sessió que vaig fer amb ella, que era com una mica la prova, no? Allò, bueno, provem una sessió a veure com funciona. I ens posem a gravar i acaba la toma, em mira i em diu... ¿Qué tal? Y tenía las dos soluciones, dirle, perfecto, estás increíble, estelar, como brillas, o estás un pelín baja de afinación. Y mira, vaig optar per dir-li la veritat. La veritat és que Shakira canta superbé, eh? O sigui, era per matitzar, però li vaig dir, escolta'm, no, porque yo creo que podrías intentar estar más a tono. I de cop es va quedar cada sèrie dos segons i ja va fer el clic. I a partir d'allà sempre em preguntava coses. Roger, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? ¿Te pruebo otra con más aire? Y yo, sí, prueba, tal.
3: També és el que esperen de vosaltres, no?
2: Jo crec que sí.
3: Hi ha un punt d'això de...
2: Que passa que, clar, una cosa és el perfil d'enginyer. Enginyer és com una prolongació de la màquina. Jo estic allà i... ¿Quieres otra toma? Otra toma. Però al moment que et pregunten com lo he hecho, estàs ja opinant com a...
3: I tant.
2: Seria una part de producció, també, no? Amb la qual és més...
0: Saps què passa, Roger? Que el que... O sigui, el que s'escolta en una gravació després l'artista l'ha defensat en directe.
2: Sí.
0: I vivim en un món, no sé si d'ultraproducció, no? Les màquines, l'enginyeria es pot arribar a tot arreu. No?
2: A tot arreu.
0: Clar, jo, aquesta qüestió, què? Com la treballem?
2: És molt interessant. També depèn de com plantegis el projecte. Hi ha projectes audiovisuals que el de menys és que l'artista t'estigui cantant en directe. Tu vas a veure un espectacle i t'és igual si aquella veu l'està fent en aquells moments o l'ha gravat el dia abans a casa seva. M'entens?
0: Sí, sí.
2: I en canvi no, hi ha artistes més indies o més que tu el que buscaràs és l'essència de l'artista i, evidentment, valoraràs que t'estigui cantant en directe. És com el cine. El cine ara és implantejable sense la pospo. El concepte aquest de, no, ara lo grabamos con un croma i després borrarem els fils i... Ja. No? Si busques un cine més independent, més d'autor, és que tot val, no?
0: A veure, és segurament el teu major èxit, no? El disc de la Shakira?
2: Home, sí. He fet moltes coses, però de la que més repercussió té, potser si a nivell mundial.
0: Escoltem.

0: Les mujeres no lloren de Shakira, èxit descomunal, si gira planetària, 2 milions d'espectadors a Copacabana fa 4 dies, residències de no sé quants dies en un recinte aixecat per l'ocasió a Madrid, ara a la tardor, protagonista del nou Waka Waka perquè farà la cançó del Mundial. No t'aclapara la figura de Shakira?
1: Aviam, aclaparà. Amb 1,50 m, potser.
2: Hola!
1: No, és
0: bé. We love you, Shakira.
1: I tant que sí, no.
2: És una persona increïble,
0: Per, sí, tu has treballat colze a colze amb ella, molts anys, colze a colze, i a casa seva, a més.
2: Sí, ella tenia a casa seva i al costat com un estudi. Increïble. Petitet, tot blanc, volia tot blanc, els altaveus de blanc, totes les taules blanques. I clar, hem compartit moltíssims moments bons, dolents, d'intimitat, tot el moment, procés de la separació, doncs clar, va ser dur. I...
0: O sigui, us va agafar?
2: Bueno, va començar a treballar abans, però me'l vaig menjar tot, clar, i fins que ara ja està anat a viure a Miami i ja no hi treballo més, clar, no aniré a Miami a treballar amb ella.
0: Com n'és d'exigent, professionalment parlant?
2: Moltíssim.
0: Amb un exemple m'ho pots posar, això?
2: Pues que podem arribar a gravar 130 vegades una mateixa estrofa i aleshores, clar, vol escoltar les 130 tomes i valorar, a veure, d'aquesta toma vull aquesta paraula, d'aquesta altra vull aquesta, i fins que no estàs 100% convençuda no passem pàgina.
1: I fins i tot aquell àudio, no?, d'un àudio
2: que
1: et van enviar...
2: Ho sabeu tot?
1: De 15 minuts, o una cosa
2: així. És l'àudio que m'han enviat més llarg que la vida per WhatsApp. 16 minuts d'àudio.
0: Però és que te'l va enviar de matinada, no?
2: Sí, jo la nit per sobre apago el mòbil i també per protegir-me d'aquestes coses, I al matí l'obro i... Què? I sí. Clar, ella era una mica automàtic, no? Allò anava pensant coses i anava... Ai, Roger, pues mira, en el minuto 2 quiero probarte, no sé què. I m'ho anava dient i, clar, jo estan aparant l'àudio, anava apuntant tot el que diu i és com...
1: Déu-n'hi-do. Sí. I tu, a més, o sigui, tens com... Treballes amb la Shakira i amb aquests noms superenormes, però alhora també amb gent que comença, vull dir, ho fas una mica també de decisió de tu. Treballo amb les grans estrelles, però també amb en Max Navarro, que ara està començant... I
2: sí, home, mentre es paguin.
0: No,
2: era broma. Que era broma.
1: No, però vull dir que...
2: Clar, perquè si m'agrada... Jo, per sort, crec que tinc la sort ara de poder decidir en què treballo i en què no. I si un projecte m'agrada, encara que sigui més de principiant, ostres, hi apostaré moltíssim. En el cas del Max no considero ni que sigui principiant, o sigui, està fent una cosa molt, molt maca. I això, m'encanta.
0: El teu somni segueix sent gravar amb Paul McCartney?
2: seria genial. Són coses ja... utòpiques, però sí, clar, és un artista, compositor increïble que ens ha canviat la vida a tots.
0: Quin serà el proper superèxit d'en Roger Rodés? Això es pot saber, es pot intuir, es pot olorar?
2: Ostres, no. A vegades passa, que et penses que serà una cosa i de cop és una altra, no? Treballar amb un artista i dius, aquest serà el single i tal, i de cop no et passa res. O al revés, fas alguna cosa que dius, no, això no tal, i de cop, boom! No et sabria dir.
0: També és guai, això, no?
2: És genial.
1: Quin et va hi ha algun single que diguis, m'ha sorprès? O que et sorprengués en el seu moment de...
2: Mira, Tu cuerpo en braille és un tema que vam compondre amb el Nil Moliner i el Manu Guix, que ens anem de tant en tant a fer estatges a Planoles, que és la casa que té el Manu allà, i ens vam pondre junts sobre una idea del Nil a fer un tema, que és Tu cuerpo en braille. I el vam fer, nosaltres encantadíssims, emocionadíssims d'haver fet el tema, però va acabar sent número 1 a tota Espanya, i va ser com...
0: Roger Rodés, que a més va anar a Eurovisió amb aquesta cançó d'en Miqui Núñez. Roger, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fins la propera. Seguim el Tot és Comèdia.

0: amb Màxim Castillo.
1: I per acabar, Clàudia, què fem un cine?
2: Oh.
1: No ens agrada. Ja sabeu que ens agrada molt seguir les estrenes, les pel·lícules catalanes que arriben als cinemes, i la que podeu veure a partir de divendres d'aquesta setmana que entra, després de voltar per molts festivals, és té un punt especial. Es diu Dies d'estiu i de pluja.
3: Tot bé?
4: Sempre.
5: Va, jo mai us he trobat a faltar.
6: Porto amb mi les coses que em vas dir.
7: Va passar alguna
6: cosa? El teu amor.
4: No.
5: A tu què et passa?
1: Dies d'estiu i de pluja és especial, entre d'altres coses...
8: Perquè està dirigida pel col·lectiu Espurnes, que són 6 joves formats a la Pompeu Fabra. I aquí, en representació d'elles i ells...
1: L'Eva Picazo, que també és una de les actrius protagonistes. Com estàs, Eva?
9: Hola,
1: bon dia.
9: Molt bé.
1: Al costat dels teus companys, Werner o Werner?
9: Berner.
1: Berner, perquè és la primera vegada que sento aquest nom.
9: Sí. Berner.
1: I, home, l'altre no es queda curt perquè és Uc.
9: Exacte.
1: Casals. Aquest és més històric català. Què? Tot bé? I no vull una resposta d'aquestes com la dels personatges, no? Que per ells tot està bé, tot i que els hi mires la cara i el comportament i com van evolucionant en aquest viatge a muntanya i dius, no, home, bé no esteu. Tu estàs bé? Esteu bé?
9: Estem bé, estem bé. Estem molt contentes d'estrenar per fi aquesta pel·lícula que fa 1000 anys que portem.
1: Això és literal. Doncs.
8: Però és que quan la veu rodar?
9: El 2021, si no m'equivoco. Post-pandèmia, sí, sí, sí.
1: Era un treball de fi de curs?
9: Era un treball de final de grau, de comunicació audiovisual.
1: Fi de curs, no, fi de grau.
9: Sí, sí, i nosaltres ens vam flipar i la gent normalment fa curts, que és el, o sigui, el més adient, no?, per, amb els recursos que tens, però havíem vist que companyes nostres havien fet pel·lícules abans, com amb zero diners, i vam dir, buah, i si ho fem nosaltres també... I en aquell moment estàvem, érem young and unafraid.
1: Jo no sé si fa 5 anys us imagineu que aniríeu al Festival de Màlaga, aniríeu al DA, al Festival d'Autor de Barcelona, a Àustria, que m'han dit que heu estat a Àustria presentant la pel·lícula.
9: Aquesta mateixa setmana.
1: Com ha anat,
9: sí,
1: això?
9: Sí. Home, estem super, estem flipant. No, o sigui, era el somni, no, realment. Clar. Àustria ha sigut com una sorpresa d'última hora, perquè dèiem, ai, trobarem estrena internacional, perquè, clar, és molt difícil moure una pel·li amb pocs recursos. I va ser molt guai perquè a Àustria ens van seleccionar en una secció on els joves eren adolescents.
10: Ai.
9: O sigui, en els joves eren adolescents, no, on els programadors eren adolescents.
1: Ah.
9: I llavors ens programaven gent de 16, 17, i això és com molt guai, no?, perquè vol dir com que la pel·li ha connectat amb el públic jove.
8: I què tal aquest públic jove? Què s'explica allò? Ara parlant d'Àustria.
9: Sí.
8: La rebuda? O sigui, què us deien?
9: La rebuda molt xula. Sí, bueno, o sigui, sobretot ens van dir que els encantava el final, que era la seva escena preferida. Suposo que els espectadors hauran de veure la pel·lícula per saber del que estic parlant.
8: I la cançó, no?
9: I la cançó...
1: Toques grasses, o sigui, tothom amb el sesam casant-la.
9: Sí, sí, sí, clar, ens van dir, clar, jo no sabia aquesta cançó, però em va, o sigui, com que em va emocionar molt, i clar, em va semblar super random que fessin Shazam o Cas Grasses d'Àustria.
1: I què fa aquesta pel·lícula? Aquesta cançó de la vostra pel·lícula? Perquè no és fàcil, no? Això va amb drets i,
9: sí,
1: i potser l'artista no li interessa.
9: Mira, això va ser que nosaltres, quan la ideàvem, pensàvem molt en la gent que estimo, perquè crec que ha sigut una cançó com que... ha sigut bastant heavy, com per tothom li troba com un significat, sent com que parla d'ells, i sentíem que la lletra tenia alguna cosa com molt a veure amb la pel·lícula. I dèiem, és que seria genial, és que, però clar, no teníem diners, no? És que seria genial, i dèiem, però com ho fem? Algú coneix algú d'Oques Grasses? Algú, jo igual conec el bateria, jo una vegada vaig veure el cantant... I llavors vam dir, mira, escrivim a la... Hòstia, ara no sé si...
1: El management.
9: Sí.
1: Sí.
9: Bueno, el management, o els que els hi porten com les cançons... Ai, ara no ho sé. Bueno, que els hi vam escriure en plan de... Hola, podem tenir la gent que estimo? I van dir... Espera, que ho pregunto. Quants diners teniu nosaltres? No tenim diners. Va dir, bueno, els hi dic al grup. El grup diu que vale. I nosaltres, ah, així de... O sigui, no.
1: O sigui, sessió gratuïta.
9: O sigui, Oques Grasses ens has cedit gratuïtament aquesta cançó i estem eternament agraïdes. O sigui, era com el millor que ens podia passar, acabar amb aquesta cançó.
1: Escolta, ja han vist la pel·lícula... No ho sabem.
9: No ho sabem. Nosaltres hi vam passar el link i l'escena on havia d'anar la cançó i ens van dir que sí, nosaltres els hem convidat a l'estrena, tant de bo vinguin. Però no ho sé, perquè som gent molt ocupada.
8: I vosaltres
9: a l'estadi olímpic, home. Clar, total.
8: Un allò, jo per tu, tu per mi.
9: Exacte, no? És el més probable que passi. Sí, sí, sí, sí.
1: A veure, i de què va aquesta història? És una història d'amistats. Són tres amics de 20 i pocs que se'n van de vacances al poble de muntanya dels avis d'un d'ells. Es coneixen de tota la vida, però com si es coneixen de tota la vida, són tan amics, com és que no es diuen les coses?
9: És que jo penso que quan pensàvem en fer la pel·lícula era realment el que ens cridava molt l'atenció, que són aquestes amistats que, jo què sé, que fas al col·le, a l'esplai, com quan ets molt petit, on potser no tens l'acostum d'explicar-te les coses, no? Perquè ets com més petit, llavors vas creixent i la relació que heu construït doncs no va de passar-s'ho bé, de gaudir de la companyia de l'altre, però no de parlar de les coses realment importants. I llavors, quan atreveixes una època de la teva vida on realment les coses que t'estan passant et pesen, és molt difícil fer veure que no passa res, no? Mm. Però a vegades també és molt difícil
8: trencar una dinàmica, no?
9: Exacte, vull parlar amb gent que potser no he tingut el moment de parlar de les coses, no? I també crec que sobretot el protagonista, que és qui té com una problemàtica com amb més, més bestia, heavy, amb sí. més... doncs és una persona que no ha tingut mai la necessitat de parlar dels sentiments, potser sempre com ha fugit d'ell, que és en plan, jo estic superbé, a mi no em passa res.
1: Sí, jo tiro.
9: Exacte, jo tiro i... Bueno, hi ha una frase de la pel·li que a mi m'encanta, que crec que resumeix, és si no ho dius, no és veritat.
1: També és veritat que hi ha coses molt, molt íntimes, com per exemple les que li passen al personatge de Luke.
9: El Gerard.
1: Sí, que té a veure amb la sexualitat. Fa vergonya.
9: Sí, i en aquest cas fa vergonya sobretot perquè crec que... O sigui, amb ell també volíem presentar un personatge que viu envoltat de gent com que estan superacostumats a parlar com de sexe, com de festa i quan
1: a
9: jugues
1: lligar,
9: a jocs...
1: No? Agafes l'aplicació, pim-pam, el Grindr,
9: sí,
1: vinga.
9: Exacte,
1: un altre,
9: sí.
1: Som-hi.
9: I que ell està com... es troba com molt conflictuat en aquest aspecte, és com, hòstia, a mi això no em surt, o simplement no m'ha passat, i clar, és molt difícil com parlar d'això si tothom assumeix que jo sóc d'una manera i que jo estic vivint la meva vida d'una manera.
8: I projectar una imatge que a vegades és més còmoda que el que passa per dins.
9: Exacte, sí, absolutament.
1: I després el del tema, perquè entre els altres dos personatges hi ha hagut tema.
8: Et va sorprendre, eh?
1: A mi em va sorprendre perquè, clar, entre jo amb els meus amics, la colla de tota la vida, parlo de fa moltes dècades, i si hi havia parelles, les parelles es constituïen, duraven, però no hi havia aquell intercanvi poder que és més d'ara, tot i que també hi havia a l'època.
9: Sí.
1: Això com afecta, no? L'amistat.
9: Exacte.
1: Haver tingut un rollete, no?
9: Aquí està el tema. Això era un tema que nosaltres crec que en aquell moment estàvem vivint com aquesta manera com de relacionar-se, que era més nova, que ens havíem trobat a la universitat, que sobretot jo crec que potser es dona en àmbits com més artístics, no? Com, no sé, potser m'estic equivocant, però sí que hi ha gent que té amics que tenen com que es mouen en altres ambients i que sí que és en plan de què?
1: Com si tinguessin mentalitat més oberta, no?
9: No ho sé, simplement és com...
8: No, la quadrícula aquesta, no? Sí. Que a vegades doncs, la gent de teatre o faràndula doncs, ja no la tens tant.
9: Exacte.
8: I potser van amb més predisposició.
9: Sí. I llavors com que veiem això de com que de cop era normal, com que tu de cop doncs, la teva relació no sigui ja no només amistosa, però que realment no sou parella, com que és una cosa del moment, i clar, això, vulguis o no, encara que sigui un ei, no passa res, afecta a com ens relacionem.
8: Prou fluir.
9: Exacte, sí.
1: Què anava a dir? Això es va rodar molt alta muntanya?
9: Això es va rodar a Santa Cruz de la Serós, a Jaca, a Huesca. I
1: Pirineus, on...
9: El Pirineu Aragonès. Sí,
1: éreu muntanyencs, tot l'equip, o no?
9: No, realment no. No, ens vam haver de fer muntanyencs. O sigui, alguns sí, però no, realment no.
1: Luke, poder, no? Que és de Luke la Pobla de l'Illet.
9: Exacte, sí. Luke era muntanyenc, alguna de les directores era més muntanyenca, però la majoria eren bastant urbanites. Però, bueno, ens vam donar l'aventura.
8: Clar que sí.
9: Saps? O sigui... Sí, vam dormir en una casa de colònies, els menjars era com si fos com uns campaments, saps?
1: Col·lectiu Espurnes.
8: Clar, treballar en grup, com funciona això? O sigui, amb tantes mans hi han coses bones, coses dolentes, ens imaginem.
1: Sí.
8: És molt fàcil romantitzar-ho, però també hi deu haver alguna estira i arronsa o d'anar tots a una. A vegades potser és una mica complicat, no sé com va anar això.
9: Sí.
1: Cosa positiva i cosa negativa, de treballar a 12 mans.
9: Mira, positiva... que penso que estàvem en un moment on ningú tenia com la suficient confiança en si mateix com a cineasta, com per dir, jo encapçalo això, jo no necessito cap ajuda, saps? I ens venia molt de gust fer-ho com juntes i prendre totes les decisions juntes. El que passa que sí que és veritat que quan ets tantes persones, tardes més en decidir les coses, tot ha de passar com per més filtres.
1: Assemblea diària.
9: Exacte, una mica.
1: Però és viable en la indústria cinematogràfica treballar d'aquesta manera?
9: No sé, jo a dia d'avui no sé si la indústria està com preparada per sostenir un model així de col·lectiu, tot i que el cinema em sembla que és un acte supercol·lectiu, no? Una pel·lícula no la pot fer una sola persona.
1: Sí, sí.
9: També crec que potser és més difícil confiar en... Normalment es confia com en la visió d'algú que té una manera de fer cinema, una visió del món, i crec que potser confiar en un col·lectiu de 6 persones és més complicat per la gent que ha de posar diners, suposo.
1: Els productors.
9: Sí.
1: De moment, aquesta pel·lícula, la primera del col·lectiu, s'estrena divendres al Cinema Girona de Barcelona, amb concert i tot.
9: De l'Eloi Sairac, que és un artista català que ens ha fet la banda sonora i que li vam demanar, per favor, que vingués a animar una mica la vetllada.
1: Molt bé, poques gràcies, ja veurem si es presenta.
9: Clar, sí. Tant de bo.
1: I no sé si l'Eva Picazo hi cantarà.

0: Eres tú cantando.
1: Aquesta és una cançó que jo faig amb la Mels. La que està cantant ara mateix és la Mels.
2: Ens esperem. Fins que no s'utilem, no marxem. Aquí...
0: En qualsevol cas, que ets una dona del Renaixement i també fas música.
1: Exacte, escolta, sí, sí.
0: T'atreviràs a cantar o no?
1: Qui sap, haurem de venir al cinema per descobrir si cantaré o no.
0: Estrena catalana de la setmana que ve, divendres, dies d'estiu i de pluja, amb el col·lectiu Espurnes, del que en forma part l'Eva Picazo. Gràcies, Eva.
1: Moltes gràcies.
0: I molta sort.
1: Gràcies.
0: Avui és un d'aquells dies per tenir cerquita a la ràdio, perquè avui el Barça podria guanyar la Lliga. Tenim el clàssic.
3: Oh, sí.
0: Mira, aquí.
3: Mira tu.
0: Després et diuen que fas cultura i que no estàs al tanto del que passa
3: així,
0: en el món.
3: Així és.
0: I no passa res. Doncs això, no us perdeu avui el que t'hi jugues, Barça.
3: Visca el Barça.
0: Fan un especial aquí al Toreschi que han esgotat totes les invitacions, que serà tota una festa.
3: Impressionant.
0: En qualsevol cas, ara la Gemma Alegria a l'hora 14 us ho explica fil per randa. Claudia Arcarons, bona setmana.
3: Ens veiem.
0: Fins dissabte amb més Tot és Comèdia aquí a la cadena Sèries Ser Catalunya, al control Jordi Orós i Dani Puntiprats. Que vagi molt bé. Adéu.

0: Y mira, como ya está aquí Sampi, es que ¿sabes por qué he dicho Sampi? Porque iba a decir Pedri, y entonces, claro, me ha salido Pedri, Dani Olmo y Eric García paseando en bicicleta por las calles de Barcelona para celebrar la Liga.
1: Sí, ya empieza a ser casi costumbre, una tradición, mal que me pese. Los tres ciclistas han cogido las bicis de alquiler de la ciudad y se han movido esta noche por las calles de Barcelona.
2: ¡Otra más, chavales! ¡Uah!
1: Y se ha grabado un vídeo, este es el vídeo que Dani Olmo ha subido a sus redes sociales, se dirigían a la discoteca para celebrar el triunfo de Liga del Barça y la victoria contra el Madrid.
0: Traslado sostenible a la discoteca. Venga, Sampe, cuéntanos.
3: Pues es que no quisieron esperar más, evidentemente. Cerraron anoche el título 29 de Liga ante su público en el Camp Nou, le ganaron además 2-0 al eterno rival, el Madrid, que siempre gusta más. Es la segunda Liga consecutiva de la era Flick y lo celebraban en el campo, no con bicicletas, Pedri, De Jong y Rafinha.
4: Lo queríamos ganar aquí en un clásico, es que para la historia y creo que hemos hecho un gran partido dominando, creo que han tenido pocas ocasiones y bueno, muy contentos por otro título de Liga consecutivo.
5: Este año claramente hemos sido los mejores de España, claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo y el año que viene tenemos otra oportunidad.
6: Ganar una Liga hay que celebrarlo bastante porque es algo importante, seguramente que otros equipos querían ganar pero al final nosotros hemos hecho muy bien esta temporada.
3: Pues como decía Rafinha, hay que celebrar la Liga bastante y van a seguir haciéndolo hoy con esa rúa, celebración por las calles de Barcelona a partir de las 5 de la tarde con salida y final en el Camp Nou. Y en el Madrid, pues ya solo queda cerrar la persiana con los tres partidos que restan, Arbeloa.
7: Tenemos una gran plantilla a la que podemos sacar muchos rendimientos. No ha sido nada fácil todo lo que ha pasado estos meses. Muchísimas bajas de jugadores importantes. El club siempre va a buscar mejorar. Ya solo nos queda pensar al futuro y saber todas las cosas que tenemos que corregir, que hacer mucho mejor la temporada que viene y no hay más por nuestra parte. Seguramente tengamos una conversación con el club, como es normal, y lo que depare el futuro lo veremos, ¿no? A partir del 24-25 de mayo.
3: El resto de la jornada nos dejaba el Mallorca 1, Villarreal 1, Real Oviedo 0, Getafe 0 y Athletic Club 0, Valencia 1. Este último partido en el que se rompió Nico Williams a las puertas del Mundial es una lesión preocupante y más después de la confesión de su hermano Iñaki, que habló con él.
8: Tampoco es momento de agobiarle, tendrá mil cosas en la cabeza, así que iba bastante cojo, me ha dicho que nunca había sentido ese dolor. Una lesión un poco preocupante por el momento en el que es. Estaba de dulce, estaba volviendo a su nivel. Toca esperar, cruzar los dedos, que sea lo menor posible. Y lo jodido es que se queda fuera durante estos días y queda poco para también empezar el Mundial.
3: Y a esta jornada de 35 le queda solo el Rayo Vallecano-Girona a las 9 de la noche, un partido que puede mandar al Real Oviedo a segunda matemáticamente si el Girona consigue puntuar en Vallecas.
0: Vamos a contarles ahora lo que hemos estado preparando para la segunda parte del programa a partir de las 10 de la mañana. Teresa Truchado, buenos días.
9: Hola, buenos días, Ángels. Para el Magazine arrancaremos con la pregunta de Voz Pop a los oyentes, que con este tiempo tan loco de los últimos días abre las líneas de teléfono para que ustedes nos cuenten. ¿Son amantes de la primavera o hasta el 40 de mayo no se quitan el sayo? En la dupla ponemos a un mes del comienzo del Mundial nuestra mirada en Estados Unidos. Galder Reguera y Rafa Cabeleira charlarán sobre por qué históricamente este país ha vivido al margen del fútbol, si esa relación ha cambiado, qué impacto ha tenido para su liga la llegada de jugadores como Leo Messi o qué podemos esperar de su participación en el Mundial. A las 11, Pablo Ortiz de Zárate nos va a intentar explicar cómo se ha pintado a las mujeres embarazadas en el arte. Y digo intentar porque ya me ha chivado nuestro artesano que en este caso la representación es algo extraña. Terminamos con los desmontadores de mitos, Pepe Rubio y Sergio Castro, que esta vez ponen encima de la mesa la siguiente cuestión. ¿El fracaso es más fácil de gestionar que el éxito? Le han pedido al psicólogo Aleix Hildebrandt que se pase por los micros para echarles una mano. Les recuerdo que el magazine empieza a las 10. Les esperamos aquí para hacer todo esto. Adiós.
0: Siete menos diez de la mañana, 6:10 en Canarias.
10: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
11: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
13: Què tal? Bon dia, és dilluns, és 11 de maig i la banda sonora d'avui és aquesta. El Barça ja té 29 lligues, ahir guanyava la segona consecutiva i per primer cop en tota la història ho feia derrotant el seu etern rival, el Real Madrid, per 2-0 i per primer cop, com diem, guanyava un partit i era campió de la competició. Ara en parlem, però abans... Abans, la informació més pràctica, el temps, pugen les temperatures en una jornada amb pocs núvols i pluja només al Pirineu i al Prepirineu. Pel que fa al trànsit, les retencions més importants a aquesta hora a la Ronda Litoral, amb 7 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat per un accident a la P7, hi ha un carril tallat a Tarragona. I pel que fa al transport públic, avui és el primer dia laborable que Rodalies deixa de ser gratuït des de l'accident de Gelida. Dit això, entrem en matèria.
14: Final, final, el Barça és campió de Lliga. Ho celebren els jugadors blaugrana com bojos, no hi ha per menys. És una festa.
13: Era el moment en què es consumava la victòria del Barça a la Lliga, 3 jornades del final de la competició. Santi Ovalle, el Barça ja és campió, bon dia.
15: Bon dia, una victòria plàcida per 2-0 davant un Camp Nou ple de gom a gom ha donat la segona lliga consecutiva al Barça, que ja en suma 29 al seu palmarès. Rashford, amb un gol de falta, i Ferran, tots dos a la primera meitat, han conduït el Barça cap a la victòria. Els blaugrana han guanyat la lliga amb 3 jornades de marge sobre el seu rival i tenen a l'horitzó fer 100 punts aquesta temporada. Avui, des de les 5 de la tarda, ho celebraran amb una rua pels carrers de Barcelona.
13: I els jugadors del Barça, després d'aquest triomf a la Lliga, van mantejar el tècnic Hansi Flick. Flick, que ahir va tenir un dia complicat perquè també va morir el seu pare el mateix dia que el seu equip guanyava la Lliga. A partir de les 5 de la tarda d'avui, la rua del Barça que sortirà del Camp Nou i també acabarà a l'estadi del Triomf Blaugrana. Escoltem l'opinió del cap d'esports de SER Catalunya, Jordi Martí.
16: Bon dia. La Masia ha sostingut el Tinglado. No hi havia quartos, no hi havia reforços, però hi ha Masia. Una Masia jove, inexperta, de juvenils en molts casos, que necessitava un guia. Guia és la paraula que fa servir Fermín per parlar de Flick. Hansi Flick els ha donat les eines, ha forçat la competència a totes les línies, ha sabut reparar Flick totes les vies d'aigua, lesions de Lamin, de Rafinha, de Pedri, de De Jong, de Gavi i caigudes del rendiment, com el de Lewandowski. Ha reinventat Eric, ha descobert Gerard Martín, ha ressuscitat Ferran. El guia Flick mai li ha tremolat el pols, mai s'ha posat nerviós i, convençut del seu estil, ha dut el Barça a la glòria i de retruc ha provocat també l'esfondrament del Madrid de Florentino.
13: 6 minuts per arribar a les 7 del matí. Anem ja amb altres temes. Susana Ruiz, bon dia.
17: Hola, bon dia.
13: La dona que està en quarantena a l'Hospital Clínic per haver estat en contacte amb una víctima de l'antivirus ha donat negatiu en la primera prova PCR que se li ha realitzat.
17: La dona es manté sense símptomes i en bon estat general de salut. Se li repetirà una nova prova d'aquí a 7 dies. Mentrestant, es mantindrà confinada i en observació per fer-ne el seguiment preventiu. La dona va estar en contacte amb una persona contagiada en un vol internacional i haurà d'estar entre 3 i 6 setmanes en vigilància. L'altre contacte detectat a Espanya, una persona que fa quarantena a Alacant, també ha donat negatiu en la segona prova consecutiva que se li ha fet. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha recordat que són dos casos diferents.
18: La diferència entre el caso de Alicante y el caso de Barcelona es que el caso de Alicante tiene síntomas, entonces se lleva unos protocolos que son diferentes al caso de alguien que no tiene síntomas, pero independientemente nos falta una tercera PCR del caso de Alicante y una segunda PCR del caso de Barcelona, pero son de alguna manera dos vías del protocolo diferentes, ¿vale? Porque cuando aparecen los síntomas es cuando las personas se convierten en contagiosas.
13: I mentrestant, Susana, ja són a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid els 5 passatgers catalans del creuer afectat per un brot d'antivirus.
17: Sí, formen part d'un grup de 14 passatgers d'arreu de l'Estat que van arribar al port de Tenerife a primera hora de diumenge i que van ser evacuats en avió fins a la base aèria de Torrejón de Ardoz. A tots ells se'ls ha fet ja una prova PCR per veure si tenen o no el virus. De moment, recordem, cap d'ells ha presentat símptomes.
13: Més coses, recta final del judici contra la família Pujol, que aquesta setmana ha de quedar vist per sentència 12 anys després. Avui es reprèn el judici amb la declaració dels últims empresaris i després de les conclusions d'acusació i defensa.
17: El més destacat avui serà saber si la Fiscalia modifica el seu escrit, si rebaixa les penes o fins i tot si aixeca l'acusació contra algú. La sessió es reprèn a les 9 a San Fernando Benares amb la declaració de Luis Delso, Carles Sumarroca, Josep Cornadó i Alejandro Guerrero. Són els quatre últims empresaris acusats de falsedat i blanqueig pels seus negocis amb el primogènit de la família, Jordi Pujol Ferrusola.
13: Els Mossos d'Esquadra, d'altra banda, han detingut un jove de 24 anys a Sant Cugat del Vallès per agredir un home sense sostre a Rubí. El detingut, acusat d'un delicte d'odi, va donar un cop de puny a la víctima, Marcos Ferrer.
19: L'home de 58 anys va denunciar l'agressió davant dels Mossos d'Esquadra. Els fets van passar a principis de mes, quan estava carregant el mòbil a fora d'un supermercat de Rubí. Després d'increpar-lo, l'agressor li va donar un cop de puny a la cara, deixant-lo estès a terra. Tot seguit, va fugir del lloc amb cotxe sense auxiliar la víctima. Diversos testimonis van presenciar l'agressió i van alertar els Mossos d'Esquadra i una ambulància que va traslladar l'home a un centre mèdic. A l'agressor se li imputa un delicte d'odi per una agressió presumptament motivada per aporofòbia, és a dir, rebuig invers a les persones desafavorides.
13: I encara hem de parlar d'un mite perquè ahir Eric Clapton va estar al Palau Sant Jordi.

0: 22 anys després de la seva última actuació a Barcelona i amb 80 anys va desplegar el seu carisma durant més d'una hora i mitja.
1: No sé, Susana, si tu fa 22 anys vas estar veient Eric Clapton.
0: Jo fa 22 anys era molt jove, no tenia ni edat per sortir sola.
1: No ens enganyem, Susana, que tots ens coneixem aquí, de fa temps.
0: No hi vaig anar.
1: Veiem si la Marina Fernández hi va anar. Hola, Marina, bon dia.
2: Hola, què tal? A mi me'l posaven al cotxe, l'Eric Clapton, això sí.
1: Et posaven al cotxe o al cotxet, de lo petita que eres? Què teniu avui aquí, doncs, Catalunya? Molt Barça, no?
2: Avui anem carregadíssims i anirem voltant per la ciutat per veure com es prepara aquesta rua, com se'n va a dormir la festa també blaugrana. Tindrem tertúlia esportiva amb el Sique Rodríguez, amb la Danae Bruno, amb el Santi Jiménez i amb el Roncero. Era com bé el Roncero, li haurem de donar el pes amb avui. Però tindrem més coses, parlarem amb el secretari general de Salut Pública, de tot el que té a veure amb aquest brot d'antivirus, perquè intenti calmar també una mica els ànims, perquè déu-n'hi-do alguns com han intentat agitar el vesper en les últimes hores. I parlarem amb el Saïf Abukaixek, que sabeu que és aquest activista de la flotilla, que justament ahir va arribar a Barcelona després d'uns quants dies detingut per Israel i denunciar que ha estat, que l'han maltractat durant tot aquest temps. Tindrem el Francino, el racó de pensar, i amb ell reflexionarem de tota aquesta psicosi, de tot aquest alarmisme que ha despertat aquest gran germà que s'ha muntat en relació a aquest brut del creuer de l'antivirus. I coneixerem a partir de les 10 els guanyadors dels Idea Ràdio, dels Premis Idea Ràdio que
1: tenim
2: a casa. Projectes de gent jove.
1: Interessant. Hi haurà molta gent avui esperant a veure si són ells els que han aconseguit guanyar. Gràcies, Marina.
2: Adéu.
1: Doble programació a partir d'ara, aquí a Catalunya, a la sintonia de Ser Catalunya. Y al hacer, continúalo hoy por hoy.
3: En Zurich Seguros, tú eres lo más importante. Por eso te ofrecemos un seguro de coche con localización de la grúa en tiempo real. Un seguro de hogar con servicio de electricista urgente. Y más de 1,000 expertos preparados para acompañarte. Infórmate de todas las ventajas en Zurich.es, porque en Zurich nos importas tú.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Hoy por hoy Catalunya. Sergi López.
1: Molt bon dia. La matinada de diumenge a dilluns per a alguns ha acabat tard. Així és com desenes de culers van rebre les portes de la discoteca Luz de Gas al president electe del Barça, Joan Laporta, poques hores després que l'equip masculí es proclamés campió de Lliga. A veure, ampliem, però abans... Abans anem amb la informació més pràctica. El primer és el trànsit. Ferran Aràndiga, des del RAC. Com estan les coses a aquesta hora?
2: Bon dia. Doncs ara mateix les retencions continuen amb molta intensitat. Sobretot tinguem paciència perquè tenim fa una estona un accident a la AP7 que ara mateix ja ha reobert al complet la seva circulació, però continua entre Granollers i la Roca amb uns 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Pel que fa als voltants i accessos de Barcelona, però destaquem que continua el col·lapse en tot el nus de la Trinitat i també amb aquesta lentitud que arriba per l'últim tram dels túnels de Vallvidrera, col·lapsant força la circulació de les dues rondes en sentit Llobregat. També l'entrada des del Llobregat, precisament per la A2 i la B23, tanmateix per les vies costaneres, continuen amb retencions de fins a 5 quilòmetres cap a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Bon dia i gràcies, Ferran. Anem ara amb el temps. Avui sol, oi, Jordi Carbó?
3: El sol avui lluirà la major part d'hores amb ambient una mica fresc ara, una mica càlid durant la tarda. Tenim 16 graus en aquests moments a Barcelona, també a Tarragona, 14 a Girona, 10 a Lleida. Màximes de 20 a 25 graus arreu de Catalunya, superant els 25 amb facilitat al prelitoral de Barcelona. La tarda es presenta també amb vent, moderat de ponent, al voltant dels 50 km per hora, amb sol, però també núvols al Pirineu i al nord de l'Empordà, on plourà una mica. I demà dimarts, les tempestes tornaran a guanyar protagonisme a gran part de Catalunya.
1: I ara anem amb el transport públic. Concretament anem a l'estació de Sants, perquè avui Rodalies viu el seu primer dia laborable de pagament des de l'accident de Gelida del mes de gener. Com estan les coses? Miquel Giol, bon dia.
4: Bon dia, doncs aquí a Sants hi ha molt moviment a aquesta hora, sobretot per treure els nous bitllets de pagament que des d'avui tornen a ser necessaris per viatjar en tren. No veiem cues destacables, però si aquí hi ha una quinzena de màquines, estan tota l'estona plenes amb gent que està traient aquests bitllets que ara costen 20 euros per viatjar durant tot el mes. Després de 3 mesos i mig de gratuïtat del servei, avui, que és el primer dia laborable de pagament, hi ha tot tipus d'opinions. Des de qui ens diu que veu normal que es paguin, que s'hagi de pagar perquè s'ha de financiar totes les recuperacions, les reparacions, i de l'altra banda, gent que diu que el servei no està a l'altura com perquè s'hagi de pagar a aquestes altures. Des que va començar la crisi de Rodalies i el servei va caure, els trens han recuperat 9 de cada 10 passatgers.
1: Perfecte, Miquel, moltes gràcies. Són les 8 i 24.
0: Hoy por hoy, Catalunya.
5: Final! Final! El Barça és campió de Lliga!
1: El moment en què es consumava la victòria del Futbol Club Barcelona a la Lliga. Amb 91 punts i a 3 jornades del final de la competició, Santi Ovalle, el Barça ja és campió, bon dia.
6: Bon dia, una victòria plàcida per 2-0 davant un Camp Nou ple de gom a gom ha donat la segona lliga consecutiva al Barça, que ja en suma 29 al seu palmarès. Rashford, amb un gol de falta, i Ferran, tots dos a la primera meitat, han conduït el Barça cap a la victòria. Els blaugrana han guanyat la lliga amb 3 jornades de marge sobre el seu rival i tenen a l'horitzó fer 100 punts aquesta temporada. Avui, des de les 5 de la tarda, ho celebraran amb una rua pels carrers de Barcelona.
1: I els jugadors del Barça, després del triomf a la Lliga, van mantejar el tècnic Hansi Flick. Flick ahir va tenir un dia molt difícil, agredolç. El seu pare havia mort unes hores abans que el seu equip guanyés el títol de Lliga. A partir de les 5 de la tarda d'avui, com ens explicava el Santi Ovalle fa un moment, la rua del Barça, que sortirà del Camp Nou i acabarà també a l'estadi. Del triomf blaugrana, escoltem l'opinió del cap d'esports de SER Catalunya, Jordi Martí.
7: Bon dia. La Masia ha sostingut el tinglado. No hi havia quartos, no hi havia reforços, però hi ha Masia. Una Masia jove, inexperta, de juvenils en molts casos, que necessitava un guia. Guia és la paraula que fa servir Fermín per parlar de Flick. Hansi Flick els ha donat les eines, ha forçat la competència a totes les línies, ha sabut reparar Flick totes les vies d'aigua, lesions de Lamine, de Rafinha, de Pedri, de De Jong, de Gavi, i caigudes del rendiment, com el de Lewandowski. Ha reinventat Eric, ha descobert Gerard Martín, ha ressuscitat Ferran. El guia a Flick mai li ha tremolat el pols, mai s'ha posat nerviós i, convençut del seu estil, ha dut el Barça a la glòria i de retruc ha provocat també l'esfondrament del Madrid de Florentino.
1: Anem ja amb altres temes. Susana Ruiz, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: L'activista de la flotilla, Saïf Abukeshek, assegura que en pocs dies volarà cap a Turquia per tornar a unir-se a l'expedició i tornarà malgrat l'episodi que ha viscut durant els 10 dies que ha estat retingut per Israel.
8: Aquest diumenge a la tarda, Abukeshek ha arribat a Barcelona després de la seva deportació i ja des de l'aeroport del Prat va anunciar la intenció de reincorporar-se en breu a la missió.
9: Que la humanidad necesita sacrificio y somos muchas el que estamos dispuestas a seguir haciendo ese sacrificio. Hoy estoy llegando a Barcelona para preparar mi maleta y en unos días volver a juntarme con mis compañeros en Turquía. Porque nuestro camino solo acaba de empezar.
8: Abukeshek ha explicat que ha perdut 15 quilos durant la vaga de fam parcial que ha fet durant tota la seva detenció.
1: Barcelona és una de les 7 ciutats d'Europa amb més botigues de roba de segona mà segons la radiografia del sector que ha fet l'empresa humana. A Catalunya, aquest sector està a l'alça. Ja hi ha més de 180 botigues, Ferran Dalmau.
10: La meitat són a Barcelona, que està entre les 7 ciutats europees amb més punts de venda de roba de segona mà. També hi és Madrid i la líder és Londres. És una de les conclusions de l'informe d'Humana que radiografia un sector a l'alça i cada vegada més prestigiat. Rafael Mas n'és el seu director de projectes.
11: La ropa de segunda mano se ha posicionado como la primera opción para mucha gente. Se ha quitado de encima prejuicios como, por ejemplo, aquello que dicen que es de pobres o que la ropa es fea. Y la ropa de segunda mano se ve cada vez más como una alternativa de distinción del resto, que és sostenible i, sobretot, econòmica.
10: També crida molt a la gent jove, que ha passat de ser el 10% del total de compradors al 20%.
1: 130 milions d'euros anuals durant 10 anys. Aquesta és la quantitat que s'estima que caldria invertir per transformar les 1.200 escoles i instituts públics que encara no estan preparats per les onades de calor.
8: El càlcul l'ha fet la Fundació Equitat, que és com es diu ara la Fundació Bofill, que recorda que l'estrès tèrmic afecta els resultats educatius. L'estudi recull les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya que apunten que d'aquí 5 anys es registraran entre 20 i 65 dies lectius amb temperatures exteriors de més de 27 graus.
1: 8 i 28.
12: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
13: I què?
12: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
13: Oh.
12: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
15: Renovar casa teva sempre és més fàcil amb Conforama i el seu 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Aprofita preus realment baixos només del 8 a l'11 de maig. Conforama.
1: Fem ara un cop al que diuen els diaris.
8: Avui és un d'aquells dies d'unanimitat. El diari Ara, el Periòdico i la Vanguardia obren edició amb el Barça, el flamant campió de la Lliga de Futbol masculina. Lliga de somni, Flick humiliant el Madrid al Camp Nou i el millor final possible són algunes de les sentències que hi podem llegir. El País també porta a la seva primera la victòria blaugrana, però en segon terme. En aquest cas, l'obertura és pel dispositiu d'evacuació del vaixell de l'antivirus, que justament és el segon tema dels rotatius que aposten pel Barça com a primer. Poca varietat avui els diaris, com era d'esperar.
1: I aquest matí, a partir de les 10, s'anunciaran els guanyadors de la 7a edició del Cilea Ràdio, una iniciativa d'aquesta casa que busca nous talents radiofònics i que ofereix a joves periodistes una oportunitat de desenvolupar la seva idea a la ràdio. Els noms dels guanyadors s'anunciaran aquest matí en directe a l'Aquí Catalunya. I a partir d'aquesta hora, l'anàlisi de l'actualitat en la doble programació a SER Catalunya amb l'Aquí Catalunya, a la cadena SER amb l'Hoy por Hoy.
16: En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
17: Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
18: CaixaBank patrocina este espacio.
17: Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, en otra mañana que vamos a estar muy pendientes del desembarco de los pasajeros que todavía quedan a bordo del crucero afectado por el brote de antivirus después de la operación de desembarco de buena parte de ellos ayer sin ningún tipo de incidente, sin ningún tipo de problema. Fueron desembarcados, fueron montando en los aviones que sus respectivos países habían mandado hasta Tenerife y de ahí partieron hacia sus casas o hacia los hospitales de confinamiento con algún caso detectado en estos vuelos. Ahora enseguida iremos con ello, iremos con la actualidad, estaremos en el puerto de Granadilla, también en el hospital Gómez Ulla, donde están ya haciendo la cuarentena los 14 españoles que iban a bordo de ese barco. Hablaremos también y mucho de las elecciones en Andalucía que se van a celebrar el domingo que viene. Tenemos encuesta de 40 dB para La Ser y El País y está el Partido Popular rozando esa mayoría absoluta que tanto ansía, pero primero saludamos a los analistas de esta mañana. Berna González Harbour, buenos días.
13: Muy buenos días.
17: Pablo Iglesias, buenos días.
18: Buenos días.
17: Y Antón Losada, muy buenos días.
19: Buenos días.
17: Pero antes que nada, me van a permitir que me dé y le dé a Antón Losada un capricho. Ayer hubo clásico en la Liga y coincidió por primera vez con la consecución de un título de Liga.
20: Rashford, muy participativo ahora, quiere volver a ser protagonista. Toma poca carrera el inglés. El balón para golpearlo, pierna derecha, supera la barrera, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, en un misil tierra escuadra desde la frontal buscando el palo largo.
21: Ojo, el balón para Olmo dentro de la recibe de espaldas, la deja de cara para Ferran, controla, está solo, remata, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
20: Llegaba el Madrid herido, el Barça olido sangre, tenía que aparecer el tiburón.
21: Se acabó,
20: no se añade nada. El Barça vuelve a ser campeón de Liga.
17: Se trata del 29º título que consigue el Barça y que por primera vez en la historia, como decíamos, además lo gana justo ganando un clásico, justo jugando contra el Real Madrid. Sique Rodríguez, buen día, buenos días.
22: Buen día, buenos días, Ángels.
17: ¿Ese le da el hecho de ganarlo en un clásico le da un sabor especial a este título de Liga?
22: Sí, claro, y lo hizo además ante 62.000 espectadores, que es la cifra de gente más alta desde que el Camp Nou permite esta capacidad. El Barça, como decía, sentenció muy rápido. Se reivindicaron, curiosamente, dos delanteros que no saben si van a continuar la temporada que viene. Primero Rashford con un golazo de falta y después Ferran Torres, que hizo uno de sus mejores partidos con el Barça. Y Hansi Flick, y eso también hace especial este título, dirigió el partido desde el banquillo pese a que su padre había fallecido unas horas antes, por eso los jugadores, la directiva, el público le dedicó la victoria a un entrenador, Ángels, que le ha ganado al Madrid 6 partidos de 7. Solo hay 2 entrenadores en la historia del Barça que han ganado más clásicos que Hansi Flick, son Johan Cruyff y Pep Guardiola.
17: Y el año pasado, cuando Flick cogió el equipo, decíamos aquello de que había hecho de la necesidad virtud, porque cogía un equipo en una mala situación económica, sin grandes estrellas, iba sacando jugadores de la cantera de la Masía, pero ya de la necesidad virtud, de la necesidad, ya ha hecho un equipo maravilloso, ¿no?
22: Sí, fíjate que el Barça va camino de récord, lleva 91 puntos y aún quedan 3 jornadas por disputarse. La liga que se ha ganado con más puntos es aquella de Tito Vilanova, sí, que logró 100. Sí. Hansi Flick los podría igualar esta temporada. El Barça es el equipo más goleador de primera con 91 goles y el menos goleado con 31. Y ahora mismo tiene al Madrid a 14 puntos y al Atlético a 28. Por medio está el Villarreal, pero son cifras de récord para un entrenador que, Ángels, ha cogido una plantilla y la ha impulsado. Fíjate que ayer, por ejemplo, había 2 jugadores, Gerard Martín y Fermín, que en el último clásico que se había disputado en el Camp Nou, en 2023, que no hace tanto, jugaban en Primera Federación. Uno con el Cornellá, Gerard Martín, y el otro con Linares, Fermín.
17: Y ayer estaban en el equipo que ganó la Liga frente al Real Madrid. Bueno, ayer hubo celebración ya en el Camp Nou, en las calles de Barcelona, en la que participaron incluso algunos de los jugadores. Hemos visto ya la imagen de Olmo, de Pedri en bicicleta, celebrando por las calles de Barcelona la victoria. Pero hoy hay rúa esta tarde, ¿no?
22: Sí, y no descartaría que algunos todavía sigan de celebración, porque hubo jugadores que fueron al centro de Barcelona a celebrar el título en Plaza Cataluña. Canaletas, que es la fuente donde se celebran habitualmente, está en obras, no se puede acceder. La celebración espontánea de la gente se trasladó unos metros más arriba y ahí, en Plaza Cataluña, junto a la gente, llegaron, aparecieron Alejandro Valde y Marc Casado, que ya es clásico en Canaletas. Como decías, yo creo que ya es superstición, Pedri, Dani Olmo y Eric García cogieron el Bicing, igual que el año pasado, les ha debido traer suerte y repiten,
13: sí.
22: Y Joan Laporta fue el MC, el maestro de ceremonias en una discoteca de Barcelona en Luz de Gas, y hoy pues va a seguir la fiesta con celebración por las calles de Barcelona. Empieza en el Camp Nou, termina también en el Camp Nou, va a pasar por varias calles hasta el centro de Barcelona, autocar descapotable, como es habitual con los jugadores, empieza a las 5 de la tarde y terminará sobre las 9:10 de la noche.
13: Pues habrá movida esa tarde en Barcelona, así que gracias.
22: Un abrazo y felicidades para ti también.
13: Gracias, igualmente. Antón, ¿algo que añadir?
18: ¿Qué tal está Sergio Castro? Antes de nada.
13: Bueno, luego le podrás escuchar, pero no, pregunta cómo está tu compañero de tertulia, pregunta cómo está Pablo Iglesias. ¿Qué ha hecho este silencio?
18: Yo solo simplemente porque quiero decir, simplemente quiero decir que una vez más la luz se ha impuesto la oscuridad.
13: Ah, sí. Ya con esta frase. Pablo, ¿cómo estás?
19: Qué poético. Bueno, yo no quise ni ver el partido, así lo reconozco y así lo digo. Tenía cosas mejores que hacer ayer, directamente.
13: Cualquier cosa era mejor en
19: cualquier
13: caso.
19: Cosa era mejor.

0: estreñimiento. Una gran cantante mexicana, Liliana Felipe.
1: Sí, sí.
0: Una señora estupenda. Y esta canción, Mala Rata, me parece tan bonita, hablando de ratas, de maldad. A ver, lo de Ayuso en México ha sido tan bochornoso. Pero te digo una cosa, es que yo creo que el ministro de Exteriores español debería llamarla a consultas. Y decirle, señora, no se puede ir por ahí representando a un país y haciendo el ridículo y siendo más mala que la quina. No es normal. Y sobre todo reivindicando un mestizaje del que no sabe nada. Porque yo, que tengo un marido sudaca y que es experto en digamos que la conquista o la invasión,
2: sí,
0: me contaba, pero qué mestizaje, si ahí solo se utilizó el mestizaje para tener el poder y que los españoles que llegaban se liaran con las hijas de los caciques, pero luego esos hijos no eran reconocidos como propios, acababan siendo esclavos. Entonces, por favor, señor Ayuso, entienda, llame a mi marido. Mira, Isabel, te voy a pasar el teléfono.
2: Llama
0: de maridito,
2: llama a maridito.
0: Exacto, para que te explique cómo fue el genocidio en América.
2: Esta mañana decíamos que peor que la ignorancia es la exhibición impúdica de la ignorancia, y lo decíamos hablando de Fernando Clavijo, y lo aplicamos también a Isabel Díaz Ayuso. Oye, vamos con la pregunta, que se nos ha
0: por
2: echado
0: favor,
2: el tiempo encima.
0: Si es que nos ponemos a rajar,
2: claro,
0: claro,
2: claro.
0: Mira, esta pregunta para mí es fundamental, porque yo estoy viviendo entre dos aguas, entre dos vidas, porque tengo amigas de un bando y de otro. Y quiero saber, nuestras oyentes, nuestros oyentes, ¿de cuáles son? ¿Son de esos militantes de la primavera que desde que sale un rayo de sol ya se ponen chorcitos y manga corta, a pase lo que pase en cuanto al clima, porque ellos tienen que defender la primavera y creen que si se ponen fresquitos el tiempo les va a respetar? ¿O son como yo, que hasta el 40 de mayo no se quitan el sayo porque aquí ganchuzo de punta, aunque sea 1 de
2: vale,
0: junio?
2: Pues esta es la pregunta. 900-100-800 militan en la primavera, apuestan por la sandalia, guardan los abrigos, cambian el edredón por la colcha en mayo, aunque de repente vuelva el tiempo de noviembre, o son de aquellos que hasta el 40 de mayo ni quitan el edredón de la cama, ni guardan los abrigos, ni guardan los jerseys. 900-100-800. Una pausa y les escuchamos.
3: Hoy por hoy. Radio Lleida, Cadena Ser.
4: Albert Soler, tot en construcció.
5: Eines i materials amb entrega i càrrega ràpida.
4: Guixos, ciments, morters especials, arenes, teules.
5: En impermeabilitzacions i aïllaments. Bany, griferia, rajoles, parquets. Albert Soler t'innova.
4: En ferros i acers, formigoneres, embestides, big bags, carretons, maquinària.
5: Albert Soler, a Lleida, Torrefarrera i a albertsoler.com.
6: A Lleida, la salut té un referent clar, Centre Mèdic Alomar.
7: Totes les proves diagnòstiques en un sol centre.
6: Amb ressonància també a Balaguer, Mollerussa, Tremp, Pont de Suert, la Seu d'Urgell i Fraga.
7: Amb la qualitat i rapidesa de sempre.
6: Centre Mèdic Alomar.
7: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
8: Al Monestir de les Avellanes i Corresort us portem el curs d'Enneagrames impartit pel professor Lluís Serra i Llançana, psicòleg, teòleg i filòsof. L'Enneagrama és un sistema mil·lenari d'autoconeixement pel creixement personal i la millora de les relacions amb els altres, com la família, amistats i fins i tot el treball. Del 22 al 24 de maig, Enneagrama nivell 3. Reserveu al 973 43 80 06. Monestir de les Avellanes i Corresort, Os de Balaguer.
9: El valor de ser d'aquí, de les Terres de Lleida. Ningú és profeta a la seva terra? Al contrari, a Grupa Sisum creiem en el valor d'estar a prop, cara a cara, escoltant-vos i responent com només ho pot fer algú que és d'aquí. Oferim els serveis de rectificadora i components reconstruïts d'automoció com motors, turbos, culates, injecció, caixes de canvi, diferencials, filtre antipartícules i radiadors. Tallers de Lleida i comarques, comptem amb vosaltres i vosaltres amb nosaltres. Grupa Sisum, creixem junts, a casa. A Lleida.
10: El teatre en un minut, amb Rosa Badia. El 2016, Paolo Genovese estrenava la pel·lícula Perfectes Desconeguts. S'ha adaptat a 25 països i ha entrat al llibre dels rècords Guinness com el film que té més remakes en la història del cinema mundial. Entre aquestes adaptacions, la d'Àlex de la Iglesia. De l'adaptació teatral, i 10 anys després de la seva estrena, s'han encarregat Llàtzer Garcia. Dirigeix Perfectes Desconeguts al Teatre Poliorama, David Selves.
11: Us proposo un joc.
1: deixem tots els mòbils a taula i mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
11: Aquesta és la proposta, aquest és el joc. Escoltàvem a Júlia Molins i amb ella Marta Ballarri, Eduard Farelo, Albert Prat, Vanessa Segura, Biel Duran i Cristian València interpreten a un grup d'amics que es coneixen de tota la vida, que comparteixen casa a la platja a l'estiu i que han quedat per sopar. Però un cop el joc comenci i comencin a arribar trucades, missatges o notificacions, sortiran a la llum aspectes ocults de tots ells. Si teniu ganes de riure i de replantejar-vos la vostra relació amb el mòbil, perfectes desconeguts al Teatre Poliorama.
10: CERT Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: Hoy por hoy.
1: Tiri, tiri, tiri.
2: Hoy por hoy, tu salud no debería esperar a mañana.
3: Así es, Tipo Directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
2: Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
3: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Ràdio Lleida, Cadena SER.
5: Estàs pensant en el teu futur professional? Vols estudiar infermeria a un preu públic i amb grups reduïts de només 20 estudiants? La Universitat de Lleida t'ofereix el grau en infermeria al campus del Pirineu amb unitat docent a Tremp i pràctiques als hospitals i dispositius assistencials de Tremp, la Seu d'Urgell, Puigcerdà i Viella. Vine a les portes obertes el 16 de maig a l'Hospital de Tremp.
6: A Mecanocamp volem fer-te més fàcil la feina amb tota la gamma de maquinària i eines per al teu hort i jardí.
7: Desbrossadores, robots tallagespes, motoaixades, bufadors i molts més en primeres marques com Estil, Onda, Toro i Sequi.
6: Al nostre taller hi trobaràs recanvis i reparacions de tot tipus de màquines i servei de lloguer.
7: Mecanocamp, al Parc Comercial La Creu del Batlle, al 973 26 28 44, a mecanocamp.es i a xarxes socials.
8: Al Monestir de les Avellanes Ecoresort us portem el curs d'Enneagrames impartit pel professor Lluís Serra i Llançana, psicòleg, teòleg i filòsof. L'Enneagrama és un sistema mil·lenari d'autoconeixement pel creixement personal i la millora de les relacions amb els altres, com la família, amistats i fins i tot el treball. Del 22 al 24 de maig, Enneagrama nivell 3. Reserveu al 973 43 80 06. Monestir de les Avellanes Ecoresort, Os de Balaguer.
9: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'albaquina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Adquireix el nostre oli d'albaquina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb denominació d'origen protegida a les Garrigues o, si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a olidoplesgarrigues.com. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
12: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
13: I aquí un senyor amb una samarreta de l'any de Wembley, no? De l'any de Wembley, està.
14: Sí, senyor, 1992.
13: ¿T'acuerdas de Vaquero?
14: Los mejores que hubo de su época. Faltó yo, Vaquero ganó esta. Esta ganó, la metió en una semifinal de chilena contra alguien por ahí. Una
15: de chilena, ¿eh? Fixa't com és la imaginació, ¿eh? Com deformen, en realitat. De chilena, que queda más espectacular.
13: De cabeza, que a Gerlau te li corregeix aquí una altra...
15: No, no, és que el cop de cap va ser com una chilena.
16: És que li ha dit fortíssim.
15: És que fue un remate de cabeza como una chilena.
16: Sí, sí. No, bueno, está bien. Lo importante que se acuerde.
12: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.

0: Ràdio Lleida, Cadena SER. A Lleida, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar.
1: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
0: Ressonància, TAC, raig X i circuit especialitzat per a la dona. Ara també, PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
1: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: No canviem de sofà cada any. Per això val la pena valorar totes les opcions abans de decidir. Sistema fixe, relax elèctric, lliscant... Pren-t'ho amb calma. Passa per Mac Mobles Areco i nosaltres t'ajudarem a escollir entre tots els sofàs que tenim al nostre showroom. I també et facilitem el pagament. El nostre finançament és totalment gratuït. Vine a Mac Mobles Areco. Alcarràs, el polígon Panamà.
3: Al Monestir de les Avellanes Ecoresort us portem el curs d'Enneagrames impartit pel professor Lluís Serra i Llançana, psicòleg, teòleg i filòsof. L'Enneagrama és un sistema mil·lenari d'autoconeixement pel creixement personal i la millora de les relacions amb els altres, com la família, amistats i fins i tot el treball. Del 22 al 24 de maig, Enneagrama nivell 3. Reserveu al 973 43 80 06. Monestir de les Avellanes Ecoresort, Os de Balaguer.
4: Escolta! Et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
5: Sobretot quan hi ha soroll.
4: Doncs jo estava igual. I al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
5: I què tal?
4: Ramon i Mari en m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu. A Lleida. Escull el camí. T'acompanyem.
6: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. El 2016, Paolo Genovese estrenava la pel·lícula Perfectes Desconeguts. S'ha adaptat a 25 països i ha entrat al llibre dels rècords Guinness com el film que té més remakes en la història del cinema mundial. Entre aquestes adaptacions, la d'Àlex de la Iglesia. De l'adaptació teatral, i 10 anys després de la seva estrena, se n'ha encarregat Llàtzer Garcia. Dirigeix Perfectes Desconeguts al Teatre Poliorama, David Selvas.
7: Us proposo un joc. Deixem tots els mòbils a taula i, mentre duri el sopar, tot el que arribi ho llegim i ho escoltem junts.
6: Aquesta és la proposta. Aquest és el joc. Escoltàvem a Júlia Molins i amb ella Marta Baiarri, Eduard Farello, Albert Prat, Vanessa Segura, Biel Duran i Cristian València interpreten a un grup d'amics que es coneixen de tota la vida, que comparteixen casa a la platja a l'estiu i que han quedat per sopar. Però un cop el joc comenci i comencin a arribar trucades, missatges o notificacions, sortiran a la llum aspectes ocults de tots ells. Si teniu ganes de riure i de replantejar-vos la vostra relació amb el mòbil, Perfectes Desconeguts, al Teatre Poliorama.
8: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
9: En la cadena SER... Ángels Barceló.
10: 11:38 minutos.

0: por hoy. Ràdio Lleida, Cadena Ser.
1: El teu sofà demana la jubilació? Doncs apropa't a Hipopòtamo perquè el fabriquem com tu vulguis. Forma, mides, color, qualitat i a un preu imbatible. Ens avalen 46 anys d'experiència. I per cert, no el pagues fins a l'agost, tot i més a Hipopòtamo. Al Carràs, hipopòtamo.com.
2: La declaració de la renda ja és aquí. Centre Gestor mirarem al detall totes les possibilitats de que estalviï fiscalment. Eficiència i qualitat en la gestió. Demani cita personalitzada al 973 27 97 00. Centre Gestor, Rambla d'Aragó 23, Lleida. També declaracions a Tremp, Barcelona i Fraga. La seva renda, en bones mans.
3: El valor d'un especialista d'aquí. Ningú és profeta de la seva terra? Nosaltres creiem que sí. A Grup Assisum som referents en reconstrucció de components d'automoció. Motors, turbos, caixes de canvi, diferencials, injecció dièsel, radiadors, filtre antipartícules i servei de rectificadora. Tallers de Lleida. Sou la nostra raó de ser. Compteu amb nosaltres. Grup Assisum. Professionals que responen de veritat.
4: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
5: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. La justicia condena a menos de 3 años de cárcel a los padres que retuvieron y maltrataron durante 4 años a sus hijos en un chalet en Oviedo, Javier Liébana.
1: Es la conocida por la propia policía como la Casa de los Horrores. Los padres, que no dejaban salir a sus 3 hijos, han sido condenados por violencia psíquica habitual, pero quedan absueltos del delito de detención ilegal. Radio Asturias, Pablo Canga.
2: La condena es casi idéntica al tiempo que el matrimonio mantuvo a sus hijos encerrados en su casa de las afueras de Oviedo. 3 años de prisión para cada uno de los miembros del matrimonio, considerándolos culpables de los delitos de violencia psíquica habitual, el más grave, y abandono familiar. Sin embargo, los padres de los pequeños eluden la condena por el delito de retención ilegal y el castigo es bastante más liviano que los más de 25 años de prisión que llegaron a pedirse durante un juicio en el que tuvieron que responder por las condiciones de vida de 3 niños de 8 años los dos pequeños, 10 años el mayor, que vivían sin pisar ni el jardín de la casa. Por supuesto, no iban al colegio ni vieron a un médico en casi 3 años en los que vivieron en unas condiciones evidentes de falta de higiene. Se les retira además la patria potestad durante 3 años y 4 meses y se les impone una indemnización de 30.000 euros a cada uno de los menores.
1: El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, ha agradecido la cooperación de los socios europeos, ha dicho, en los traslados desde Canarias a los pasajeros afectados por la crisis de antivirus. Lo ha hecho desde el Consejo de Asuntos Exteriores, que se está celebrando esta mañana en Bruselas.
3: He estado en contacto estos días con varios de mis colegas. Ayer lo estuve con el ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, un país especialmente importante porque el barco es de bandera holandesa, también el armador es holandés, y me trasladó todo su agradecimiento por el extraordinario trabajo que ha realizado España.
1: Seguimos pendientes de conocer el resultado de las PCR de los 14 españoles que están confinados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Esta mañana Sanidad ha confirmado que la cuarentena que van a tener que seguir contará a partir del 6 de mayo y se extenderá un total de 42 días. Mientras, está compareciendo el primer ministro británico Keir Starmer después del batacazo que se ha dado su partido en las elecciones de la semana pasada. Starmer ha dicho que no va a dimitir y está defendiendo un mayor acercamiento con la Unión Europea. Corresponsal Lucas Font, buenos días.
4: Buenos días. Sí, Starmer ha admitido su responsabilidad en la derrota electoral del pasado jueves, pero ha insistido en que no dará un paso al lado, como le está reclamando una parte de su partido. Le escuchamos. Sé que algunas personas dudan de mí, pero puedo demostrarles que están equivocados y voy a hacerlo, ha dicho el primer ministro, quien ha alertado del riesgo de que los populistas de Reform UK tomen el poder. Starmer ha defendido un mayor acercamiento con la Unión Europea en materia comercial y de defensa y también con la firma de un programa de movilidad juvenil, al mismo tiempo que ha anunciado la nacionalización de la industria del acero para garantizar la seguridad nacional. El líder laborista ha prometido una versión más fuerte del laborismo para hacer frente a los problemas del país, pero falta por ver si su discurso ayudará a contener una rebelión interna en su partido.
5: Cadena Ser. Servicios informativos.
6: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
8: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
9: Tiri, tiri, tiri. Hoy por hoy. Hoy al cuadrado.
10: Muy bien, tipo directo. Con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, pones tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: En Repsol te damos el doble de ahorro en tus repostajes. Ahora hasta el 31 de mayo. Para que ahorres más por más tiempo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
12: Venga, va. Una nana canila, podria anar a dormir.
13: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.
14: Aquí comença el Que t'hi jugues amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer. programa d'esports on t'ho expliquem tot. A Ser Catalunya.
15: Caracolea 1, caracolea 2, remata.
16: És un animal.
15: Golazo, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
16: Quin golarro que acaba de fer la Minya Mal.
15: Cos el esférico a su bendecido pie izquierdo y con el 10 a la espalda.
16: Veus l'escaire, allà te la col·loco.
14: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
17: Bon dia, com esteu?
18: Doncs molt bé, molt contents, molt feliços.
17: Hem dormit poc, però estem contents, eh?
18: Nits curtes d'aquelles que venen de gust.
17: Ara, no sé si et passa a tu, Flaqui, em costa tant dormir.
18: Sí, perquè vens amb l'adrenalina amunt. Però vaja, són nits d'aquelles que no t'importa no dormir tant.
17: El Barça ha guanyat la Lliga, 91 punts. Bon. Camí de la Lliga dels rècords, queden 3 jornades. Si suma els 9 punts, igualarà la Lliga del gran i recordat Tito Vilanova.
18: Sí, senyor.
17: La Lliga dels 100 punts, 91 punts, 91 gols a favor.
18: Sí, senyor.
17: 91 gols a favor i 31 en contra. El Barça és l'equip que més gols ha marcat en aquesta Lliga i el que menys n'ha rebut, de fet, si Chesney és titular als 3 partits que queden, Joan Garcia serà Zamora. Té garantit el Zamora si ja no juga més. Joan Garcia, tot i que no sé si a Chesney li farà massa gràcia jugar dimecres a Vitoria contra l'Alavés.
18: No sé si estarà engrescat i amb ganes de jugar o no. Ara, una de les claus també d'aquesta lliga, no? Que parlem molt de molts noms, un d'ells també és el de Joan Garcia, perquè a partir de la seva aparició doncs, s'explica també la millora defensiva que ha tingut el Barça aquest any.
17: Ara repassarem noms propis. El més important jo crec que és el de Hansi Flick. Des d'aquí una abraçada molt forta. Va perdre el seu pare. Estarà avui a la rua de celebració del títol de Lliga, perquè la cerimònia a Alemanya es fa d'aquí a uns dies. Hansi Flick serà protagonista avui a la celebració del Barça, com ho va ser ahir, abans del partit pel minut de silenci, durant el partit per la seva gestió i després pel carinyo que va rebre dels jugadors, del president Joan Laporta i de l'afició. Hansi Flick, que ha dirigit el Barça en 7 clàssics i n'ha guanyat 6. 6 de 7, només hi ha 2 entrenadors en tota la història del Barça que han guanyat més vegades que Hansi Flick al Real Madrid. Són Johan Cruyff i Pep Guardiola. I, evidentment, ho van aconseguir amb molts més partits.
18: I el que ha perdut, que va ser el del Bernabéu, el 2-1 amb tot el pollastre aquell a Vinícius, el va perdre, però igual va sortir vencedor.
17: De fet, seria una derrota que podríem considerar victòria.
18: No entrarem a fer aquesta trampa, però, evidentment, allà al Madrid es van trencar moltes coses aquell dia.
17: El Barça ha guanyat la Lliga per segona temporada consecutiva. Des de 1990, quan va aconseguir la primera amb Johan Cruyff, Flaqui ha guanyat més de la meitat de les lligues que s'han disputat.
18: 19 de 36. Imagina't, des d'aquella del 90-91 van arribar les 4 seguides de Cruyff i ell va implantar doncs, el camí, l'estil, les coordenades per tenir ben clar on era el nord i realment des d'aleshores el Barça, a partir de la filosofia Cruyff, s'ha doncs, convertit en el gran dominador del futbol espanyol.
17: 19 lligues, des de 1990, més de la meitat les que ha guanyat el Barça en aquests últims 35 anys. I amb la victòria d'ahir s'equilibra els clàssics amb el Madrid. 106 victòries del Barça, 106 victòries del Madrid, 52 empats, 441 gols del Barça, 444 del Madrid.
18: Caram.
17: Igualadíssima la història dels clàssics. 106 victòries per a cada equip, 52 empats, 441 gols del Barça, 444 del Madrid.
18: No està
17: flipant,
18: malament,
17: eh?
18: No? La història.
17: Flipant l'estadística.
18: Sí, sí.
17: El Barça,
18: rivalitat.
17: Que va guanyar el Clàssic, va guanyar la Lliga, amb un partit sense gaire història, perquè al minut 20 ja estava sentenciat, gràcies al golàs de falta de Rashford i al gran gol de Ferran Torres, que va fer un partidàs.
16: Arrenca la final de la Lliga a l'estadi.
19: Empat a 0 en el Clàssico. Rashford muy participativo ahora. Quiere volver a ser protagonista.
16: Sir Marcus para obrir el marcador. Una falta a la frontal perillosísima.
19: Pierna derecha, supera la barrera. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
16: gol, gol, gol, gol, gol, gol,
19: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
16: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
19: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, frontal, buscando el palo largo.
16: Cans d'independència en estadi, penja la pilota. Gol, molt bé, el Perú.
19: Encara para Ferran, controla, està solo, remata. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
15: mar sólido sangre, tenía que aparecer el tiburón.
16: Hansuman Sang, com sempre el tauró, a la frontal de la petita. Que corrin les crispetes.
15: Empezar a saborear la liga, empezar a tenir la noche de clàssico de Alirón.
16: S'acaba ara mateix el partit. Final, final, final, final, final, final. El Barça és campió de Lliga.
15: La 29ª de la història del club. La segunda de la era Flick. La tercera en los últimos 4 años.
16: Per primer cop a la nostra vida, el Barça li ha guanyat una Lliga al Madrid en un clàssic de manera matemàtica.
15: La piña de los jugadores del Barça, con la minga mal entre ellos. El 10 a sus 18 años, menudo palmarés. Ja tiene 3 ligues en su haber.
16: Canten, ho celebren, el crit de campions, campions del jugador del Barça.
15: No celebra el Camp Nou, aparecen los fuegos artificiales.
16: Van a sortir els focs artificials amb el xiulet final d'Hernández Hernández. Els jugadors del Barça estan com bojos, celebrant una nova lliga.
15: El Barça i el barcelonismo celebran que la dinastía en territorio nacional sigue siendo culé, sigue siendo del Barça.
17: Som els únics que fem doble retransmissió, el carrusel, el Que t'hi jugues Barça, amb el rei, el flaqui, el príncep, l'Ovalle. Com esteu?
20: Bé.
21: Sí, molt bé, molt bé.
20: Contents.
21: Un dia, per mi, és un dels dies més feliços de la història del Barça, perquè és guanyar-li una lliga als morros al Madrid i és una cosa única.
20: I alguns no ho volien, això.
21: No sé qui.
20: No sé on són. No, la veritat és que va ser una nit rodona, no? Perquè el partit l'encares i el resol ràpid, perquè et pots passar ja 70 minuts disfrutant i esperant el moment del xiulet final i després per veure la... És que al final és un equip que encomana molta, molta complicitat i molt sentiment culer. I això, evidentment, pel seguidor barcelonista, veure's tan representat i amb tanta connexió amb el que hi ha a la gespa, em sembla que és un moment molt feliç, que parla d'un present molt i molt bo pel Barça i que, sobretot, si es fan mínimament bé les coses aquest estiu, màxima confiança en que Deco així ho farà, el futur pinta molt engrescador.
17: De moment, aquest cap de setmana ja hem escoltat el Pedro Fullana explicant que a l'Atlético de Madrid són conscients del que ja els havíem explicat fa setmanes, mesos, al Que t'hi jugues, que Julián Álvarez vol marxar i que està pendent de si el Barça pot inscriure amb normalitat i si no té l'oferta del Paris Saint-Germain, que és la que més preocupa al Barça perquè en té altres d'Anglaterra, però com ja vam explicar, i ara ja consta, a l'Atlético de Madrid, el futbolista no vol tornar a la Premier. No vol tornar a la Premier. Per tant, poc a poc, es va destapant la veritat. Aviam si el fair play permet que el Barça pugui afrontar el fitxatge que vol i el jugador anar a l'equip que desitja.
20: Veurem. Tant de bo. Però vaja, ja farem aquest capítol.

0: 12 i 13, escolteu el que t'hi jugues a Ser Catalunya. Avui es queda petit l'estudi de Ràdio Barcelona. Han vingut oients, ens han portat regals, ens han portat esmorzar. Sí, president.
1: Què? Hem portat aquí unes pastetes, no?
0: Sí, ara les obrirem. Ara les obrirem.
1: El paper. No hi hagis.
0: Sí, algunes estan obertes, altres encara no.
1: No hi hagis el paper.
0: Ara, mira, de fet, president...
1: Obri.
0: Sí, esperis un moment, que primer expliquem la festa de celebració d'avui a la tarda i després
1: procedia
0: l'apertura d'aquesta...
1: Després ho
0: obro.
1: Esperi, tranquil.
0: Aviam, Solde, pels oients que ens estan escoltant ara mateix, la nit ha estat llarga però s'ha fet curta, ara amb el Santi Ovalle la repassarem, també amb el Nil Solà, aviam la teva veu, Nil, com està?
2: Hola, què tal a tots?
0: Molt bé. Vale, has aguantat prou bé. Però aquesta tarda, a les 5, comença la rua.
3: Sí, senyor, a les 5 arrenca la rua des del Camp Nou, amb l'autobús dels jugadors del Barça i amb altres autobusos, ara ho explicarem, però hi haurà l'autobús dels jugadors del Barça. Recorregut de la rua, passa per Travessera de les Corts, Numància, carrer Berlín, carrer París, fins a arribar a Balmes. De Balmes començarà a baixar fins a Gran Via i a Gran Via de les Corts Catalanes fins a Passeig de Gràcia. I allà s'aturarà una estoneta. A Gran Via, Passeig de Gràcia, s'aturarà una estoneta i seguirà pujant després pel Passeig de Gràcia, Provença, Aribau, París, Avinguda Sarrià i de nou Travessera de les Corts i fins al Camp Nou. I això durarà unes 4 horetes.
0: Unes 4 horetes, la rua que seguiran el Nil Solà i l'Adrià Soldevila. El Solde sí, i el Nil i el Solde ja preparats per explicar en primera persona la festa de celebració del Barça.
3: Posem-nos bambes, bambes bones.
2: Jo activaré alguna aplicació d'aquestes per veure els quilòmetres, perquè ara que Lluís Flaquer està posant tant en forma pel Mundial, així sabrem els quilòmetres que hem fet,
0: ara,
2: el ritme
0: Flaqui,
2: que hem fet.
0: Ara, sembla que els dos que vagin a una excursió a l'Himàlaia, nosaltres hem fet bastantes rues de celebració i hem caminat bastant.
3: I no acabeu trinxats, Barcelona. No acabeu gens trinxats.
0: Normal.
2: Jo la veritat és que pateixo zero pel fet d'acabar trinxat o no, perquè sé que no tindré cap problema, fa patir més la cobertura i altres coses.
4: Dieu que no, que ells la feien amb unitat mòbil. Cosa que vosaltres no tindreu.
5: Es feia caminant.
4: Sí, caminant no et fet una...
0: Es feia caminant. Per cert, agafeu el micròfon de la cadena SER, agafeu el micròfon de la cadena SER i el tireu cap als jugadors per a que l'agafin i pugui escoltar la gent el que es diu a l'autocar d'escapament.
3: Un inalambri i llançarem el micro i que passi el que s'hi ha.
0: I com ha explicat el Solde, la rua comença al Camp Nou, arriba fins al centre de Barcelona, després torna a l'estadi a partir de les 5 de la tarda amb diferents punts d'animació. Per exemple... aquest. Pararà a tres llocs, hi haurà un autocar, com ha explicat el Solde, dels jugadors, i un altre on s'anirà escoltant música que punxarà... Uri Mora, què tal, com estàs?
6: Ah, què tal, home?
0: El nostre company dels 40. Tu seràs el DJ de la festa?
6: Sí, hi ha uns quants DJs, jo sóc un d'ells, i així que també estarem fent de speaker, una mica de tot.
0: Aviam, explica'ns la playlist.
6: Una mica jo aniré sobre la marxa, perquè també m'agrada això. També comparteixo amb altres companys a veure què punxen ells per no repartir-nos, però hi ha alguns clàssics, com per exemple aquest, que és la que sona quan el Barça marca un gol, bon amic del programa també, els Búhos, i que aquesta no pot faltar. Aquesta sonarà seguríssim.
0: Segur, aquesta que estem escoltant sona segur.
6: I jo crec que més d'una vegada. En el meu torn, una segur, però suposo que els meus companys també.
1: Al final, a la que heu fet 200 metres,
6: ja pots tornar a repetir.
1: La gent va
0: tan lenta, és un orgull perquè ets molt del Barça.
6: Totalment. Em fa una il·lusió tremenda. De fet, jo tampoc no he dormit avui amb la il·lusió, amb les ganes. La veu, espero que m'aguanti, però passarà.
0: És veritat que has dormit una hora?
6: Una hora i mitja.
0: Una hora i mitja?
6: Sí.
0: I no faràs migdia d'abans de la rua?
6: No, perquè no em dóna temps. Però perquè justament, clar, tampoc no sabia què passaria. Jo ahir estava a Londres, he arribat aquest matí, ha sigut com tot un no parar. I així que tocarà aguantar.
0: Que guapo que t'ha quedat això d'ahir estava a Londres. Sí, de Londres a la festa de
6: Londres. De rockstar ha quedat això, però no. Total.
3: No t'explica per què, va ser un desastre el viatge a Londres.
6: Sí, no
3: va anar tot bé. No, però...
6: No, vaig anar a veure un amic que jugava un partit ahir que va perdre i era un partit important. Per tant, no passa res. Jo crec que salvarà el West Ham.
0: Què més sonarà a la festa de celebració del Barça?
6: I hi ha altres que no poden faltar, com per exemple aquesta, que també ho està petant molt. I què fue? Visitena. Con tanta chapa. És una cançó que té anys. El que passa és que Lamine Yamal ara fa uns mesos va fer un vídeo amb aquesta cançó ballant i que es va fer molt viral una altra vegada. I aquesta és de les que els jugadors ballen, que els agrada, i aquesta també sonarà seguríssim.
0: Aquesta és la que ballava en Héctor Ford i també alguns jugadors del Barça quan van guanyar un clàssic al Bernabéu.
6: Sí, exacte, que també va sortir tots molts jugadors ballant aquesta
0: cançó. Lamine
6: Yamal,
0: no?
6: Lamine Yamal és la que més ho va petar.
2: Va aparèixer amb l'altaveu a l'aeroport amb aquesta cançó i tots ballaven a darrere seu.
0: Pújala. Muñeca metita la pata, mate. Deja ese paquete, si a ti te ganas para Uri, ja has triat la vestimenta que portaràs?
6: Portaré una jaqueta del Barça que m'han regalat uns bons amics ara per l'aniversari, que em va de conya perquè és d'aquest any, i així sí que ens demanen que anem amb samarretes o amb producte que sigui d'aquest any. I així em va de conya perquè si fa fred la portaré, i si no, pues el que porti sota, que no sé què portaré.
3: I si dius que no en tens, t'ho regalen o no?
6: No, no ho sé, no ho he preguntat.
1: Prova-ho.
6: Provaré. Portaré sense samarreta, aniré, per si
0: home, escolta, el Barça s'està estirant, últimament.
6: Sí, sí.
0: Ahir, per exemple, gràcies, Uri.
6: Gràcies.
0: T'escoltarem atentament.
6: Que vagi molt bé, home,
0: gaudeix un gran culer com l'Uri Mora, el qui podeu escoltar als 40, que serà un dels que punxarà avui a la festa de celebració del Barça, deia Flaqui, que s'estira el club, perquè ahir, per exemple, ens va regalar crispetes.
1: Sí, senyor. Un bal per anar a bescanviar per unes crispetes. La veritat que narrant es feia complicat, però...
4: No tant.
1: Jo vaig regalar-les, però veig que el Valle no les va perdonar,
4: Crec que em vaig menjar les teves, també.
1: Però sí, un gest, evidentment, quan a la prèvia, tenint en compte com arribava al Madrid, que el Barça podia guanyar la Lliga al davant, que et donin crispetes, home, el missatge que volia transmetre al club és evident, no?
0: Us he de reconèixer
1: sal
0: que...
1: Sal i disfruta, Sí, sal i disfruta.
0: Exacte, us he de reconèixer que quan em vau explicar que el Barça regalaria crispetes i que, a més, havia convidat a la llotja a Sandor Martín, que va estar divendres al Que t'hi jugues analitzant la baralla com a bon boxejador que és entre Tchouaméni i Valverde, i també el president de la Federació Internacional de Boxa, Santi, pensava que vacilàveu. I no, era veritat.
4: No. És una notícia que vam avançar en exclusiva al Carrusel, a la nit del dissabte, que va tenir molt rebombori. Fins i tot el Roncero va quedar...
1: M'ha perdut
4: amb aquesta notícia. Va dir, però esto que es cachondeo. Un poco, sí, un poco. I clar, és que va estar el senyor Sulaiman, president de la Federació Internacional de Boxa, juntament amb el campió d'Europa de boxa de pes superlleuger, com és Sandor Martín, que el divendres havia estat aquí al Que t'hi jugues, i ni rastre de Florentino.
0: Us diré més. El Xavi Seisó ha estat amb el president de la Federació Internacional de Boxe i aquesta setmana escoltarem una entrevista amb ell. És poètic, Flaqui, veure com la setmana es tanca amb un clàssic al Camp Nou que el Barça guanya i el president de la Federació Internacional de Boxe convidat a la llotja del Camp Nou després de la baralla entre Tchouaméni i Valverde.
1: Deies que el Barça s'estira, no? El Barça està en mode entremaliat. Està en mode entremaliat. Però, bueno, quan tu ets un anfitrió has de fer que la gent que ve a casa teva se senti el més
4: no,
1: possible.
4: I que Sulaiman necessita fer l'scouting. Per això,
1: i tal, imagina't.
0: President, pot anar obrint el regalet que ens han
1: portat. Ha aguantat?
5: Bueno, he aguantat, m'han lligat les mans.
0: D'una banda tenim Vine Jofre, que ha estat al bar, ja el teniu disponible als canals de YouTube del grup Prisa, Carrusel, Que t'hi jugues, Diarias, ens ha portat uns pastissets boníssims, Jofre.
5: Palmeres de xocolata blanca!
7: Tranquil, president, tranquil.
5: Déu meu,
0: treu-li el pensament. Això és gentil, apropa't un moment. Ramon, que ha vingut amb el seu nebot a veure el programa, el Fabio, que és un nen que té 13 anys, però ja és millor periodista que molts. Oi que sí, Ramon?
8: És una passada, la veritat és que és al·lucinant. Ets el seu ídol i avui ha fet festa a l'escola, amb permís, perquè avui tenia exàmens i li han canviat per demà.
1: Ostres.
8: Perquè han dit, no pots fallar anar a veure el teu ídol avui, no?
1: L'efecte sí que,
8: I li fa els exàmens demà per venir i, bueno, n'hi ha dormit i això. És...
1: Ostres.
7: Però a la rua haurem d'estar entre estudiar i una mica connectats,
8: sí,
7: no?
8: Sí, bueno, vale. La veritat és que...
0: Gràcies pels croissants, lo primer.
8: De res.
0: I lo segon, Fabio, si després vols apropar-te a la taula i comentar l'actualitat, tu que m'han dit que t'has patejat ja molts camps de Catalunya, és brutal, la història del Fabio amb 13 anys. Demana ell mateix desacreditacions a molts clubs de Catalunya per anar a cobrir els partits.
1: Que gran.
0: Després, si de cas, que ens ho expliqui, perquè em sembla...
1: Gran història.
8: És quan t'expliques cada la setmana i ni els amics li diuen per fer coses i tot. No pugui, va 3 o 4 partits el cap de setmana.
0: Després, si et ve de gust, Fabio, t'apropes a la taula i així parlem de l'actualitat del Barça. Compartiràs micròfon amb el Jofre Mateu. Jofre...
7: Què tal, com esteu?
0: Tu també has dormit poc, eh?
7: És que no sé si som gaire conscients del dia històric que es va viure ahir. És que estem aquí de celebració, el Ramon, moltes gràcies pels pastissets, amb aquestes... Però no sé si tornarà a passar que guanyem amb aquesta solvència una Lliga i li guanyem al Madrid, al nostre camp, amb tota la nostra gent, amb un equip que enganxa d'aquesta manera. És una meravella el que estem vivint.
0: I també avui amb l'Àlex Delmas, què tal?
9: Bon dia, molt bé avui.
0: Ahir em vas enviar un missatge, és que em fascina, del Delmas enviant-me anàlisis del partit.
7: Quina hora?
0: A la 1 i 13 de la matinada.
1: Jo he rebut missatges del bar a 3:15 del matí de la nit.
7: A la 1 i estàvem arrencant.
0: Eren els meus.
1: Sí.
7: A la 1 i arrencàvem.
9: Era d'hora, exacte.
0: Què?
9: Res, molt content i molt d'acord, que vaja, és un fet històric i el millor de tot és que bé, es preveu un camí llarg, no?, amb aquest equip, amb aquesta joventut, amb aquesta gana, amb aquesta manera de jugar. Ara mateix el Barça és un equip que té molt bona salut, que té molt futur i que a més té una manera de jugar que és molt difícil de contrarrestar per als rivals. I això és el que em fa ser optimista de cara al futur. Serà un mercat d'estiu superimportant, per mi clau, per als propers anys del club, però si el Barça és capaç d'encertar el que jo crec que és la decisió clau, que és aquesta incorporació a dalt, crec que tenim un equip per als propers anys per lluitar per tot.
0: Ara ho analitzarem. Abans, tinc aquí dues cartolines que són algunes de les que es van utilitzar ahir per fer el mosaic de campions al Camp Nou, una vermella, una blava. Lo interessant és que darrere, això no es va veure a les imatges ahir, hi ha la foto de la plantilla campiona de Lliga, amb tots els jugadors posant, en aquest cas, amb el trofeu de Supercopa, que és el que ja havien guanyat, ara podran afegir el de la Lliga, que sapigueu que les regalarem entre els oients del Que t'hi jugues i els espectadors del Bar, firmades pels jugadors del Barça. Firmades pels jugadors del Barça, hi va haver molt atrezzo al Camp Nou, algun d'aquest atrezzo ens l'hem portat per regalar-lo entre la nostra audiència. Són les 12:25, escolteu el Que t'hi jugues, a ser Catalunya, hem de vendre alguna coseta, no?
5: Sí, home, que dies com avui diem que sort de dies com avui. Sort de dies com avui que podem celebrar coses i dic això, com dic, sort del RAC.
1: Home, clar.
5: Bé, escolta, perquè saps què és el més nou en assegurances de cotxes? Tu saps? No ho sabeu. És que no ho sabeu. L'assegurança connectada RAC! Per què connectada? Perquè és l'única que inclou de regal un dispositiu d'emergència B16 connectada directament amb el RAC. Així no cal que... No cal que truquis.
7: B16.
5: Tu... Sí, home.
7: B16. No, 14, però en falten dos, però acabarem a 16. B16.
5: Sí, descuida. Un empatet. Clar. Un empatet amb l'Oviedo. Ja està. Ja ho tindria. En cas d'avaria, només prems el botó i ja et geolocalitza i t'envia la patrulla del RAC. Ja no cal ni que facis trucades ni que facis res estrany. Sort del RAC, perquè el RAC hi són per...
0: Poca conya amb el que diu el Jofre Mateu. El Barça està a 14 punts del Madrid, 14 punts més que el Madrid, 28 més que l'Atlético de Madrid. El Barça en aquesta lliga porta 28 més que l'Atlético de Madrid. Tercer és el Villarreal, quart és l'Atlético del Cholo Simeone i va camí de rècords. La lliga aquesta dels 100 punts, si aconsegueix els 9 que encara queden per tancar la temporada, són 14 els que té de diferència amb el Madrid. El rècord és el 2019 Lliga de Valverde amb el Madrid, que va començar amb Lopetegui, va tenir a Solari i va acabar amb Zidane. 19 punts li va treure el Barça en aquella Lliga, el Barça de Valverde, que va guanyar amb 19 punts d'avantatge sobre el Madrid. Ara són 14, posats a buscar al·licients, no, per trobar-te'n algun, Flaqui. No sé si els jugadors es deixaran anar o intentaran aconseguir el rècord, en tot cas que facin el que vulguin.
1: I tant,
0: que
1: s'ho han guanyat.
0: Després d'una temporada que ha estat d'excel·lent, que es tanca amb aquest clàssic, que s'ha celebrat, Santi, i molt.
4: Doncs sí, com no podia ser d'una altra manera, així que Willy... Aquest va ser el so principal de la nit. Les crispetes repartides des del club. Aquí veieu, a la càmera, els cucurutxos de crispetes. Esto de las palomitas va con segundas, van preguntar els del Madrid. Celestial, la veritat. Crispetes també va menjar Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo va estar una bona estona parlant amb Lamine Yamal a la gespa del Camp Nou abans de començar el partit. Comença el partit i al minut 5 Vinícius s'apropa a Hansi Flick per donar-li el condol. Va ser un bon gest del brasiler. 4 minuts després, més crispetes. Tota la banqueta del Barça va celebrar el primer gol a la banqueta del Madrid. Tot estava calculat. El xiulet final va desfermar l'eufòria. Em vaig fixar en Hansi Flick. Van agrair un per un els membres del seu staff i acomiadar els jugadors del Real Madrid. Va ser Vinícius qui va dir als seus companys, alguns es volien quedar sobre la gespa, i va ser Vinícius qui els va dir «Vámonos, vámonos», i va treure l'equip de la gespa. Això mereix encara més crispetes. A la gespa, Lamine Yamal va canviar la música d'Olivia Rodrigo, aquesta música, per balls d'Amador Rivas, de la que se avecina. Resulta que el vestidor del Barça en són molt fans. A Fermín, abans de passar pel carrusel canalla, la seva família, sobre la gespa, li va cantar el feliç aniversari. A les 12 va fer 23 anys. Pedri fidel a les tradicions, li va llançar un penal a son pare. Ho fan a tots els títols que guanya el Barça. De Jong va jugar amb els seus fills i un balón de playa. Això és la mare de totes les crispetes. Els jugadors, al vestidor, van començar a menjar hamburgueses del Vicio. Aquest és el sopar típic dels campions del Barça. Casado i Valde van sortir del Camp Nou amb el cotxe i es van aturar a la porta del Camp Nou perquè la gent s'abraonés a sobre el cotxe. Era la primera parada, el preludi del que seria Plaça Catalunya. Aquests són Casado i Valde a la Plaça Catalunya. La van visitar i van estar amb tots els culers que celebraven el títol. De camí a la discoteca, uns altres culers es van trobar Wojciech Szczęsny i es van posar a cantar.
0: Van cantar? No m'ho crec. I què va fer Szczęsny?
4: Va cantar amb ells el Szczęsny fumador. La imatge és meravellosa, amb un barret d'aquests de cowboy cantant pels carrers de Barcelona. Szczęsny fumador. No va ser l'únic que pels carrers de Barcelona la va liar. Van anar cap al Boris Club. És la discoteca on es va celebrar, els jugadors, la plantilla, la Lliga del Barça. És una discoteca al costat del Via Benito, al costat del Dir Diagonal, perquè ens entenguem. Fidels a les tradicions, Eric, Pedri i Dani Olmo van anar a casa seva, van deixar el cotxe, es preveia que la nit fos llarga i hagués ingesta, van deixar el cotxe, van ser curosos i van agafar el bici.
10: Que grande. Pedri.
11: Pedri. Pedri.
10: Eric, molt bé. Com estàs?
11: Hòstia, que top, tio. Otra más, chavales.
0: Otra más, chavales.
4: Aquest és Dani Olmo.
0: La gent devia flipar quan es veia amb la bicicleta.
4: Dani Olmo, em feia gestos la nena que en bicicleta tampoc es pot veure. Era per anar a la discoteca. Encara no havia
0: venut. Amb taxi o amb transport públic, Helena, és que ets mal pensada.
4: I si no, vaig jo a portar-los cap a casa. No hi ha cap mena de problema.
0: Per cert, que no ho dius, ja ho diré jo. Algun jugador va tancar la discoteca Boris.
4: Ben fet, és el que pertoca. La directiva ho va celebrar a l'Ut de Gas. I mentre els jugadors i la directiva celebren, me'n vaig a buscar Hansi Flick. Jo estimo a Hansi Flick, em sembla que tots els culers estimem a Hansi Flick. El felicito, m'ho agraeix i pregunto. Anirà a la rua i em diuen, of course, els jugadors s'ho mereixen, la vida continua.
0: Doncs una abraçada molt forta per a Hansi Flick. Jofre, Àlex, és el gran protagonista dels èxits d'aquest Barça. Ha guanyat dos lligues seguides, aquest any també la Supercopa, igual que l'any passat, la Copa del Rei, i un equip que diverteix i té ànima, transmet.
7: Totalment. Crec que tots parlem d'aquesta comunió que hi ha entre club, plantilla, staff i afició. Si fem responsable l'entrenador moltes vegades de les coses negatives, de les positives, també l'hem de fer. I a més en un club on això no és fàcil. Ara mateix sembla que tot va molt rodat, però no és fàcil el Barça pel seu entorn, per totes les coses que s'han d'ajuntar. Jo crec que ell té una habilitat natural i és una persona que s'ha guanyat, com diu el Santi, tota la nostra estima, l'estimem.
9: Sí, absolutament. Per mi, us parlava abans de que la decisió clau d'aquest estiu és la del nou. Jo crec que va ser la decisió clau de fa un parell de temporades, va ser l'arribada de Flick, que ho ha canviat tot. No?
0: És aposta de la porta.
9: Sí, sí, doncs tot el mèrit i tot el reconeixement. Dues coses. La primera d'elles és que jo crec que el principal mèrit d'aquesta Lliga del Barça és reafirmar-se en les conviccions. Perquè aquesta manera de jugar a l'any 1 és més fàcil que l'any 2, perquè és d'alguna manera sorprenent, no? Però hem vist una temporada on els rivals han après a contrarrestar aquesta manera de jugar, on hi ha hagut partits on li han fet mal aquesta línia davantada. I el Barça mai ha dubtat. El Barça de Flick, d'aquesta idea, mai ha dubtat. En tots els partits, davant de tots els rivals, l'ha jugat. Per tant, em sembla que aquesta convicció que transmet a la plantilla és una gran victòria. I després, doncs, diguéssim, la capacitat de gestió, ara ho deia el Jofre, no? Per mi, amb un futbol actual que està sobreentrenat, tenim la tendència de sobreentrenar els equips, Flick li dona aquest punt de psicòleg a la seva plantilla que fa que tots els jugadors rendeixin per sobre les seves possibilitats. Ahir Eric, a les primeres declaracions després de ser campió de Lliga, va dir que Flick ens dona molta confiança. Doncs bé, en un futbol on tot està tan robotitzat, crec que aquest punt de gestor que té Flick és el que marca la diferència.
12: De fet, ell és de l'escola alemanya, però es va enamorar de la holandesa precisament perquè creia que a Alemanya encorsetaven massa el jugador i a Holanda deixaven que expressés més el seu talent. I aquesta combinació segurament és la que l'ha fet tan bon entrenador.
7: Sense dubte, sense dubte. Per mi és la idea futbolística, evidentment, ha calat. Crec que ell ha donat un extra al que coneixíem com el model, amb aquesta línia avançada i amb aquesta pressió tan alta i tan asfixiant, molt exigent, i si els jugadors li compren tots d'aquesta manera, vol dir que és molt bo.
1: Escola alemanya, amb aquest matís holandès, i crec que aquí al Barça li ha afegit el plus del sentiment. Perquè igual que diem que estimem a Hansi Flick, el que ell transmet és que ell estima el Barça i que ha caigut de peu en aquest club i que és un gran encert, que ell vol estar al Barça fins que l'estadi estigui acabat, s'ho ha guanyat, i crec que en l'estiu en què arribava Mbappé, el fitxatge el va fer el Barça, que va ser Hansi Flick.
12: És veritat, l'estiu que el Madrid fitxa Mbappé, el Barça incorpora Hansi Flick.
1: Sí, sí.
12: Ben vist.
1: No, recordo aquell estiu que, com que el Barça no tenia diners, no podia sortir al mercat, deies... L'única manera que tens d'intentar contrarrestar aquest Madrid campió de tot que incorpora Mbappé és encertar amb l'entrenador. És trobar un entrenador que agafi aquests jugadors joves i els hi pugui treure un rendiment esportiu. Doncs, escolti'm, enhorabona l'olfacte de la porta perquè la va tornar a clavar.
12: Fixa't el que deia Hansi Flick després del partit, recordant el seu pare i els dubtes que havia tingut sobre si explicar-ho o no dir res.
13: This morning... My mom called me and
14: aquest matí la meva mare em va trucar i em va dir que el meu pare havia mort. Llavors vaig pensar si ho havia d'amagar o parlar-ne amb el meu equip, perquè per a mi són com una família. I vaig dir, d'acord, vull donar aquesta informació també als jugadors. I el que han fet ha estat increïble. Mai oblidaré aquest moment i estic molt feliç i molt orgullós de tots els jugadors de l'equip, del meu staff i del club. Per a mi és realment una família. Aprecio molt treballar per aquest club increïble, però també viure a Barcelona. La gent és realment molt amable amb mi, amb el meu staff i amb tothom. I això és una cosa que valoro moltíssim. És fantàstic, i per això sento que sóc al lloc correcte en el moment adequat. Alguna vegada has sentit tant d'amor per aquest club com avui a l'estadi? No.
12: No, diu Flick, mai. És a dir, que el carinyo de la gent el va notar un entrenador que està encantat de treballar al Barça i una persona que està encantada de viure a Barcelona.
7: I parla de família, quan estàs parlant de dels seus companys de feina i en un context tan alt rendiment, tan exigent, amb tantes coses en joc i que hi hagi tantes persones i que parles de família, bueno, parla molt bé d'ell.
12: Flick va notar el carinyo de la gent al camp, Flick va notar el carinyo de la directiva, del president, a la gespa, molt emocionant l'abraçada de Laporta amb l'entrenador, el carinyo dels seus jugadors, i va ser protagonista ell, i també a Arbeloa, a la festa de celebració del Barça. L'Asier Chaves va estar a Canaletes amb gent.
15: Molt emocionant.
16: La veritat que molt bé.
17: Visca el Barça!
16: Sentiments a flor de pell.
15: Visca el Barça i visca Catalunya sempre!
16: Visca!
18: Això és el Barça i és el que fem nosaltres. Això és el Barça, mira.
19: És brutal, germanor.
18: Mira Barcelona com està connectada amb el Barça.
20: Probablement serà una de les millors sensacions de la meva vida. Poder-li guanyar la Lliga en el nostre camp és una oportunitat històrica. Nosaltres, els culers, ho gaudirem tant en la nostra vida i ho recordarem per sempre. I esperem poder arribar als 100 punts guanyant tots els partits de Lliga.
21: Més que petit, poca emoció perquè ja estic guanyat això. Ja es veia molt que no competia en Madrid nosaltres. La celebració ho he viscut a tope. Canaletes de Catalunya, no sé ben bé què som, però espectacular. Vull dir, un ambient, una unió, un equip que és màgic.
15: Sí, la meva primera vegada venint, o sigui, increïble, increïble. Doncs
22: pues l'he viscut, que ja sabia el que no va passar. El Barça no va ser campió de Lliga per segon any consecutiu i el Madrid no de ple té segon any consecutiu!
23: Jo crec que és el millor que li ha passat al Barça. Hem viscut guanyar la Lliga al Camp Nou contra el nostre eterno rival, a més, amb tot el que significa ser del Barça, i crec que és el millor que li podria passar al Barça veient com està el vestuari del Madrid, que es rebenten entre ells i que ens ho mereixem, perquè hem passat un temps molt, molt fotut i ara estem aquí i ells estan patint i nosaltres estem aquí celebrant. Jo, Albert Bermúdez, l'estimo a segunda, ta!
12: Un aficionat del Barça
1: quant
12: que al micròfon de la senyora Chávez va dir que estima l'Albert Bermúdez, que va liderar la retransmissió a l'estudi Toreschi, a rebentar de gent. Quants oients vam posar, els que ens van deixar, eren 50?
24: 55.
12: 55.
24: Vam fotre 55 persones.
12: 55
24: i
12: persones,
24: cap problema.
12: Que s'ho van passar superbé, no?
24: I n'haguessin fotut 75.
1: Segur.
24: Però
1: i 100.
24: Les restriccions i aquestes coses.
12: Us ho vau passar bé o no? El que tinc
24: Barça. Ens ho vam passar de conya.
4: Hòstia, vam ser molt feliços, jo crec, durant dues hores. O sigui, jo notava que la gent era feliç mentre estava el Toreschi, mentre estàvem explicant aquesta nit històrica.
24: De fet, la segona part, perquè ja va ser una festa. Però vaya merda de segona part!
7: Sí. Però tampoc és que estàvem molt pel partit, no?
24: No, ja, no està, però per així...
7: Com
24: per
7: que
24: això,
7: no hi havia molta tensió. I
24: arriba
7: ho
24: a ser
7: fet...
24: un Barça-Celta jornada 27... i em fot un tret al peu.
7: Una castanya, sí, sí.
0: És
7: sí,
0: que quan el Barça marca el segon gol abans del minut 20, no vau pensar que els hi caien 5?
24: Sí. I 5? Sí. Oh, només 5?
1: Ho vam pensar nosaltres i ho vam pensar ells.
7: Bermuda, saps quina, saps

0: Una castanya, sí, sí.
1: És que quan el Barça marca el segon gol abans del minut 20, no vau pensar que els hi caien 5?
2: Sí. I 5? Només 5?
3: Ho vam pensar nosaltres i ho vam pensar ells.
0: Bermúdez, saps que va tirar la porra, no? Abans de començar el partit? 8-2 va dir que...
2: 8-2, és el resultat que jo necessito, perquè és l'únic resultat que em fa pensar en malament. I així, amb un 8-2...
1: La restitueixes la història.
2: Exacte.
1: Això deien els oients que van venir a viure la ràdio en directe a l'estudi Toreschi de Ser Catalunya.
4: És perfecte, perfecte. O sigui, el partit somiat, guanyar la Lliga, guanyar el Madrid, a més, amb tota l'emoció que hi ha darrere, perquè, mira, ara està parlant Flick a la televisió i ha perdut el pare, o sigui, tot és molt heavy. I ens ho mereixem.
5: Hem guanyat la Lliga gràcies al nostre Barça.
6: No, partit espectacular, el Barça amb molta solvència i clarament som superiors al Madrid.
7: Final idíl·lic, la veritat, o sigui, no podem demanar més amb aquest equip.
8: La primera part molt bé, ens han faltat més gols i ha sigut, bueno, guanyar la Lliga contra el rival, pues, de puta mare.
9: M'ha agradat molt i estic molt orgullosa de la primera Lliga que s'ha fet al Camp Nou i estic molt contenta per això.
10: Guanyar la Lliga amb el Real Madrid de oponent, una locura.
1: Gràcies a tots els que ens escolteu, gràcies a tots els que veniu als directes que fem a Ser Catalunya i estigueu atents perquè la temporada encara no ha acabat. La temporada encara no ha acabat. Hi ha diversos especials previstos de què t'hi jugues entre setmana. El proper és dimecres vinent, d'aquesta setmana no la següent. 20 de maig, celebració amb José Mari Vaquero per la primera Copa d'Europa i per la publicació del seu llibre amb molts integrants del Dream Team. Demà obrirem convocatòria.
3: Ostres.
1: Per venir a l'especial que farem del què t'hi jugues a Sitges dimecres de la setmana vinent. 20 de maig, José Mari Vaquero presenta el seu llibre al Què t'hi jugues el dia que es compleixen anys de la primera Copa d'Europa.
0: Gran assistència de José Mari Vaquero, el gol de Koeman, responsable...
1: Jugar assajadíssima.
0: Exacte, sí, sí.
1: Ho ha dit ell diverses vegades, que allò va sortir com va sortir. Bueno, no té més.
0: Però s'ha de parar, la pilota que ja s'ha de parar.
1: Va, 12:40, Flaki, endrecem l'actualitat i continuem analitzant la victòria del Barça, assaborint l'èxit de Hansi Flick.
11: Què t'hi jugues? Presenta... L'actualitat del dia.
3: Martí Juncà, bon dia.
12: Bon dia, Flaki.
3: El Girona se la juga aquesta nit a Vallecas.
12: Una victòria allunyaria els de Mitchell de la zona perillosa. Ara mateix són 17 anys i Mitchell diu que la seva millor versió ha de ser suficient per salvar-se.
13: Preparats per el partit de demà, que és molt difícil, molt complicat, contra un Rayo que ha fet història en la Conference i que està en una final, però que necessita també les punts per permanecer en primera divisió. Partit molt dur, difícil, complicat, però sempre hem de pensar que la nostra millor versió pot ser suficient per arribar a l'objectiu. Volem fer demà un partidàs i aconseguir els 3 punts.
12: Una jornada que, si el Girona puntua, pot certificar el descens de l'Oviedo, i on l'Espanyol s'ha complicat la vida perdent contra el Sevilla. Segona, Gerard Piqué, president de l'Andorra, ha sigut multat amb 200.000 euros per invertir en informació privilegiada. Qui li va transmetre va ser José Elías, propietari de la Sirena, que va avalar la candidatura de Laporta.
3: Europa, Arsenal i PSG un pas de certificar els seus títols de Lliga.
12: Victòria agònica dels Gunners contra el West Ham i segueix guanyant el pols al City. A França, un gol de 2 situa el PSG un punt del títol, i a Itàlia, amb l'Inter ja campió, el Como de Cesc Fàbregas s'ha assegurat ser Europa l'any que ve.
3: En bàsquet, Xavi Seixó, bon dia.
14: Bon dia.
3: Avui partit del Joventut, després que el Barça ja hagi assegurat ser el play-off pel títol.
14: Doncs 4 jornades per la final de la fase regular, victòria còmoda del Barça, que encara pot ser segon. Girona va perdre a Múrcia, però està salvat. Passa endavant del Lleida, que està a una victòria de la salvació, i important victòria del Morabanc Andorra davant el Baxi Manresa. Els andorrans continuen en zona de descens, però empaten amb 3 equips més. La penya jugarà el seu partit de Tenerife el 20 de maig.
3: En hoquei, el Barça perd la final de la Champions.
12: 4-3 contra el Porto, amb l'inici de partit dels blaugranes, que van acabar lluitant fins al final. Sergi Fernández, el capità, va expressar el seu descontentament amb l'àrbitre.
15: Orgullosíssim, la veritat que l'equip ho ha donat tot, el Porto ens ha superat, crec que han arribat més a porteria, han tingut més ocasions, però sempre passa alguna cosa i estic molt cansat d'això.
3: I tanquem amb Marc Márquez, operat amb èxit després de la caiguda a Le Mans.
12: El cervell va caure a la cursa sprint i el carol que té l'espatlla esquerra després de la caiguda de l'any passat a Indonèsia li va causar molèsties. Aquesta lesió fa que Marc Márquez sigui baixa pel Gran Premi de Catalunya.
1: Per cert, estigueu atents aquesta setmana, que explicarem una notícia del Martí Juncà després d'un treball periodístic, sí, d'investigació, que demostra que els bars del voltant del Camp Nou incrementen més d'un 25% els preus quan juga el Barça. Sí, sí. Treball d'investigació del Martí Juncà, que explicarem aquesta setmana al Què t'hi jugues.
12: Més detall demà, sí.
11: El quiosc del Marcos.

0: Hola, Marcos López.
1: Hola, Marcos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Y tú?
2: Muy bien, muy bien. Vamos a la prensa de Madrid. No sé por qué, pero me ha dado por ir a...
1: Espera.
0: Internacional. Un pastiset.
3: Marcos, pasa.
2: Vale, calla.
3: Por otro.
0: Explica, vale, Marcos, vale. Explícanos.
2: Explico. Alirón sin rival, se lee en la portada del diario Marca.
1: Como si no hubiese
2: probado. Alirón, buenísimo para la historia. Se lee también en la primera página del diario AS. Luego hay un artículo de su director, José Félix Díaz, donde profundiza en la caída del proyecto del Madrid. El proyecto, aunque mucha gente no lo sepa, de Florentino Pérez. Se avecinan cambios urgentes en el Madrid. El punto de partida va a ser la llegada de un técnico. Y la pelota está en el tejado de José Mourinho. Atención a lo que dice. Si el portugués acepta, el puesto será suyo. Conoce de primera mano la intención del presidente del Madrid de darle el bastón de mando de nuevo. Mourinho medita, en cambio, si es el momento de un último baile, y lo hace sabiendo que la plantilla que hay será la base del Madrid de la próxima campaña. Lo que no se cuenta en Madrid, ni se quiere contar de momento, es que Flip apenas lleva 2 años en el Barça. 2 años, 2 ligas, y está a punto de conocer a su cuarto entrenador en el Madrid. Ancelotti, Xavi Alonso, Arbeloa y quién sabe si Mourinho.
4: Wow. Yo tengo muchas ganas de hacer un Last Dance.
0: ¿Sí, José?
4: Sí, Last Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Last Dance.
5: Last Dance.
0: Gracias, Marcos.
4: Hasta luego.
5: He arribat tard.
6: Us en recordeu del Maradona de les Rambles?
0: Oh, i tant.
6: Doncs era un espectacle donant tocs a la pilota. Doncs bé, l'exfutbolista cubà Eric Hernández ha establert una nova marca mundial de tocs de pilota amb, atenció, 11.942 en una hora amb peus, cames i cap. Hernández ha superat el mexicà Abraham Muñoz, que tenia el rècord amb 11.901 des de juliol del 2017. Conegut com el dominador, Hernández ha passat, el passat 28 de març va aconseguir una altra marca personal amb tocs només amb el cap, sentat i amb 1,5 kg de pes a cada turmell. 1 hora, 24 minuts i 33 segons donant cops a tocs amb el cap. Aquest rècord encara no està, però, homologat pel Guinness. Eric Hernández ha aconseguit marques en moltes modalitats, com, per exemple, tocs corrent els 100 metres o tocs fent una marató.
0: El rècord és de més de 11.000.
6: 11.942 en una hora.
0: O sigui, pràcticament 12.000.
6: Són 3 tocs per segon.
0: 3 tocs per segon.
3: Farà un altre també amb dos caimans perseguint-lo. I...
0: Bueno, tocs per segon. Quin és el teu rècord, Jofre?
5: De tocs?
0: No m'has contat mai.
5: Ni
0: tu, Àlex, tampoc?
7: Jo sí, perquè jo tenia un entrenador, que per cert ara està entrenant a primera, està a l'estaf, que ell deia que si feies més de 1.000 tocs eres jugador de primera divisió.
0: Jo
7: em,
0: sí?
7: vaig fer més de 1.000 i no vaig arribar a primera.
0: Sí, es pot dir el nom de l'entrenador?
7: Sí, és Santi Pou, està a l'estaf del Girona. Sí,
0: està a l'estaf del Girona.
7: Sí.
0: I deia que si fas més de 1.000 tocs ets jugador
7: de primera.
0: Tu fas els que vulguis, Jofre.
8: Sí. Jo crec que 1.000 no hi arribaria.
7: Tant, per, ama, tu pots anar...
3: Ni hom deu haver-ne fet 1.002.
8: Per avorriment.
3: 1.003.
0: No? T'avorreixes.
8: T'acabes cansant, t'avorreixes.
0: Sí, sí, sí. No. 3:15 del migdia. Estigueu atents que la segona hora del que t'hi jugues connectarem amb Anton Meana, escoltarem a Tomàs Roncero, si agafes crispetes, sí. Aquí, que ens ho passarem bé.
9: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
10: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blah, blah, blah, YouTube, Facebook, whatever.
0: Núria, molta gent,
11: tal,
0: molts clubs felicitant el Barça.
11: Sí, molts clubs. Mira, de fet, he fet un repàs, sí que flaqui, dels clubs de la Lliga que han felicitat el Barça després de proclamar-se campió. Us destaco els que no ho han fet, perquè la majoria han fet un tuit felicitant el Barça. Els que no ho han fet a aquesta hora són 4. L'Oviedo, el Llevant, l'Atlético de Madrid i l'Espanyol.
0: Oviedo, Llevant, Atlético i Espanyol són els únics clubs que no han felicitat el Barça.
11: Que Twitter, correcte.
0: El Madrid sí l'ha felicitat.
11: El Madrid sí l'ha felicitat. Primers, enhorabuena, sí, al Futbol Club Barcelona per la Liga a les 10:57. Per tant, pràcticament just en el moment que el Barça es proclama campió, i els únics que no ho han fet són aquests. I sí que a les xarxes socials la veritat és que els missatges són molts. Leo Messi va fer una story a Instagram, campeones, visca el Barça, amb la imatge del Barça campió de Lliga. Ronaldinho també va fer una story al seu Instagram, visca el Barça, i tot d'aplaudiments. Xavi Hernández, també visca el Barça. Gerard Piqué, al seu compte de Twitter, bestial. Andrés Iniesta, campeones. I em va fer gràcia l'story que va fer Carles Puyol, celebrando la vida i la Liga menjant-se un tros d'entrecot tremendo. Caramba, Carles
0: és el
11: Puyol,
0: millor. El capità
11: per celebrar, és el millor. És una bona manera de celebrar.
0: Li faltaven els caragols, per sí, això, al post aquest d'Instagram.
11: No estava a Catalunya, no sé on estava, perquè l'horari, és a dir, el partit es jugava de dia, al lloc del món on estava, no sé on.
0: Ah, però per això no tenia caragols, perquè és un gran amant
11: correcte,
0: dels caragols, Carles
11: no estava,
0: Puyol.
11: No estava per aquí. També Pedro Sánchez.
3: Estàs a Estats Units i dius, can you bring me snails, please?
0: I flipen.
3: De llauna.
0: Puyol ha arribat a menjar caragols de postre.
3: Sí, això... Xocolata?
8: Vaja, em sona aquell Puy.
6: Què menjava, més caragols o feia més tocs a la pilota?
0: Puyol. La rebentava, la pilota.
3: Si et menges més de 1.000 caragols...
6: Ets caragoler de primera.
3: Ets caragoler de primera.
11: També un tuit de Pedro Sánchez, del president del govern espanyol. Enhorabuena al Fútbol Club Barcelona por este nuevo título de Liga. Un reconocimiento al gran trabajo de toda la plantilla esta temporada. Felicidades a jugadores, cuerpo técnico y a toda la afición culé. Felicitats, campions. Aquest és el tuit de Pedro Sánchez. També Salvador Illa. Moltes felicitats al Barça per aquesta nova Liga. Un èxit construït amb talent, esforç i compromís col·lectiu. Enhorabuena als jugadors, al cos tècnic i a tota l'afició blaugrana. Per cert, Salvador Illa, que és perico, ell mateix ho ha reconegut en més d'una ocasió. I sabeu qui ha fet un tuit en català? No ho diríeu mai?
0: Javier Tebas.
11: Javier Tebas, eh? En català han construït un equip valent, intens i reconeixible, amb talent jove, ambició i una idea de joc molt clara. Estan construint entre tots un projecte molt sòlid. Han conquerit amb autoritat i mèrit la millor lliga del món. Enhorabuena al cos tècnic, jugadors, directius i aficionat del Barça per aquest títol. I acabo amb un que m'ha fet especial gràcia a Instagram. Sara Jessica Vicius, exentrenador del Barça de bàsquet. There is only one team in Spain. Només hi ha un equip a Espanya i emoticonos plorant.
0: I parlant d'entrenadors, Luis Enrique, després del partit del Paris Saint-Germain, entra a la sala de premsa i pregunta com ha quedat el Barça. Li diuen que ha guanyat 2-0 i reacciona així.
1: 2-0. Toma!
0: Toma! Fa Luis Enrique quan li diuen que ha guanyat el Barça 2-0 al Madrid. Per cert, l'Atlético de Madrid no ha felicitat el Barça a través de les xarxes socials. Si ho acaba de fer el seu entrenador, Diego Pablo Simeone, el Cholo, a la prèvia del partit que juga l'Atlético demà en Lliga. Hi ha Lliga en 3 setmanes, l'Atlético juga demà. Acaba de parlar Simeone. Ha dit això, aviam si ho interpreteu, com una felicitació o com una manera de reivindicar-se.
5: El Barça és el millor equip que juega, possiblement, en el món. Y bueno, ganó una liga merecidísima desde el principio al final. El año pasado la ganó de la misma manera, con una contundencia increíble. Felicitarlos, la verdad que juegan un fútbol increíble. Y yo lo miraba el partido ayer y decía, dejamos dos veces eliminado al Barcelona. Chao.
0: Chao.
3: Chao.
0: Venga, aquí s'ho deixo, eh? Felicitació al Barça o reivindicació de la seva feina i de l'Atlético?
6: Una barreja de les dues coses.
0: Sí, barreja, no?
6: És el millor del món, que no sé si ho pensarà o no, però és el millor del món, ho fa tot.
8: Que bé juguen, eh?
6: Són els millors, en un festival. Nosaltres ho vam falsar dos cops.
8: Dos vegades.
0: Ciao.
6: Ciao.
3: Gran del xau.
0: És d'ara mateix, eh? La declaració de Simeone.
8: Molt a favor.
7: Però aquesta necessitat de reivindicar-se sempre, a mi em sembla que és dels entrenadors que no s'acaben de sentir
0: satisfets
7: o satisfets amb la seva feina.
6: Perquè aquesta temporada...
0: 28 punts a la Lliga, de diferència entre el Barça i l'Atlético. 28.
8: Avui era dia de felicitar i ja està, no? Del Mas era dia de felicitar i ja està, no?
7: Ja està, home.
0: Un dels protagonistes del clàssic va ser Fermín, sí. Fermín López, que va passar pels micròfons de la SER després del partit al Carrusel Canalla. Aquest és un extracte de l'entrevista que li van fer a Fermín després del Barça-Madrid, del clàssic. Fermín, què tal, com estàs?
12: Hola, molt bé, molt bé.
0: També nos hemos enfadado nosotros cuando no te ha pasado el balón Lewandowski, porque era para ti que metieras el gol que te anularon en el otro partido, ¿verdad?, en ese clàssico.
12: No. Tenía ganas, la verdad, pero bueno, si hubiera metido Robert también hubiera estado contento. Era importante meter el tercero y bueno, lo he pedido así un poco porque me he visto muy solo y bueno, no pasa nada, son cosas del fútbol.
0: Decíamos en la retransmisión que en el último clásico que se jugó en el Camp Nou, tú estabas en el Linares. Fíjate cómo ha cambiado la película en 2-3 años, ¿eh?
12: No, la película ha cambiado totalmente. Al final, hace 2 años estaba en el Linares, era inimaginable... Ganar mi segunda liga aquí y estoy muy contento por los culés, por el club, por nuestro equipo, que nos lo merecíamos y tenemos que seguir así.
0: ¿Cuántos kilómetros has hecho? ¿Los controlas o no? Porque te has hecho un hartón a correr hoy.
12: Sí, hoy, bueno, como siempre, yo me dejo la vida siempre en el campo por el Barça, por mi equipo, y nada, hoy era, había que dejarlo todo. Sabíamos que era una oportunidad histórica y creo que hemos hecho un partidazo y nos hemos llevado la victoria y la liga.
0: ¿Dónde te sientes más cómodo tú jugando? ¿En banda como en estos últimos partidos? ¿De interior, más cerca del delantero, de media punta? ¿O dónde te sientes más cómodo tú, Fermín?
12: Siempre lo he dicho, que de media punta, pero yo mientras esté en el campo estoy disfrutando, me da igual la posición, donde el míster lo requiera o el equipo, yo doy el 100% y nada, mientras esté en el campo no me importa la posición.
0: ¿Y qué prometes si vuelves con el Mundial de España?
12: No sé, no me lo quiero imaginar, la verdad. No me lo quiero imaginar porque sería increíble. Después de la temporada que hemos hecho con el Barça, si voy convocado al Mundial, pues volver a España con el Mundial, para todos
0: claro
12: sería...
0: Para el Mundial. ¿Cómo no vas a ir convocado para el Mundial? Claro que vas a ir, hombre.
12: No, hasta que no salga la lista.
1: Fermín y 25
12: no.
1: Más.
12: No, hombre. Aún no se sabe.
0: Fermín, protagonista de la cadena SER, feia el Flaqui abans una reflexió molt interessant, que l'estiu que el Madrid fitxa Mbappé, el Barça incorpora Hansi Flick, i val la pena requadrar-ho, no?, per analitzar, no?, un temps després del que hagin passat les coses, com ha evolucionat la història, i n'hi ha una altra que es pot afegir a aquesta i complementa. L'estiu que el Barça semblava que no reforçava l'equip, al final resulta que el fitxatge va ser Fermín, que es va quedar, no va anar al Chelsea, que el volia, i fixa't lo important que ha estat aquesta temporada.
8: Jugador absolutament clau, crec que s'ha convertit no només en una peça que la pots ubicar en diverses posicions, sinó en un contagi d'energia que és una bendició per qualsevol entrenador, per qualsevol jugador d'equip, i a més amb un afegit que... Parlàveu d'aquesta última, que jo també em vaig emprenyar perquè estava molt sort de Lewandowski. Home. Lewandowski el veu i no li dona, però tampoc es pot queixar gaire perquè no, ell n'acaba moltes que també hauria de donar.
13: Jo queria ser mi colo.
0: Però passa-li a Fermín, Robert.
13: Colo en clàssico,
14: jo entenc el Robert.
13: Tu tens que entender que on de mi.
8: I Fermín ha de fet el mateix, perquè Fermín té molta trepitjada en àrea, però n'acaba 53, que igual també s'ha de passar.
14: Ahir va haver-hi molta gestualitat de Lewandowski, que s'interpretava com a comiat a la celebració posterior. Va estar moltíssima estona amb el trofeu de la Copa de la Lliga, passejant, a saludar la gent, fotos, buscant familiars, sí. Foto rere l'altra, la gestualitat, el buscar el gol amb aquesta insistència, era de
8: comiat. Sigut
14: marco gol, Sí, sí, jo entenc a Lewandowski, sincerament.
13: És que sí,
0: però la vida li devia un gol a Fermín al clàssic, perquè li van anul·lar aquell de manera injusta.
14: Que bé, marcarà 3.
7: Aquell, però ja li arribarà. Ja,
0: bueno. 6-6-32-72-11, missatges al WhatsApp del que t'hi jugues, àudios dels nostres oients, al 6-6-32-72-11.
3: Aviam què podem fer, va, el Josep.
15: Bon dia, campions. Ep. Una abraçada forta al nostre entrenador, ep, amb uns mals moments donant la cara i donant exemple.
3: S'ha enviat a les 5 del matí,
15: allà baix, a la Lliga, per ficar el partit el diumenge a les 9 de la nit. Ens heu fet jugar tota la Lliga a les 4 i a les 6 de la tarda i avui, que era dia per poder anar-hi amb la canalla i a disfrutar-ho, a les 9 de la nit. Molt bé, senyors de la Lliga. Però que us bombin. Som que us bombin.
0: En quina hora és el missatge d'aquest oient?
3: El missatge és ben bé, és abans de les 5 del matí, és 4 i pico.
0: O sigui, deu ser oient de matinada.
3: Sí, sí, igual sí, igual sí. Seguim amb el Ramon.
16: Que noche ayer. Que noche ayer. Ahora, hoy toca celebrarlo hasta que no se pueda más y ya descansar toda la semanita, que si no llegamos a los 100 puntos, igual, pero que gane el Alavés, tranquilete, ayudamos al pobre Alavés a salir del descenso.
0: Ay, qué dolenqueta que te oyen.
16: Bajen otros. Ja està.
0: Que bajen otros.
3: Va, i encara tenim temps d'escoltar a l'Arturo, que és merengue.
17: Felicidades al Barça i a tots los culés por la liga aconseguida ayer, que el tío Faja seguramente estaba ahí con sus orgasmos. Y también darle las gracias al Atlético por haber tirado la liga hace 6 meses, porque si no, este año creo yo que no hubiéramos acabado ni quintos. Esperemos que el año que viene por lo menos seamos capaces de, aunque sea, intentar competirles al Barça.
0: Missatges al 6-6-32-72-11, notes d'àudio, a la tornada, 1x1.
3: Especial baralles i violència.
0: Ai, amb bonus track del Madrid.
18: Què t'hi jugues?
19: Ràdio Lleida, Cadena SER.
20: Comprar un moble comença per una bona decisió i una bona decisió et porta a Hipopòtamo, perquè el fabriquem a mida, perquè tenim cura del seu disseny i perquè t'oferim el millor preu del mercat. Ah, i perquè les teves compres no les pagues fins a l'agost, tot i més a Hipopòtamo, Alcarràs, hipopòtamo.com.
1: A Lleida, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar.
18: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
1: Ressonància, TAC, ràgics i circuit especialitzat per a la dona. Ara també, PET, TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar.
18: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
21: Desplacem-nos per la ciutat de manera sostenible amb autobusos de Lleida i Moventis. Amb una flota moderna i actual, incloent vehicles híbrids que són molt més respectuosos amb el medi ambient. Moure's per la ciutat és molt més còmode amb autobusos de Lleida. És un transport segur, eficient i econòmic. Autobusos de Lleida i Moventis, al vostre costat, cada dia.
22: En las Residencias Lantus cada día es una nueva oportunidad para sonreír. Valoramos la sabiduría de nuestros residentes y creamos un ambiente donde la compañía se convierte en familia. Ven y descubre tu nuevo hogar, donde cada momento es especial. Residencias Lantus.
23: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
24: Control Motor. El teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.
25: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
26: És la una a mediodía en Canàries. La ministra de Sanidad, Mónica García, confirma que los 14 españoles que están confinados en el Gómez Ulla se encuentran bien y que ya se les ha realizado la primera PCR para determinar si hay algún positivo por antivirus.
27: Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien. Ahora a las 12:30 vamos a tener, desde el Ministerio de Sanidad, van a tener una reunión con ellos para actualizarles la información. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
26: García, que está dando hasta ahora una rueda de prensa para informar sobre este operativo de evacuación de los tripulantes del Ondius, está explicando que todavía quedan 54 pasajeros en el crucero donde se ha desatado el brote y que finalmente no serán dos los aviones que se lleven a los últimos que van a ser evacuados esta tarde, sino uno de Países Bajos que también llevará a los tripulantes australianos. Una vez que salga el avión y también zarpe el buque rumbo a Países Bajos, se iniciarán las labores de desinfección en el puerto de Granadilla. Mientras, Bruselas está agradeciendo al gobierno español el rápido y eficiente desembarco de este buque en Tenerife. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha escrito en redes que están trabajando de la mano con España y también con la OMS organizando los vuelos de evacuación. La salud es lo primero, no escatimaremos esfuerzos en Europa y más allá, ha apuntado von der Leyen. La rueda de prensa de la Comisión se está centrando en esta crisis por el antivirus.
28: That safeguarding of the public health is the Commission's priority number one.
26: La portavoz ha defendido que el sistema de protección civil europeo sigue coordinando las acciones de los gobiernos junto con las autoridades españolas. Más asuntos. La abogacía del Estado se ha opuesto a que el Tribunal Supremo pueda suspender cautelarmente la regularización de migrantes impulsada por el gobierno. Nicolás Castellano.
29: La abogacía del Estado es contundente para oponerse a los recursos presentados ante el Supremo por varias organizaciones. Suspender la regularización de inmigrantes puesta en marcha hace menos de un mes dañaría gravemente el interés general. En el escrito de alegaciones presentado ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso la SER, primero desacredita la relación de este oír con la norma, dice que no tiene legitimidad para recurrirla, que se trata de una norma que no genera derechos irreversibles o que se vayan a usar más servicios públicos porque, de hecho, la población ya estaba aquí antes de agosto del 26 y ya harían un uso potencial de esos recursos públicos si es que los necesitan. Este es el primer escrito, pero según fuentes ministeriales, la abogacía del Estado responderá en la misma línea a los recursos también presentados por la Comunidad de Madrid y por Vox.
26: Y está provocando un gran revuelo tanto en las instituciones europeas como en Alemania la propuesta de Vladimir Putin de que sea el ex canciller Schröder, cercano al Kremlin, la persona que represente a Europa en unas hipotéticas negociaciones con Rusia para la paz en Ucrania. Sara Aranda.
30: La propuesta no convence ni a Ucrania ni a la Unión Europea. El rechazo al ex canciller alemán de 82 años como mediador para la paz llega hoy desde Bruselas, donde se celebra un Consejo de Exteriores.
31: Gerhard Schröder has been the lobby high level.
30: La jefa de la diplomacia europea, Kaya Kallas, recuerda que el ex canciller fue lobista de alto nivel para empresas estatales rusas y no conviene, dice, que una persona represente ambos lados de la mesa. Ucrania da también portazo a Schröder y apunta a Estados Unidos como intermediario clave. Piden un representante de la Unión Europea en esas potenciales conversaciones.
32: Cadena Ser.
2: Servicios informativos.
4: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
5: I què?
4: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
5: Oh.
4: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
7: Renault.
8: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
9: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
10: Cada día ando más despistado.
11: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
12: Dale, José. Venga, va. Una nana canila, podría andar a dormir.
13: Cadena SER y SER Catalunya. Referents amb tu.
14: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
0: Una i quatre, Flaqui.
32: El que et dijugues ens divertim.
0: Sí, ah. Però és que no em vull oblidar. Abans del partit, sí, el Jofre, de la bodega Calterrida del Prat, em, sí, va regalar una ampolla de cava.
32: Home, i on està?
0: Em va regalar una ampolla de cava i em va dir per a que la comparteixis amb la redacció quan guanyem la Lliga aquesta nit. Me l'he deixat a la nevera de casa, demà la porto. I ho he volgut dir en antena perquè quedi constància.
3: Mai és tard.
0: Demà porto l'ampolla de Calterrida per celebrar la Lliga i així allarguem la festa.
3: Mai és tard.
33: El Jofre s'hi acaba. Molt bé.
34: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
0: Us ho he dit abans, el Seixó ha estat entrenant aquesta setmana per pegar bons clatellots, bons mastegots, i ha entrevistat al president de la Federació Internacional de Boxa. Aquesta setmana escoltarem l'entrevista, eh? Però què tal?
35: Mauricio Suliman, mexicà, molt bé. Té moltes ganes de treballar aquí a casa, de fer un mundial en un escenari de Barcelona, que diu que n'hi ha molt bons i que, en fi, i a més em va felicitar perquè em va dir, tinc constància de que la vostra ràdio dona suport a la boxa.
0: El divendres Sandor Martín va estar a la taverna, sí, dels Bojos analitzant el cop de puny de Tchouaméni a Valverde.
35: Em consta que una broma li han fet a la llotja, en el Sandor, sí, i a Suleiman.
0: Hi ha hagut també broma, a la llotja, sí, el clàssic, sí, perquè estaven, sí, tots dos convidats pel Barça.
35: Sí. El Sandor, que va passar la prova de divendres dels Bojos, que ja va ser una prova important, doncs em va passar un altre a la llotja, també, eh? Però bueno, se n'en va sortir. Escolta, avui no sé si estareu d'acord amb mi o no, avui m'emporto aquestes arribades dels equips amb autocar als estadis. En ple segle XXI només té una justificació, que les patrocini Carglass, no, si no, perquè si no, no té una explicació lògica.
0: És tremendo.
35: És evident que els equips han d'arribar d'alguna manera a l'estadi, però la meva pregunta seria, no es pot fer d'una altra manera? Reconec que la resposta no és fàcil, però aquest show del tir al blanc a l'autocar del rival i fins i tot ahir al propi és digne d'analitzar. Que el futbol és passió és evident, però la imatge per mi és lamentable i crec que s'ha de buscar una solució a aquest tema.
0: Totalment, eh? I és lamentable que hi hagi gent que llanci objectes als autocars dels equips. Vull dir, que
33: si encara passi això, no? És una mica estrany, no?
0: És tremendo. Una i set, Monchi ja ha estat anunciat oficialment per l'Espanyol. Comunicat d'ara mateix, Elena de Diego, què diu l'Espanyol sobre Monchi?
36: Doncs el nomenen com a nou director general esportiu de l'entitat. Diuen que des d'aquí liderarà tota l'àrea esportiva de l'Espanyol, que les diferents àrees esportives mantindran les seves actuals direccions executives, que dependran d'aquesta direcció general que liderarà Monchi, és a dir, que de moment Fran Garagarza està de baixa per malaltia, doncs que ell seguirà sent el director esportiu malgrat ara estigui de baixa. Serà Monchi aquest director general que coordinarà totes aquestes direccions i que reportarà Monchi directament al CEO de l'Espanyol, a Mao Ye, i també a Alan Pace, el president i propietari de l'Espanyol i també de Velocity Sports Partners, aquest grup inversor que té tant l'Espanyol com el Barley. Monchi reportarà directament a Mao Ye i a Alan Pace i serà qui lideri l'àrea esportiva de l'Espanyol.
0: En una estona ho ampliem, però Jofre, Àlex, us sorprèn el fitxatge de Monchi com a director general esportiu de l'Espanyol?
33: Sorpresa, ara ja no, perquè ja sonava el nom, de quan va sortir sí, bàsicament perquè no veia Monchi agafant aquest projecte aquí, però em sembla una bona notícia. Crec que és un director esportiu, en aquest cas, que serà més que director esportiu, no? Serà molt responsable, i ha demostrat la vàlua, per tant, confiança de que pot fer una bona feina, sí.
1: Sí, a mi sí que em va sorprendre, sobretot per això, no? Perquè no el feies en un equip com l'Espanyol.
33: Parlava de Sevilla amb el Ramos, no?
1: Sí. Sí, sí, sí, per mi absolutament, no? Ja ha demostrat la seva vàlua a molts llocs, i com a mínim, bé, doncs, jo crec que pot fer créixer l'Espanyol en el sentit d'incorporacions i a la confecció de plantilles, que és una de les coses que li està passant més cara aquest final de temporada.
0: En una estona ho ampliem al que t'hi jugues. Notícia ja oficial, comunicat de l'Espanyol: Monchi serà el nou director general esportiu. És la 1:10, l'1:1 del Barça-Madrid.
5: L'1:1 del que t'hi jugues.
3: Especial baralles i violència.
0: Per cert, pot ser que aquesta setmana haguem batut rècord de viralitat als vídeos de les teves imitacions?
3: També el Madrid ha batut rècord de viralitat en les seves baralles, per tant, sí, sí, sí.
0: I és cert que ens han arribat rumors de que Vinícius ha vist i escoltat la teva imitació?
3: Sí, sí, sí, això sembla, això sembla.
0: I és correcte que ho hauríem de confirmar, contrastar?
3: Molt.
0: Li fa gràcia, riu, quan s'escolta a si mateix imitat per Albert Bermúdez?
3: Aquí ja... jo no m'ho crec tant. Jo aquí ja em costa més de creure en les meves fonts.
33: Segons quin vídeo hagi arribat, no?
3: Exacte, segons exacte. Quin depèn del vídeo.
33: Algú fa més gràcia que algun altre, no?
0: Amb ell. Demostraria una gran intel·ligència que Vinícius rigui de la seva pròpia imitació.
33: Per exemple, la carta en paper li deu fer gràcia, no?
15: Sí,
33: la
15: que va fer. Aquesta li fa gràcia.
0: Aquesta li fa gràcia.
15: No? I el tonto gilipollas segunda li fa gràcia, segur que li fa gràcia.
0: No sé si us passa, però és escoltar-lo a ell i pensar en el Bermúdez.
15: Bueno, és que ahir
33: va passar... Lewandowski, i a Covarsí...
15: Ahir va haver-hi un moment màgic al que t'hi jugues, Barça, que és que... vam dir, i Vinícius, que protesta l'àrbitre? I aleshores el nostre Vinícius va començar a dir tonto, gilipollas! I van enfocar Vinícius i se'l veia tonto, gilipollas!
16: Bueno, i va fer el gest de les 15 Champions.
3: Va fer les 15, i va fer la vida.
0: Va, l'1:1 del clàssic.
5: L'1:1 del que t'hi jugues.
3: Especial baralles i violència.
0: Ai... Joan Garcia.
3: Pallissa en un carreró. Ell va fer el que tocava, que era vigilar, però els seus companys no van fer prou sang.
16: Eric Garcia.
3: Lluita lliure. Val en totes les posicions, fins i tot traient els colzes a passejar.
0: Covarsí.
3: Baralla Barrio Bajera entre quillos. A vegades és maldestre, però el que segur que no permetrà és brillar un noi que es digui Gonzalo.
16: Gerard Martín.
3: Anar pel carrer amb pistola. La gent no era conscient del que teníem amagat i quan l'he tret ha imposat com ningú.
0: Cancelo.
3: El Correcaminos. La seva principal arma és que és molt ràpid, però ell jugava contra un equip de marca Acme.
16: Pedri.
3: MMA. Té nom de droga i és qui més qualitat té a l'hora de dur a guerra.
0: Gavi.
3: Quan venien d'un altre col·le a pagar-te. Demostra que és molt important tenir nens fets a casa que sentin aquest respecte cap als seus amics i vulguin defensar-los com calgui.
16: Fermín.
3: Navallasso. Va amb una seguretat bestial que fotrà un forat a la defensa rival i el més normal és que faci sang.
0: Per cert, voleu una curiositat? Divendres vaig coincidir amb el Jordi Martí en una visita guiada a la Sagrada Família.
3: Sí?
0: Li van requisar la navalla a l'entrada.
33: És que clar...
15: Algun dia havia de passar.
0: I el tio, el segurata, em va reconèixer i em va dir, és que sí, que se la tengo que requisar.
3: Que no,
0: va
3: dir,
33: home, clar. Com ho faig, això, ara?
0: Guarda-la, claro que sí.
3: No, sí, cap problema.
0: Dani Olmová.
3: Judo. Va fotre una cosa raríssima amb el cos d'una qualitat que bàsicament va ser la clau de tot.
16: Rashford.
3: La bufetada de Will Smith a Chris Rock. Va pujar a l'escenari, va fotre una hòstia antològica i ara aviam si en tornem a sentir parlar.
0: Ferran Torres.
3: Jackie Chan. Mai ens l'hem pres del tot seriosament, però és una llegenda i estaria bé començar a reconèixer-li que la seva feina és brutal.
16: També van jugar Frenkie de Jong.
3: Joc de Trons. És lentot, però ens ha tingut enganxats una pila de temporades. Ara, si pot ser, no estirem més el xiclet.
33: Si pot ser, no.
0: Rafinha.
3: Pelea de Gallos. Se'n parla molt, però aquest any l'hem vist tan poc que el podríem considerar clandestí.
16: Lewandowski.
3: Un avi disposat a pagar-se a la cua del súper. Senyor, gràcies per la fidelitat, però si vol ja li enviem la compra a casa i l'any que ve no cal que vingui.
33: Quiere bolsa.
0: Hansi Flick.
3: La casa de los gemelos. Agafa una colla de nens i te'ls fot a perdre el respecte, els fa barallar-se amb qui calgui i fan coses indecents per Madrid.
2: I avui, bonus track, incorporem alguns jugadors del Real Madrid, com ara Rüdiger.
3: Bufetada. Si això és l'únic que s'ha filtrat, poc em sembla.
0: Tchouaméni.
3: El vídeo del Caranchoa. Ha estat protagonista d'una de les hòsties més recordades i laurejades dels últims temps.
2: Vinícius.
3: La patada de Nigel de Jong passarà a la història per ser el responsable de rebentar Xavi Alonso.
0: Ai. Ardeloa.
3: Aquest senyor.
17: Apuñalamiento pero entre coleguillas, ahí en plan... La tontería, ¿sabes? Yo qué sé.
3: És bàsicament ell intentant defensar els seus jugadors.
0: En un moment amb l'Anton Meana expliquem l'actualitat del Madrid, que passa per una reunió que avui la Junta Directiva ha de celebrar per parlar del present i del futur. Hola, Anton, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
18: Bona tarda. ¿Cómo estáis? Muy buenas.
0: ¿Cómo respira Madrid después del Clásico?
18: Bueno, es una cosa que se esperaba, que el Madrid perdiera la Liga en Barcelona, que la imagen no fuera buena y, por tanto, lo que hace el Madrid es intentar trabajar de cara a futuro para poder anunciar cambios en la estructura deportiva, en el banquillo, en la plantilla, en las próximas semanas. Durante el fin de semana habló José Mourinho en Portugal, hoy juega al Benfica, lunes le quedan dos partidos de Liga, el de hoy y el del fin de semana. Sigue siendo, como decíamos la semana pasada, el principal candidato. De hecho, hemos ascendido un paso periodístico. Lo que sería noticia es que Mourinho no dirigiera al Madrid. Ahora ya se han dado los primeros pasos para que el portugués vuelva y, según explicó ayer Romero, es lo que le va a decir hoy Florentino a su junta directiva. ¿Cómo es la hoja de ruta del club en las próximas semanas? Los cambios estructurales, sobre todo en el banquillo, con ese nombre, el de Mourinho como principal candidato. Contábamos el viernes por la noche en El Larguero que la primera información bastante clara que recibimos en la cadena SER de la posible vuelta de José Mourinho al Real Madrid se produjo a finales del mes de abril. El jueves 23 ya había en la mesa del Real Madrid informes, datos claros de cómo sería la vuelta de Mourinho. Días más tarde es cuando The Athletic destapa que es ya el elegido por Florentino y, como digo, lo normal sería que la próxima semana sí que se anuncie que José Mourinho regresa al Real Madrid como entrenador. Nos confirman que no está firmado todavía, que faltan flecos, pero así como el entorno de Pochettino no descarta que si le llaman escuche, nos han dicho que no hay nada, absolutamente nada, los entornos de Deschamps, Scaloni y de Allegri, y por tanto se estrecha el círculo y todo lo que no sea ver a Mourinho la temporada que viene en el Madrid sería noticioso.
0: Doncs important el que ens està explicant ara mateix l'Anton Meana al Que t'hi jugues. Es va tancant el cercle, avui reunió, Florentino Pérez ha d'explicar a la seva junta la situació i el nom que ja va agafant forma és el de José Mourinho, que tornaria al Madrid. Flaqui agafa una altra vegada les crispetes.
3: Sí.
0: Entiendo que con una revolución más o menos importante en la plantilla.
18: Menos importante, hay muchísima gente que tiene contrato y no va a salir, eso el Madrid lo asume. Encima Florentino Pérez siempre ha defendido que a él la plantilla le parece muy buena, que teniendo a Courtois, a Bellingham, a Vinicius y a Mbappé no se puede hablar de un cambio general. Yo creo que de cara al aficionado los cambios que pueda haber en la plantilla serán de caza menor, es decir, veremos quién viene en el medio y si puede salir Camavinga, que dice que no. Veremos quién puede completar el equipo arriba y si se marchan Gonzalo y Brahim, caza menor. Yo creo que no va a seguir en la plantilla Fede Valverde, porque creo que es imposible que convivan en este equipo Tchouaméni y Valverde. Por mucho que venga Mourinho o por mucho que firmen una teórica tregua en el club, yo veo imposible que compartan vestuario Tchouaméni y Valverde. Y ahora falta por dar con los nombres. El Madrid nos insiste en fuentes internas que está mirando principalmente dos posiciones, un centrocampista, un Vitinha, un Rodri, y un central o dos. Tal y como está Militao, no es un futbolista que te dé garantías de poder rendir a máximo nivel la temporada que viene, y son los dos focos de interés de reforzar la plantilla, como digo, centro de la zaga y centro del campo.
0: Doncs aquesta és l'actualitat del Madrid, que passa pel nom del nou entrenador, José Mourinho, i per dos fitxatges, un en defensa, l'altre al mig del camp. Arbeloa, què va a fer?
18: És una pregunta muy buena. La idea que tenía el Madrid era que Arbeloa siguiera en el club, aunque no dirigiera al primer equipo. se había planteado la posibilidad de que formara parte del cuerpo técnico de José Mourinho, a la espera de hablarlo con el portugués, pero la mala relación que tiene Arbeloa con un sector amplio del vestuario ahora mismo dificulta que siga cerca del primer equipo. Es un tema que a lo mejor tienen ya resuelto, que no nos comunican, pero lo que tenemos confirmado es que el club no quería desprenderse de Arbeloa. Consideran que es un buen activo del club al que no podían quemar por 5 meses dirigiendo el primer equipo. Una de las opciones que se había planteado dentro era que se pudiera incorporar en el cuerpo técnico del siguiente entrenador, que encima sería su maestro Mourinho, pero ahora mismo Arbeloa tiene una relación mala con un sector grande del vestuario y eso dificulta que sea recomendable que se quede en la estructura del primer equipo.
0: L'altre dia llegia no sé quin diari, em perdonarà el company que ho va publicar, que hi ha jugadors de la plantilla del Madrid que li diuen cono a Arbeloa.
18: Sí, lo contó Miguel Serrano el otro día, Látigo Serrano, creo que lo dijo en su canal de YouTube y luego también lo habrá repetido en alguna de las tertulias. Miguel colabora con Radio Marca, Onda Cero, Es Radio, pues en cualquiera de ellas podría haberlo dicho. Lo que él explicó es que durante los partidos, sobre todo jugadores españoles, se tapan la boca y dicen el cono no tiene ni idea. Y que eso no lo escucha Arbeloa, pero sí lo escucha su cuerpo técnico. Y que evidentemente le llega Arbeloa. Y lo que venía a decir Miguel es que de ahí se explica la desaparición de diferentes jugadores, sobre todo nacionales, de las alineaciones del Real Madrid en las últimas semanas. Yo creo que el melón que no se ha abierto, porque tenemos el titular pero no la información, es que la distancia más grande que se ha abierto es entre Arbeloa y Mbappé. Porque Mbappé no ve que se haya trabajado para él, lo ve más casi el Madrid de Vinicius que el Madrid de Mbappé, y ese, no sé si llamarlo, ¿no?, desenamoramiento, por mucho que luego, como es un activo del club Mbappé, el entrenador le salve la cara en conferencia de prensa, pero ese es un tema realmente importante, cómo ha sido la relación inicial y cómo ha terminado entre la estrella del equipo y el actual entrenador en los últimos 5 meses.
0: Ahir al Camp Nou vam veure algun aficionat que anava amb un cono al cap, n'hem vist també a la celebració del Barça, de la gent a Plaça Catalunya, l'espontània dels aficionats, i el Camp Nou, o sigui, el partit d'ahir acaba just quan el Camp Nou estava cantant això. I aquí acaba el partit. O sigui, l'àrbitre no va afegir temps de descompte, és que, com que vaig escoltar que es cantava, vaig dir, vaig a gravar-ho. I vaig gravar just el moment en què acaba el clàssic, el Camp Nou està cantant Cono, quédate.
33: Creus que l'àrbit va sentir i va dir, tallem això?
3: Home, va fer un dia amb llengua, va plegar el 89-59,
0: No es va afegir res.
3: No ho entenc.
0: I aquest era el moment just en què l'àrbitre xiula al final.
3: És igual, però no ho entenc.
0: Això és el que cantava el Camp Nou quan va acabar el partit. Anton, de Mbappé, em diu el Gonzalo Álvarez, per cert, m'ho explica i el podem citar, que estava mirant el partit a Madrid, Mbappé, a Madrid. Ho dic perquè s'havia generat aquesta confusió, doncs que de com que la imatge de la tele era Bein Sports i fan el partit a França però no a Espanya. El partit Mbappé l'estava mirant a Madrid i avui ha anat entrenant el seu dia lliure.
4: Sí, de fet ha penjat una història a Instagram on se'l veu treballant al gimnàs.
33: Molt compromès.
4: I posa la localització.
18: No, la imagen es de hoy porque nuestro compañero del Chiringuito, Marcos de la Rocha, que es un fenómeno, le ha visto entrar y le ha grabado. Sí, sí. Así que es cierto que Mbappé hoy ha entrado en Madrid.
15: Tots els jugadors, si vas als jugadors del Barça, tots ho tenen, que són estrangers, tots tenen la tele del seu país.
33: Del seu país, sí.
15: A casa. Aleshores, això de...
0: Perquè la imatge aquesta, del Ala Madrid sí, amb la tele i el 2-0...
15: El greu és que es va posar en dubte que estava a casa perquè era Bein, que eres al canal de França, però tots els jugadors, Rafinha, veu els partits per ESPN,
4: per exemple, això és un detall més.
15: Però ahir es va fer un debat sobre si estava o no estava a Madrid.
4: El greu és que el passotisme és tal que penja l'història quan el seu equip ja va palmant 2-0. Oi, penja la minuto.
0: Escolteu què és el que ha dit Tomás Roncero aquí a Catalunya amb la Marina Fernández sobre Mbappé.
6: No, pues al final Mbappé nos ha demostrado que es del Mbappé Fútbol Club. Es así, porque las últimas 2 semanas los 4 comportamientos que ha tenido tiene a todo el madridismo y a mí el primero totalmente entre desconcertados e irritados con él, porque tú lo que no puedes hacer es cuando teóricamente te vas a querer recuperar para llegar al clásico donde el Madrid y que quemas última bala en tus días libres y de vacaciones con tu pareja, que si estás en otras circunstancias solo faltaba, con su vida libre puede hacer lo que quiera, pero que tú, teniendo que recuperarte, escenifiques que estás de vacaciones mientras tus compañeros están en Valdebebas, luego llegar solo 12 minutos antes del partido de Cornellá y aparecer en tu avión privado, pues yo estoy a otra historia, ni me preocupa si hay pasillo o no, ya no te digo nada, el otro día después de la terrible pelea, vergonzosa pelea de compañeros en Valdebebas, que tú como líder salgas y bajes la ventanilla y no sé qué chiste te estaban contando, que era tan divertido, que no es que te rías, sino que te carcajeas sabiendo que te están grabando, y ya el colmo fue, para mí, vamos, lo de ayer. Primero, se borra, yo lo digo así, se borra la convocatoria, molestias, ¿qué molestias? Y si tienes molestias, te subes al avión, te quedas en el banquillo y animar a los compañeros aunque no juegues. Y luego ya el, por la noche con 2-0, yo creo que se le ha ido la cabeza.
0: Esto que explica Tomás Roncero en Aquí Cataluña, aquest matí a Ser Catalunya amb la Marina Fernández, ¿Anton, es más o menos compartido por el grueso de la gente en Madrid que Mbappé se ha borrado?
18: Yo creo que el aficionado ya no espera nada de Mbappé, y lo más preocupante es lo que decíamos anoche en el Canalla, que yo percibo hablando con gente próxima al vestuario del Madrid, no directamente con los jugadores en la última semana, pero sí con sus entornos, que ya no esperan mucho más de Mbappé como líder, como capitán, como referente, que le piden que si puede meta goles, pero que no esperan de él absolutamente nada, porque cuando el equipo más le ha necesitado, en el mejor de los casos se ha puesto de perfil y en el peor no ha estado directamente. El vestuario lo ha pasado muy mal, hay auténticos bandos, ya no digo de gente enfrentada, sino de gente que hace la guerra por su cuenta, y Mbappé no ha estado en ninguno. Entonces, percibo que lo que dice Roncero es un poco el sentir del madridismo, que está priorizando su imagen y su mundial por encima de los intereses del Madrid, y luego yo sí veo que el vestuario no espera más de Mbappé, simplemente que marca goles, que es importante, pero no es lo único cuando eres Kylian Mbappé.
7: Dijous hi ha partit al Bernabéu. Jo no sé si l'Anton Meana, ja en parlarem, però té clar en qui centrarà la seva ira al madridisme.
18: Es un día un poco raro en Madrid, el viernes es San Isidro y por tanto es un puente bastante importante en la capital de España.
0: Es poético, eso... ¿eh? Con las cornadas que se ha llevado, que sea San Isidro el jueves.
18: Sí, sí. El viernes es San Isidro, por tanto el jueves va a haber mucha gente que aproveche la tarde para irse de puente. Yo creo que los jugadores se van a llevar mucho, pero aquí la gran duda es cuánto se va a llevar el presidente. Hemos escuchado gritos de Florentino dimisión durante la temporada, sobre todo el día del Levante. Se escuchó, la cámara de televisión enfocó al presidente en el palco. Es verdad que es un Bernabéu distinto al de hace años, con un montón de gente que no es socia, de turistas, de gente que viene una vez al Bernabéu y que va a ver el campo cerrado y no a emitir un juicio de valor en contra de los jugadores o del presidente, pero sí que se mueve en redes sociales esa pequeña oposición que tiene Florentino en el madridismo, y que el club señala que muchos de ellos son antiguos ultrasur a los que echaron y que le tienen esa inquina al presidente. Así el Madrid analiza muchas veces las pitadas y los gritos en contra de Florentino en el estadio, pero yo sí creo que es un punto en el que se puede juzgar la gestión entera del club, no solamente lo que hace mal el entrenador, que tiene al Madrid a 14 puntos del Barça cuando lo cogió a 5, o de la plantilla, ¿no?, con jugadores que no han dado el nivel, pero también creo que el funcionamiento del club, como ha dejado el Madrid a sus futbolistas gobernar el vestuario sin que nadie les controle, pues a mí no me sorprendería que un sector del estadio, y no solamente ex-ultras, quieran fiscalizar la gestión del club y de su presidente en el partido del jueves contra el Oviedo.
0: Anton Meana, gracias por el canalla de esta madrugada, por entrar hoy en el Que Ti Jugues, y te escuchamos después en el Larguero.
18: Esperemos que tengamos noticias para la noche. Un abrazo para todos. Chao.
0: Seguro que sí. Un abrazo, Anton, sobre el que acaba de comentar del focus amb Florentino Pérez. Avui Tomás Roncero aquí a Catalunya ha dit que el Madrid ha pagat la mala planificación, y eso señala el presidente.
6: Evidentemente el Madrid ha pagado una mala planificación, que vino ya con los fichajes del verano pasado. Si fijáis, los cuatro fichajes que ha jugado regularmente ha sido Herrera, Alexander Arnold, de inglés, que es verdad que en ataque no está mal, pero que definitivamente deja muchas lagunas. Encima de eso ha costado la desaparición, para mí, misteriosa y justificable, del capitán, de Carvajal, porque desde hace dos meses está curado de la lesión y Arnold lo ha fumigado. Y luego Heisen fuera, Carrera fuera, más tanto no es un misterio de fichaje que impidió además que viniera Zubimendi en su lugar. Pues al final se fichó mal. El club, desde que se ganó la 15, y no ha ido planificando buscar una heredad digna de gente como Kroos y Modric, que son jugadores totalmente determinantes en los éxitos de Madrid, sobre todo en Europa. Y yo creo que el Madrid ha muerto de autocomplacencia pensando que por simple hecho traer a Mbappé, más un equipo que había ganado la Liga, la Champions, todo lo que se le ponía por delante, pues que esto ya estaba hecho.
8: ¿Ha dicho que ha fumigado a Carvajal? ¿Han fumigado a Carvajal?
33: Los cielos están una mica, ¿no?
8: Es que he mirado hoy por la mañana los cielos y también es posible que hayan fumigado a otra gente.
33: Me llena.
8: A más sí. Gente que no a solo a Carvajal.
0: ¿A quién?
8: Voy a todos. ¿Has visto cómo estaba el cielo marcado con las estelas?
0: Lo más bestia de eso es que Miguel Bosé digui que té aquesta veu per un desengany amorós.
8: Sí.
33: Es un fenómeno.
8: Los 7 kilos de otras cosas no tienen nada que ver.
33: Es, en la deriva del Madrid es gruixuda, porque ara mateix, bueno, que la llum a portar sigui Mourinho em sembla poètic i crec que, vamos, auguro amb la d'entrenadors que hi ha de nivell, auguro que no li anirà gaire bé, però ara mateix estan cremant Mbappé, que no sé si és la figura a cremar, perquè em sembla que no només era l'aposta, sinó que probablement sigui el seu millor jugador, sinó que no, se filtren coses de molts jugadors, la baralla, em sembla que Fede Valverde, si marxa, que entenc que sigui difícil la convivència, seria una baixa molt important pel Madrid.
8: I tant.
33: I la referència que sigui Vinícius, que al final és el jugador probablement més odiat i el més maleducat i el més, el que menys es comporta amb rivals i amb públic, que em sembla que sigui la teva referència, continuï, diguem-ne, caiguda lliure cap a baix. O sigui, bueno, caiguda deixa cap a baix, perquè caiguda cap a dalt no n'hi ha, però...
8: És que Jofre...
33: No acabo de veure quina és la direcció cap on volen tirar.
15: És que és un equip que és una mica bad boys, però sense ser tan bons com per guanyar. Aleshores, els bad boys, si no guanyen, són ridículs.
33: Però dic una cosa, però sí. Són molt bons, eh? O sigui, el Madrid té un equipàs
15: ja, a nivell... Ja, però no tan bons com talent. per bueno. Ser un campió, un equip campió.
33: Ostres.
1: Per mi el Madrid està en un carreró sense sortida, és a dir, per la tornada de Mourinho no s'aguanta pel lloc, és una fugida endavant, perquè Florentino és veritat que ha entregat el club als jugadors, no? Jo crec que ha arribat un punt on s'ha cregut que amb plantilles fetes per ell, perquè li venia de gust incorporar algú aquí, algú allà, eren pràcticament, bueno, li sortia sempre cara, fins que el futbol ha posat al seu lloc, no? És a dir, torna Mourinho i s'està parlant, ara parlava l'Anton, no?, de buscar aquest migcampista, buscar un central, quan s'ha de pensar en qui ha de sortir. És a dir, no hi haurà cap entrenador de primer nivell que vulgui anar al Madrid fins que no li facin una neteja, perquè ara mateix aquest equip és inentrenable.
8: Ara l'has de fer,
1: és inentrenable.
8: Bueno,
1: i com que està entregat als jugadors i no la pot fer, per això arriba Mourinho.
7: Ara, Florentino el 2006 va plegar, va dimitir perquè havia malcriado a los jugadores.
1: Sí.
7: En aquesta etapa, en aquests anys, s'ha passat la pantalla. S'ha passat el joc.
33: Però jo no crec tant que s'hagi de fer una neteja de futbolistes.
8: Com?
33: El Willy, que té el Willy.
7: No ha sigut Willy.
33: Trumpets?
0: Ha sonat com un claxon de camió, no? Sí, una cosa així.
33: Deia que no em sembla tant una neteja de nivell. O sigui, jo crec que el Madrid té futbolistes de moltíssim nivell que pot competir ben portat i amb una disciplina, sinó de convivència.
1: De
33: o sigui, el primer problema és fer que convisquin bé i que vagin a jugar a una cosa que vulguin jugar, que serà quina vulguin, però
0: perquè,
33: la que sigui.
0: En la vostra trajectòria com a esportistes, com a futbolistes, us heu trobat alguna vegada una baralla en un vestidor que acabi amb algun dels jugadors a l'hospital?
1: Mai, jo a l'hospital no.
33: Jo a l'hospital no, però amb alguna... Amb
0: vull dir, baralles, que baralles passen, sí. Però home, sí. Tan bèsties com la que ha passat ara al Madrid, no sé si ni és tan...
9: Bueno, jo he vist el del palo de golf...
1: No és gens normal. És a dir, jo m'he trobat baralles, i el Jofre segur que també, però que acabin a l'hospital, i tenint en compte que el Madrid ha de tenir uns serveis mèdics de nivell. És a dir, que si algú surt per anar a l'hospital és perquè allà, déu-n'hi-do, eh?
33: Sí, la cosa s'ha passat de frenada. Baralles, sí, més d'una, coses que s'acaben solventant. Algunes ni tan sols es solventen, perquè s'ha de conviure de la mateixa manera que has d'acabar la temporada, però em sembla que és només una anècdota més de lo malament que tenen les coses allà.
0: Va, que encara ens quedarà saludar a la recta final del Que t'hi jugues al Tio Faja, que ahir va estar el Que t'hi jugues Barça, a la retransmissió especial des del Toreschi, i a la tornada, un hermano mayor... amb José Mourinho.
8: Ostres!
0: Un hermano mayor amb José Mourinho.
8: Escolta, però que aquí parlen molt de què construir l'equip ha sigut molt difícil o molt fàcil. Escolta, construir és molt fàcil. Ara ho has de fer amb els materials de construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria, que donen a Material Building by MCAT. Ja ho sabeu, els preus més competitius. MCAT.cat, per ser Jofre! M'has de dir un número de l'1 al 78.
33: El 22.
8: 22, perfecte.
0: Ara sabeu per què.
14: Què t'hi jugues? Ràdio Lleida, Cadena SER. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
14: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
10: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
11: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
12: No canviem de sofà cada any. Per això val la pena valorar totes les opcions abans de decidir. Sistema fixe, relax elèctric, lliscant... Pren-t'ho amb calma. Passa per Mac Mobles Areco i nosaltres t'ajudarem a escollir entre tots els sofàs que tenim al nostre showroom. I també et facilitem el pagament. El nostre finançament és totalment gratuït. Vine a Mac Mobles Areco. Al Carràs, al Polígon Panamà.
19: Profetes a casa nostra. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però a Grup Assisum fa més de 40 anys que treballem per demostrar just el contrari. Acompanyem els tallers de Lleida i comarques oferint components d'automoció reconstruïts com motors, turbos, culates, injecció, caixes de canvi, diferencials, filtre antipartícules, radiadors i un servei de rectificador amb solucions pensades per a les necessitats reals del nostre territori. Grup Assisum, aquí, a casa nostra, la vostra confiança és la nostra millor garantia.
20: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
21: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
22: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
23: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
24: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
14: ¿Qué te jugas? Amb el Sique i el Flaqui.
25: No egos, because the egos kills every success.
0: Els egos maten l'èxit. La guardarem com a frase de capçalera.
14: Què t'hi jugues?
0: Una frase, Flaqui, que Hansi Flick va dir a principi de temporada com a avís.
26: Sí, senyor.
0: I li van fer cas. Sort d'això. Perquè el Barça s'ha proclamat campió gràcies a alguns matisos que ha detectat l'Àlex Delmas.
20: Del Masterclass.
0: Hem vist un Barça més controlador?
1: Un punt més controlador, sí, jo crec que és l'evolució que ha buscat Flick aquesta temporada. De fet, aquest Barça de mitjana fa 22 passades més per partit que feia la temporada passada.
0: No és tan vertical.
1: No és tan vertical, jo crec que vol conservar aquest punt de sorpresa, però ordenant-se una mica millor, sobretot quan està a camp rival.
0: Això sorprèn. És un Barça més eficient en els atacs ràpids?
1: Sí, sí, perquè hem parlat moltes vegades aquí durant l'any que potser havia baixat una miqueta en l'efectivitat a la pressió alta, no? O sigui, per les baixes de Rafinha, perquè hi ha hagut moments de bé que no han estat físicament tan bé, i la veritat és que sí, és que passa menys temps a camp rival, però en canvi és un Barça que ha aconseguit més gols després dels atacs ràpids, després de recuperació. A camp contrari, n'ha aconseguit més. Per tant, el 12,5% dels gols del Barça han vingut en atac ràpid, en recuperació, camp contrari i gol en aquesta lliga, mentre la temporada passada estava només en el 9%.
0: Per tant, ha pujat el
1: percentatge. Ha pujat, per tant, com si estigués més estudiat, més treballat.
0: I aquesta és molt interessant. Detectes un canvi de guàrdia.
1: Sí, per mi és la lliga dels canvis de guàrdia, no? La primera, la de Ferran amb Lewandowski. Ferran ha passat de 1.100 minuts en aquesta lliga a pràcticament 1.900. Després el d'Eric, el de la consolidació d'Eric, que ha passat de 1.500 minuts de la temporada passada als 2.605 minuts d'aquesta temporada, s'ha convertit en estructural. El cas de Gerard Martín, per suposat, que passa de 1.000 minuts de la temporada passada gairebé als 2.000, doblant. i el de Fermín, que també ha pujat en, tant en importància com en minuts, eh? Estava en els 1.250 la lliga passada i està pràcticament, encara falten 3 partits, en els 1.800 ja.
0: Lo de Gerard Martín, abans del bar ho comentàvem, ha fet més mèrits Gerard Martín per anar al Mundial que Dean Housen al Madrid.
1: Sí, cert.
33: Rendiment claríssim. Mm-hmm. Minuts jugats, bon rendiment, no té massa discussió si només fixem rendiment.
0: Igual que Eric García, ahir és lateral dret titular, un missatge, sí. Koundé a la banqueta.
1: Sí. Jo era dels que creia que apostaria per Koundé per defensar Vinícius, ho va fer Eric i ho va fer molt bé, tant ell com Cubarsí, que va estar molt atent a aquell costat.
0: Bruno Alemany, què tal, com estàs?
2: Hola, sí, que hola a tots.
0: Tu creus que Eric hauria d'anar al Mundial?
2: Sí. És veritat que a De La Fuente li agraden els especialistes, però el fet que et pugui jugar en 3 posicions em sembla important. I ja traient això, no ha fet pitjor temporada que Pedro Porro, per exemple, del Tottenham. És a dir, podria ser lateral dret per mèrits propis a la selecció espanyola perfectament.
0: I entre Gerard Martín i Housen?
2: Entre Gerard Martín i Housen, zero dubtes. És a dir, la temporada de Gerard Martín ha estat molt millor, molt millor. Però, per exemple, també m'ha agradat més Pubill que Gerard

0: La de Gerard Martín ha estat molt millor, molt millor, però, per exemple, també m'ha agradat més Pubill que Gerard Martín. És a dir, m'enduria
1: a avançar... Però Pubill ja anirà.
0: Jo entenc que sí, però hi ha 8 places, en teoria, per laterals i centrals.
2: Jo torno a la meva teoria. Si no hi va Hausen, quants jugadors del Madrid anirien al Mundial?
3: Zero.
2: Doncs ja no, s'ha acabat el debat.
1: Anirà Hausen abans que Pubill, segur.
2: Però
1: queda algú del Madrid.
2: Sí, bueno, una qüestió d'equilibris i de tranquil·litat d'entorns.
1: Del grup ja dins,
2: i perquè és un d'ells, ja, sí. Mm.
3: Per cert, Gerard Martín va estar amb el Santi Ovalla, el que t'hi jugues Barça després del partit. Va participar fins i tot en el concurs de...
4: Unes
3: entrades per als nostres oients, el de la porra, perquè va haver molts encertants.
4: Va enviar un oient a la gente de zona.
5: Com et sents ara mateix?
6: Molt content, molt content.
5: T'hem vist celebrar recuperacions com un boig, és un tret característic teu.
6: Sí, bueno, al final defensar també és molt difícil i crec que també s'han de celebrar les accions defensives que tenen molt valor també.
5: Té més bon regust de boca guanyar-la d'aquesta manera contra la teva rival, no?
6: Sí, evidentment, guanyar una lliga pues, d'aquesta manera no es pot demanar més.
3: Poca conya, Gerard Martín, que s'ha fet central titular al Barça, sí. Campió de lliga.
7: Començava com a lateral suplent i acabat com a central titular. Fixa't que té tota la defensa disponible i Flick, i no toca aquesta parella de centrals, i desplaça Eric abans que toca Gerard Martín. Per tant, molt de mèrit a Gerard Martín, que ha evolucionat, i també mèrit a la confiança de Flick, que hi va creure des del primer dia, li ha donat la raó.
3: Li ha premiat Hansi Flick l'actitud, la feina, els entrenaments i la seva manera de ser.
1: I és una mica la línia d'Eric, no? Jo crec que Gerard... Eric és un futbolista que per aquesta generació de jugadors de la casa segurament és una mica de referència, no? Del seu comportament, el compromís, segurament també l'actitud, i el, per mi el més important que ha tingut Eric no és només superar moments on no estava tan valorat, sinó no posa cap mala cara, estigui com estigui ell, participant o no. I això, pels altres, és molt referent, molt modern.
3: Hola.
8: ¿Estáis ya de vuestras cosas, de hacerme la del trabajo?
3: Avui dona la prellista, no?, amb 55 jugadors.
0: Sí, l'únic que no fa un acte i la explica, és una cosa interna, però
1: per
0: evidentment...
1: Per fax, la dona.
0: No ho sé, la veritat.
3: Ja no te fica, però avui, diguem-ne que presenta la prellista pel Mundial Luis de la Fuente amb 55 jugadors.
0: I ja... tindrem els nostres detectius pendents d'aquesta llista. Vale.
2: Però ja ha entrenat avui, seleccionador.
8: Evidentment.
2: La vida s'entrena cada dia.
8: Ja ha hecho... Sí, sí, claro. Levantarse ja és un entrenador.
1: On ha entrenat, se pot dir on?
8: En mi casa.
3: Per cert, he llegit fullejat la autobiografia de Luis de la Fuente l'altre dia.
8: ¿Te gusta?
3: La llegeixes molt ràpid. Diu que
8: pues
3: tenen
8: leer,
3: una tradició a l'estaf,
2: sí.
3: Això explicat per Luis de la Fuente, la seva autobiografia, que és fotre-se una cervesa abans de dinar, sempre.
2: Ah, mira.
1: Aquesta la compro molt jo, eh?
3: Vull dir, moltes coses no, però...
1: Això ens agrada, eh? Això...
2: Mesura,
1: Senyal de que tens la vida bastant com la vols, si pots fer-ho cada dia.
3: Va, que l'esteu esperant. Avui estem rebentant audiència digital, Flaqui, tant a la pàgina web de la SER, a l'aplicació per a telèfons mòbils, com al YouTube, Facebook, Twitter...
2: Everywhere.
3: Tots els llocs on emetem el que t'hi jugues.
2: Da.
3: I ha arribat el moment.
9: Primer records el tio Faja.
10: Como la de contra todos. Al trabuco. Al trabuco.
9: El tio Faja. Gràcies.
3: Basta ja la retransmissió del que t'hi jugues Barça a l'estudi Toreschi. De fet, que sapigueu que va renunciar a anar al Camp Nou.
2: Oh.
3: Amb una entrada regalada, perquè volia estar amb els oients al Toreschi a la retransmissió del que t'hi jugues Barça.
2: Caram.
8: I ens va deixar segurament el millor titular de la roda de premsa d'Arbeloa.
3: I em va escriure...
8: Que és que sembla que sembla la persona que et diu quan val el nínxol. Sembla que sigui el que et diu, mira, aquest nínxol és de...
3: Em va escriure a les 22:19,
2: a
3: les 22:19 em va escriure estoy gozando. A les 12:55 em va preguntar ¿por qué Romero tiene tan poca voz si el Madrid no ha tenido la pelota? Y avui al matí m'ha escrit el Papa en luz de gas con el pueblo, Valde y Casado en canaletas con el pueblo, Pedri y Olmo con la bici con el pueblo, el Madrid es de Florentino, el Barça del pueblo, soy muy feliz. Tío Faja, ¿cómo estás?
11: Bueno, pues ya lo has dicho tú, soy muy feliz. No he pegado ojo esta noche. Sabéis que ando merodeando foros madridistas hasta altas horas de la madrugada. Bueno, básicamente hasta que me echan al grito de escoria humana.
12: Entonces cambio de foro. No es que me voy, es que cambio de foro.

0: Sí, sí, esto no va a acabar bien. Hablo de mi vida, de mi casa, de mi matrimonio. Estoy gravemente enfermo. Y bueno, ya lo veis. Lo que yo os dije en su momento, se rumoreaba que se quería vender a Fermín. Había voces muy afirmativas con el tema y yo salí al paso a decir que el Barça crea y consume pornografía, no la vende.
1: Que el Papa no iba a vender a Fermín.
0: Y tiempo después... No, si es un tema de filosofía, es un tema de juego. Ayer se volvió a demostrar un grupo de amigos contra unos mercenarios que pasaban por ahí. Están pidiéndole responsabilidad a unos futbolistas cuando el padrino ni está ni se le espera. Es que es acojonante. Es que tienen una guerra civil y el que manda no se sabe absolutamente nada de él. Que se van a matar. Que mi cuñado Miguelín va a acabar ingresado en la Valle Brón. Es que esto ya no, es que esto no es serio. Pero eso lo ha proporcionado el club. Llevan años haciendo el vago, jugando una competición de 7 partidos. Ese es el club. Y ahora se encuentra con unos jugadores que son vagos, dice el club. O sea, es un esperpento de arriba abajo. Y tenemos que aprovechar estas mieles de la vida para reírnos, y reírnos mucho, porque hasta el último momento han estado hablando de Negreira. El enterrador, este, el que te cobra el seguro del nicho, el Arbeloa.
1: Es el que te ha explicado
0: el
1: Bermúdez.
0: El trabajador del ocaso. Este señor hasta el último momento ha estado hablando de árbitros, ya no solo en la Liga, sino en Copa de Europa, que lo echaban por los árbitros. Esto es no tener vergüenza ni deportiva ni de la social.
1: Tío Faja, ¿vas a llevar a los mariachis a la Rúa esta tarde o no?
0: Pues mira, yo ayer estaba invitado a Luz de Gas, pero...
1: Lo sé.
0: No era mi fiesta. Yo es que... yo soy de poquito, pero bueno, no me gusta abusar.
1: Abusar, ya. Te tocaba descansar, pero que ya había que trabajar. Sí.
0: No sé. Pero que me estaba invitado a Luz de Gas.
1: Sí, ya lo sé, que estabas invitado, si ya me lo dijeron.
0: No era mi fiesta, ¿sabes?
1: Tío Faja, hablamos esta semana, que tendremos tiempo. Un abrazo.
0: Os quiero.
2: Un abrazo.
1: Me envíen un mensaje, que no sé si circulará, porque es una persona que ha estat molt vinculada al Barça. Des de 1990, 36 lligues, és el que hem comentat abans, Flaqui. El Barça n'ha guanyat 19. No, de les 36, el Barça n'ha guanyat 19. I el Madrid, 11.
2: Sí.
1: Això contrasta amb l'històric de les 95 lligues anteriors en què el Barça en tenia 29 i el Madrid, el Barça en total en té 29 i el Madrid 36, val? És a dir, el Madrid té el 38% de les lligues, el Barça el 30% de les lligues, però en els últims anys el Barça ha guanyat el 53% de les lligues i el Madrid el 30% de les lligues, d'acord? I llavors afegeix el missatge, i això és l'interessant. La diferència té una explicació força evident. Des de la lliga del 54, diu el missatge, quan en roben a Di Stéfano, fins a la 76... quan mor Franco, el Madrid en guanya 15 de 23, mentre que el Barça només 3. El Madrid en guanya 15 de 23 i el Barça només en guanya 3. Això és el que m'envia una persona que ha estat molt vinculada al Barça.
3: I que té memòria d'un context on segurament s'haurien de fer repassar vídeos que s'han eliminat els discos duros.
4: No hi ha imatges de la sala Borg.
3: Es que
1: va, anem a Hermano Mayor.
4: Bueno, pues vamos. Vamos a ver. Me fui de Madrid hace mucho tiempo y parece que sin mí no hay orden. Los jugadores se han vuelto violentos porque estás hablando de Tchouaméni y Valverde, parece que estás hablando de Mike Tyson y Sandro Martín. No entiendo. Yo les enseñé a pegar a los rivales, no a pegarse entre ellos. Es por este motivo que he recibido la llamada de Florentino Pérez para volver como un hermano mayor. Parece mentira, estamos diciendo esto de él, pero el único que lo hace bastante bien es Vinicius, que por lo menos provoca al equipo rival y no a sus propios compañeros. Enhorabuena, Vini, te voy a nombrar mi capitán.
5: Gracias, tonto gilipolla, para segunda tuta.
4: ¿Veis? Como todavía no soy entrenador del Real Madrid, me trata como un enemigo. Esto es lo que tiene que hacer. Y los jugadores más conflictivos del Madrid son los siguientes. Este es Federico, tiene tanta autoestima que se encara con Tchouaméni, que le saca 8 cabezas. No es muy bueno escribiendo comunicados, no. Le gusta pegarse con todos. Mi intención es que vuelva a ser el jugador que era, el que se pegaba en parkings contra jugadores del Villarreal. Ese tiene que ser. Os presento también a Aurelien. Para mí va a ser muy importante en el tribote, porque evidentemente voy a jugar con un tribote que te cagas. Y él me ayudará a encontrar al topo. O mejor dicho, a los topos que hay en el Real Madrid. Si ya me cargué a Casillas, ahora toca ver a quién tengo que cargarme cuando las cosas vayan mal. Y ahora os presento al bueno. Este es Antonio, mi nuevo Pepe. Si Aurelien va a encontrar a los topos, Antonio directamente los va a matar. Mira qué cara de loco, es increíble. Una especie única en el mundo. Les voy a enseñar a comportarse como es necesario, porque voy a ser su hermano mayor, pero no el hermano mayor que te convierte en buena persona, sino el que te enseña a saltar supermercados.
1: Estava pensant ara que poca conya, Rüdiger, Tchouaméni i Valverde amb Mourinho.
3: Jo vaig incendis a punta pala, però bueno, en fi, ja s'ho faran.
4: Va ser molt divertit.
1: Sí. Hem obert la segona hora del Que t'hi jugues explicant que l'Espanyol ja ha fet oficial la incorporació de Monchi com a director general esportiu. Bruno, et sorprèn aquesta incorporació?
2: Em sorprèn perquè se l'estava vinculant molt amb el Sevilla, amb els nous compradors, amb el tema de Sergio Ramos, i em sorprèn perquè en definitiva ell va deixar, suposo que hi ha temes personals aquí, però va deixar la vida a Anglaterra, un club amb un projecte brutal com l'Aston Villa, ha estat a Espanya amb el seu club, i ara aposta per anar a l'Espanyol quan està el club en problemes importants. La veritat m'ha sobtat molt.
1: Queden 3 jornades, l'Espanyol porta 18 partit sense guanyar, però creieu que se salvarà?
6: Jo sí.
1: Tu sí, Àlex. I tu, Jofre?
3: Sí. Jo després d'aquesta jornada jo pensava que sí, ja no ho tinc tan clar. Espero que sí, però tinc dubtes.
1: Manolo continua fins a final de temporada, eh?
7: Continua fins a final de temporada. Aquest és el missatge que ens transmeten des del club. Sí que, i de fet, Monchi ha estat consultat també per a l'Ampeix aquest cap de setmana sobre aquesta continuïtat del tècnic de l'Espanyol, i Monchi ha apostat per mantenir Manolo al càrrec. Creuen que és la persona que millor coneix la plantilla i qui està més compromès amb el club per treure-ho endavant. Queden 3 partits, contra l'Atlètic a casa, contra Osasuna al Sadar i contra la Reial Societat a casa, i necessita puntuar com sigui l'Espanyol per confirmar aquesta permanència. Per cert, que apuntant el que deia el Bruno, els nostres companys de la Cera Sevilla també els hi ha sorprès, però diuen que és veritat que aquesta compra de Ramos del Sevilla per part de Ramos està bastant parada, i que això pot haver sigut el detonant perquè Monchi s'hagi cansat d'esperar i hagi optat per decidir-se per l'Espanyol.
1: Patirà l'Espanyol, patirà també el Girona. Juga avui al camp del Rayo Vallecano. Àlex Luna, què tal, com estàs?
8: Bon dia, doncs amb les mateixes sensacions que l'Espanyol, segurament, perquè tot dependrà una mica del que passi avui, el que passi avui al partit de Vallecas.
1: Quin és l'ambient? L'altre dia explicaves a la ràdio, també tu vas llegir a Mundo Deportivo, que el projecte està, diguem-ne, en reflexió, que ja veurem si continua Mitchell o se'n va, s'estan sondejant entrenadors pel que pugui passar. Quin és l'ambient que perceps al club?
8: Doncs des del club jo diria que és força diferent al de l'aficionat, no? Des de l'aficionat, i sobretot tenint en compte les experiències del Girona primera, com va acabar aquella temporada d'Eusebio, que semblava que estava tot salvat, i en els 10 últims partits després de guanyar el Madrid tot se'n va en orri amb el descens a segona. En el club estan tranquils, sempre han mantingut que la figura de Mitchell és la millor per treure endavant la situació. Ara bé, a partir de la temporada que ve, és veritat que hi ha una part del club, o això m'arriba a mi, que et dona la sensació, no?, de que ja s'han cremat l'un i l'altre, no? El club potser considera que potser Mitchell és normal que estigui cremat després d'aquesta situació, i no saben si el millor és un canvi d'aires, i després, per altra part, Mitchell tampoc, jo no ho sé de primera mà, però tinc aquesta sensació, no?, de que potser necessita un canvi també, i l'Ajax està apretant fort. Bueno, des de Jordi Cruyff, des d'allà a Amsterdam al vol, és el seu favorit, i veiem com acaba aquesta temporada. El que sí que sembla clar és que ell està molt feliç aquí, però jo dubto que tingui clar la seva resposta, i ja se sabrà en principi o a l'última jornada o un cop acabi la Lliga.
1: Doncs estarem atents avui a les 9, Rayo Girona. Gràcies, Àlex.
6: Gràcies, plaer.
1: Jofre, Àlex Luna, tu encara no, del Mas.
6: Quines ganes té de marxar!
9: Com ha mirat?
1: Perquè volia preguntar pel Girona, o no voleu opinar de res?
3: Està complicat el Girona i veiem a l'Espanyol pitjor per la dinàmica, però la cosa està aquí. Avui és un dia important, difícil guanyar Vallecas, però té el calendari més complicat que el de l'Espanyol, per mi.
1: Mira, estava pensant... No, ara, que et substituirem pel Fabio, que és el futur. Tu ja ets passat.
3: Fabio.
9: És que ja s'havia tret els auriculars.
1: Jofre, gràcies. Bruno, de Futbol Internacional van caient campions, el Barça a Espanya, altres països d'Europa. Encara falta certificar per això la Premier.
2: Sí.
1: I també la Lliga Francesa, eh?
2: Sí, és veritat que amb la victòria d'ahir ho té pràcticament fet el Paris Saint-Germain, amb un empat aquesta setmana, entre setmana, davant el Lens. Aquest dimecres serà campió l'equip de Luis Enrique. Campions aquest cap de setmana al Galatasaray i l'AEK d'Atenes, tant a Turquia com a Grècia, l'AEK amb director esportiu català, amb el Javier Ribalta, i amb els resultats de la Premier, l'Arsenal li treu 5 punts al Manchester City, ara mateix a l'Arsenal li queden Burnley i Crystal Palace, al City li queden 3 partits, Crystal Palace, Bournemouth i Aston Villa, favoritíssim, òbviament, l'Arsenal per emportar-se el títol.
1: El Play Football d'aquesta setmana, que hi ha?
2: Una llista de 50 jugadors que encara no han renovat o no han signat amb cap altre equip.
1: Ep. Uau, superinteressant.
2: Que en mes i mig acaben contracte.
1: I demà podem fer una petita secció que jugues? Home, 50?
2: 50 no. Us dic una cosa, porters hi ha molt pocs. N'hem trobat només 2 de porters. Bueno, interessants, eh?
1: Val.
2: Però defenses...
1: 50 jugadors que acaben contracte.
2: Que acaben contracte i que fins ara no s'ha fet oficial. Ni que hagin renovat, ni que hagin signat.
1: Ara si Deco ens està escoltant, se li han fet els ulls com l'emoji aquell de WhatsApp, eh? Se li han obert així.
2: Hi ha centrals esquerres, hi ha laterals, hi ha migcampistes, davanters...
1: Demà en parlem amb el que t'hi jugues.
2: Com vulguis.
1: I teniu disponible el Play Football a la pàgina web de la cadena SER. Fabio, t'ho has passat bé o no al programa?
10: Sí, molt.
1: Que tens 13 anys?
10: Sí.
1: Per què et dius Fabio?
10: Per l'entrenador del Milan, Fabio Capello.
1: Ostres, flipes o no? És que el seu pare és molt fan del Milan. Ho sé pel teu tiet.
10: Sí.
1: Fabio ha vingut avui saltant-se escola amb permís del seu tutor, perquè sap la passió que tens pel periodisme.
10: Sí.
1: Què fas els caps de setmana?
10: Pues mira, jo entre setmana, a principis de setmana, miro els partits de futbol modest de Catalunya que hi ha, i els que em pilla a prop de casa, perquè a molts no puc anar perquè estan lluny, no em poden portar això. I aleshores sol·licito acreditació, escric correus dient el que faig perquè sol·licito l'acreditació, i aleshores pues, vaig als partits, gravo una prèvia, o sigui, sempre vaig una hora abans als partits, gravo una prèvia, després gravo els millors moments del partit, i al final del partit faig entrevistes a 2-3 jugadors que em preparo les preguntes i els entrevisto.
1: I on les penges, aquestes imatges?
10: A TikTok i a Instagram.
1: Quin és el canal de TikTok
10: que tens? El TikTok és Football Generations i a l'Instagram fabio.pintauro/foot.
1: I això és perquè t'agrada?
10: Sí, perquè m'agrada el periodisme i perquè també prefereixo anar 4-3 camps al cap de setmana que no estar avorrit a casa.
11: Que bo.
12: Carai, tu.
13: Impressionant.
11: Tens una vocació meravellosa, cuida-la, ja ho estàs fent, i realment, i què et diuen els jugadors quan et veuen tan jove? Ja
10: no, va... molts em pregunten quants anys tinc, i aleshores els hi dic i es queden com al·lucinats.
1: 13 anys.
10: Sí.
1: Què fas, segon de secundària?
10: Sí, segon d'ESO, sí.
1: Segon d'ESO. Flipes o no?
12: Sí.
1: Bueno, aquí tens una llegenda de la ràdio, el Saissó, quants anys portes?
14: 45.
1: 45 anys a la ràdio. Xavi, amb la teva experiència, ara que estàs a les portes de la jubilació, quan veus a un nen com el Fabio, que fa això els caps de setmana i que té aquesta vocació...
14: Fantàstic, és el que ha de tenir. Vocació, ganes, voler fer les coses i tirar endavant. Jo l'animo a que segueixi fent-ho. Jo crec que el camí és el correcte.
10: Gràcies.
1: T'ho has passat bé al programa?
10: Sí, molt.
1: Ha vingut a veure el bar i després a escoltar el que t'hi jugues amb el seu tiet, amb el Ramon. I quin partit tens previst veure aquest cap de setmana o encara no ho saps?
10: Aquest cap de setmana encara no ho sé perquè ara miraré quins són els play-offs de Tercera Federació.
11: Clar.
10: I miraré si puc anar al Badalona.
1: El Bruno està flipant.
14: Hi ha un hospitalet Badalona, eh? Tercera Federació. La play-off. Eh?
1: Mira el Bruno, la cara
2: que
1: fot.
2: Estic al·lucinant perquè hi ha l'amor pel futbol, l'amor per aquesta professió nostra... I, a més, la personalitat que has de tenir per dir-li a un tio de 30 anys vaig a fer-te una entrevista, em sembla acollonant.
12: Un tio que s'acaba de supercar.
1: Hem de cuidar perquè ens substituiran a nosaltres.
11: Cuida la llina,
1: Sí, a mi també.
12: Que vídeo.
1: Vols riure una mica? amb el Seixó ho faràs.
13: Tres tocs i el Seixó.
15: Tiqui, tiqui, miau, miau.
14: Mira, futbol d'Argentina, categoria regional. Entrevisten el crac del partit, l'MVP del partit. Jo no he estat capaç de saber què és el que diu. Atenció.
16: Estamos con Coche, Coche, la figura del partido. Contanos, Coche, què tal el partido.
14: No pot ser.
5: No,
17: és una nota de WhatsApp a velocitat
5: 2. No.
17: I jo estic entenent tot.
5: Gràcies per escoltar-nos. Busqueu l'aigua potable.
1: El Lluís Herrero se'n porta la samarreta d'en Sofà.
5: Lluís? Sí.
1: Demà escolteu això, amigo.
18: 2, la 1 en Canàries. Hora 14. En la SER. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
19: ¿Qué tal? Buenas tardes. A la espera del resultado de las PCR realizadas a los españoles que guardan cuarentena en el Gómez Ulla, la ministra de Sanidad, Mónica García, confirma que los 14 se encuentran bien, que siguen asintomáticos y que su cuarentena va a durar hasta el próximo 17 de junio.
20: Los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien. Ahora a las 12:30 vamos a tener, desde el Ministerio de Sanidad, van a tener una reunión con ellos para actualizarles la información. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
19: El gobierno ha confirmado hace unos minutos que los últimos pasajeros que quedan en ese barco volarán todos a Países Bajos, una operación de evacuación que va a quedar finiquitada esta misma tarde. De hecho, se espera que el Ondius zarpe hacia Países Bajos a las 7 de la tarde, hora canaria. En Granadilla de Abona está nuestro compañero Pablo Gandía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
21: Buenas tardes. Finalmente, el avión de Australia no aterrizará en el aeropuerto de Tenerife Sur. Será la segunda aeronave de Países Bajos la que traslade a los 4 pasajeros australianos, además de un ciudadano del Reino Unido y un neozelandés. En ese vuelo también se va a repatriar, aparte de la tripulación de países del entorno de Oceanía y de Asia, que no son indispensables para que el Ondius continúe rumbo a Rotterdam. Será previsiblemente a las 7 cuando salga de este puerto de Granadilla de Abona. Allí será desinfectado y se bajará al fallecido a bordo. El puerto de Granadilla también será saneado a fondo, acorde a los protocolos. En unas horas comenzarán los desembarques de los pasajeros que quedan a bordo del Ondius.
19: El capitán del barco acaba de difundir un vídeo en el que dice que este viaje no ha acabado en Canarias.
22: Our responsibility does not end there.
19: Dice que su responsabilidad no finaliza en las islas y agradece a la tripulación y también a los pasajeros su actitud durante estos difíciles días de travesía. Luego regresamos a Tenerife y estaremos también en Madrid, en el Hospital Gómez Ulla, y con Pablo Morán vamos a dibujar el mapa de este brote, con 2 casos positivos entre los evacuados, uno en Francia, una pasajera francesa, y el otro en los Estados Unidos, donde uno de los pasajeros ha dado positivo, positivo no concluyente, y está a la espera de una segunda prueba. También escucharemos las reacciones políticas. Hoy la ministra de Sanidad ha evitado seguir chapoteando en la polémica con el gobierno de Canarias, con el presidente Clavijo y su gobierno, cuestionando el operativo que ha recibido, recordemos, elogios en las últimas horas de la OMS y de la Unión Europea. Clavijo llegó a decir que ratas infectadas podrían llegar a la costa. Unas declaraciones que Sanidad desmontó con un informe técnico que concluye que los ratones que se infectan de antivirus no pueden nadar. Clavijo esta mañana en la antena de la SER en Canarias ha dicho que el gobierno le ha ridiculizado.
23: Han querido pues ridiculizar la posición de las ratas. A ver, en la circular del propio Ministerio de Interior, ellos reconocen que el antivirus es un virus transmitido principalmente por roedores. Y en la propia nota que el secretario de Estado nos dicen que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio. Si es que hubiera una remota posibilidad, no lo descarta.
19: Clavijo,
23: no es esperable.
19: Anuncia su comparecencia en el Parlamento Canario para este próximo miércoles. Recta final de las elecciones en Andalucía. Esta noche, segundo y último debate electoral en Canal Sur. Y día también con encuestas. La de 40dB para la serie El País asegura que Juan Manuel Moreno podría llegar a la mayoría absoluta gracias fundamentalmente al estancamiento de Vox. La encuesta confirma el retroceso del PSOE de María Jesús Montero. En la serie, en la ronda de entrevistas electorales, hoy Ángels, en Hoy por Hoy, ha hablado con José Ignacio García de Adelante Andalucía, que mejora resultados según nuestra encuesta y que cree que todavía hay partido.
24: Estamos ampliando el espacio, no quitándole. A mí no me interesa de verdad quitarle voto a Izquierda Unida y Podemos. Yo les deseo lo mejor. Yo lo que quiero es que más gente vote a la izquierda, y creo que eso, para eso sí está sirviendo Adelante Andalucía. Principalmente hay como dos cuestiones que nos diferencian. Una es que nosotros somos un partido andalucista y por otro lado que nosotros, bueno, pues tenemos una relación más independiente con el PSOE, siendo muy consciente de que evidentemente sumaríamos para echar a la derecha.
19: Sonido del día, las palabras de Keir Starmer tras su fracaso electoral de la semana pasada en las elecciones celebradas en el Reino Unido. Starmer no dimite, promete un cambio radical como respuesta a las voces críticas dentro del laborismo y promete también un mayor acercamiento a Europa.
0: I know I have my doubts.
4: Sé que hay dudas y que necesito demostrar que están equivocados. Lo haré. Sé que hay personas frustradas por la situación de Reino Unido, frustradas por la política y algunos frustrados conmigo.
19: Y por supuesto, Barcelona, que se prepara para celebrar el título liguero del Barça. Todo listo a partir de las 5 en punto de la tarde. Nils, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, pues todo listo porque hoy en Barcelona a partir de las 5 de la tarde se celebre la Rúa de Campeones del Barça, que ayer consiguió su 20º título de Liga Española, el segundo consecutivo en la era de Hansi Flick. Lo va a hacer en un recorrido que saldrá del Camp Nou a las 5 y volverá también al mismo punto, al Estadio Azulgrana, alrededor de las 9 de la noche. Una rúa en la que va a estar Hansi Flick, que pese al fallecimiento de su padre en las últimas horas, ha querido quedarse en la ciudad para celebrar el título junto a sus jugadores, su staff y también la afición.
19: Nos vamos ya hasta la redacción de informativos.
18: Hora 14, con Javier Casal.
19: Y con más noticias de este lunes, Javier Liébana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Se acaba de conocer, el Supremo desestima la libertad provisional de Koldo García, como había pedido su abogada al término del juicio. Sobre vivienda, los alquileres en España encadenan una década de subidas anuales constantes. Según los datos publicados esta mañana por el INE, se han disparado casi un 23% en 10 años. Y además, la justicia ha condenado a 2 años y 10 meses de cárcel a los padres que retuvieron y maltrataron a sus 3 hijos en un chalet de Oviedo durante 4 años, la conocida como Casa de los Horrores. Han sido condenados por violencia psíquica habitual, pero quedan absueltos del delito de detención ilegal.
19: Nos queda el tiempo, más tormentas para esta tarde, Jordi Carbó.
8: A lo largo de la tarde, las tormentas se descargarán con intensidad, pero durante poco rato, en el norte de Extremadura y de la Comunidad de Madrid, en cualquier punto de Castilla y León, también de Galicia, en la Cordillera Cantábrica, en La Rioja y Navarra, también en los Pirineos. En algunos casos con mucha agua en poco tiempo, pero serán poco persistentes. En todos estos sitios, ambiente fresco, más sol que nubes en el resto del país. En el Mediterráneo, con viento a ratos un poco fuerte de poniente, que hará que las temperaturas máximas en la Comunidad Valenciana o en Murcia se acerquen a los 30 grados.
19: Con la producción de Aldo Gómez y con Alicia Fernández y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
18: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
25: Els carrers de Barcelona es preparen per celebrar la Lliga del Barça. Des del Camp Nou i passant per Travessera de les Corts, carrer París, Balmes o el Passeig de Gràcia, la rua comença a les 5 de la tarda. A un dia per la primera vaga total, escoles i instituts, la consellera d'Ensenyament obre la porta a millorar l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que rebutgen la resta de sindicats, els convocants de les protestes.
26: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació.
25: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ratifica la seva confiança en el major dels Mossos, Trapero, i assegura que la seva decisió d'infiltrar 2 agents en una assemblea de professors és operativa i no política i que ja l'estan revisant.
27: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes.
25: I l'empresa de defensa més important d'Espanya i una de les més grans de l'IBEX, Indra, contractarà 1.500 persones a Catalunya per ampliar el seu negoci.
28: El talento que se encuentra en Catalunya les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
25: Ho ha anunciat el president de la companyia al costat del president de la Generalitat, que veu en el sector militar un dels motors de l'economia catalana. Tot això en aquesta setmana en què quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. Fa molt poca estona han declarat els últims acusats, en concret empresaris que han defensat així els pagaments al primogènit.
29: La clave de todo es que te presenten a quien tiene el terreno. Uh-huh. Eso es la clave. O sea, y eso se paga a un precio.
30: Pujol estaba informado no solamente en Cataluña, se metía en todas partes.
25: Ara el que queda és el tram final, decisiu amb les conclusions de totes les parts i saber si es rebaixen o no les penes.
31: El tribunal que va a suspender unos minutos antes de entrar en la fase de conclusiones porque ya hemos terminado toda la práctica de la prueba.
25: Anirem de seguida a l'Audiència de Barcelona i també a la de Tarragona. Avui comença el judici d'una de les grans causes corruptes de la dècada passada, el cas Innova, amb exdirectors del CatSalut i l'ICS acusats de desviar diners de la construcció de l'Hospital de Reus. Tot això en un dilluns de sol i xàfecs de tarda. Jordi Carbó.
8: Fins demà, no esperem que les tempestes tornin a afectar el conjunt de Catalunya. Mentrestant, aquesta tarda, com ha estat al matí, temps radiant, sol, bona visibilitat, un cel ben blau i temperatures agradables, fins i tot amb ambient una mica càlid a algunes comarques. En el conjunt de Catalunya, màximes de 20 a 25 graus, però el Pla de Lleida i sobretot el prelitoral de Barcelona, especialment cap al Vallès, al Baix Llobregat i llocs propers, màximes que podrien superar amb facilitat els 25 graus. També durant la tarda, vent moderat de ponent, ratxes de fins a 50 km per hora, i entre aquesta tarda i la pròxima nit, una mica de pluja a les valls encarades al nord del Pirineu, també cap al nord de l'Empordà. I demà les tempestes durant la tarda guanyaran protagonisme a la major part de Catalunya.
25: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins dos quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
18: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
25: Què tal? Bona tarda. Queden menys de 3 hores perquè comenci la rua de celebració de la 29a Lliga del Barça pels carrers de Barcelona. Adrià Saldavila, com estàs? Cansat?
2: Bona tarda. No, cansat encara no, de moment. Festa de moment agradable pel títol de Lliga i ja preparat per la gran caminada que ens espera aquesta tarda amb la Rua.
25: Tot comença a les 5 des del Camp Nou i el recorregut és tota l'Eixample Esquerra una mica fins a arribar al Passeig de Gràcia, no?
2: És correcte, la Rua arrencarà a les 5 des del Camp Nou, passarà per Travessera de les Corts fins al carrer Numància, girarà pel carrer Berlín i el carrer París fins a arribar a Balmes. Baixarà cap a Gran Via i fins al Passeig de Gràcia, on allà s'aturarà uns minuts davant de la Pedrera. Després enfilarà al Passeig de Gràcia, tombarà per Provença fins a Ribau, novament al carrer París i l'Avinguda Sarrià fins a arribar altra vegada a Travessera de les Corts. I d'allà fins al Camp Nou, on acabarà al mateix punt on haurà començat. En total, entre 3 i 4 hores de ruta per celebrar el 29è títol de Lliga del Barça pels carrers de Barcelona amb la seva afició.
25: Una rua que afectarà força la mobilitat del centre, sobretot pel que fa al bus. Hi ha 34 línies afectades, les podeu consultar. L'Ajuntament el que recomana és anar amb metro. El transport públic es reforçarà amb més personal a les estacions situades en tot aquest recorregut. I aquí, a la SER, ho podreu seguir, aquesta rua en directe a la Ventana i també a la SET amb en Joan Tejedor i l'Anna Puigvoltes. Tot això després d'una nit de festa que començava així.
3: Final! Final! El Barça és campió de Lliga!
25: Amb aquest 2-0 contra el Madrid, així el narrava el Santi Ovalle i l'equip del Que t'hi jugues Barça, festa, petards al camp, poc després ja, com que la Font de Canaletes estava en obra, la festa, en obres, la festa, els aficionats la van fer a la plaça Catalunya. On hi van aparèixer Marc Casado i Alejandro Valde. I després també aquesta nit s'ha vist a Pedri, a Valde, a Dani Olmo, en Bicing, un cop més per la ciutat.
5: Otra más, chavales. ¡Se Pedri, Pedri!
9: ¡Ole! ¡Qué grande!
10: ¡Se Pedri!
9: ¡Qué grande, Pedri!
25: I la festa després s'ha allargat per alguns jugadors a la discoteca Boris, però sobretot a l'U de Gas. Aquest era el moment en què hi entrava Joan Laporta, que mai falla a l'Uz de Gas. Jordi Martí, cap d'Esports de Ser Catalunya, què tal?
11: Molt bé, bona tarda.
25: Tu eres al Boris, a l'Uz de Gas, on has anat a celebrar-ho?
11: Jo he mirat de descansar les hores que hem pogut, que encara queda molta feina.
25: Escolta, amb aquesta lliga, per què passarà la història, sobretot? Perquè hi ha molts motius. La del retorn al Camp Nou, la que es guanya davant el Madrid, o per Hansi Flick, per l'equip, en definitiva?
11: Jo diria d'entrada que per un fet singular, que és guanyar una segona lliga amb tanta gent de casa. Per mi aquest és un fet singular.
25: Masia, no?
11: La Masia. Tanta gent de casa, tanta gent formada a les categories inferiors. Per tant, Hansi Flick té aquesta matèria primera. Aquesta matèria primera que va sortir al rescat del Barça quan el Barça era un club amenaçat per la fallida econòmica i la fallida esportiva. I després la figura de Hansi Flick, que la seva gestió és fonamental per explicar aquest èxit, perquè Hansi Flick el que fa una mica és cohesionar i fer entrar en comunió tots els sectors. Els seguidors, el vestidor, l'staff tècnic, la direcció esportiva i la presidència, a través de la figura de Hansi Flick, s'entra en una comunió i això ha permès, diguem-ne, gràcies a aquests dos vectors tan singulars, explicar en bona part aquest èxit del Barcelona, que encara ho és més, Joan, si tenim en compte l'adversari que tens davant. Perquè les coses també es mesuren a partir dels adversaris. No li està anant bé, però recorda que l'any 2024 aquest Madrid, que és l'adversari principal del Barça a la Lliga, venia a guanyar la Champions i havia fitxat a Mbappé, aleshores, el millor jugador del món.
25: Doncs la celebració d'aquesta 29a Lliga a partir de les 5 de la tarda, després de la nit llarga d'ahir amb tots els aficionats. Gràcies, Jordi Martí.
11: A tu, adéu-siau.
18: Hora 14, amb Joan Bofill.
25: Falta un minut per un quart de tres. Demà arriba la primera gran vaga a tots els instituts i escoles de Catalunya d'un total de més de dues setmanes amb aturades. I davant d'això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, hem sabut que es vol trobar amb tots els sindicats, tant els que subscriuen aquest acord com els que el rebutgen i que mantenen tota aquesta convocatòria de protestes fins a final de curs. Anem fins al Palau de la Generalitat. Soledad Domínguez, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Joan.
25: El que diu la consellera Esther Niubó és que volen buscar vies per reconduir aquest acord. Per tant, estan disposats a moure's una mica.
1: El govern dona la màxima importància a la reunió de la mesa que farà en aquest dijous i que, segons que ha confirmat CERC Catalunya, presidirà la mateixa consellera Niubó, que fins ara havia delegat les negociacions en el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez. Sense avançar fins a quin punt el govern té marge de maniobra per oferir millores respecte a l'acord que va signar amb Comissions Obreres i amb UGT, un acord que continuen defensant, Niubó sí ha deixat clar que volen trobar vies per reconduir la situació actual.
10: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Els sindicats que mantenen les mobilitzacions estan a l'espera, ens diuen que els concretin l'ordre del dia de la trobada, perquè asseguren això ja donarà alguna pista de fins a quin punt el govern està disposat a posar millores concretes sobre la taula, tant pel que fa als sous dels docents com als recursos per l'escola inclusiva. Els que sí van signar el pacte recorden que l'acord sempre ha estat obert i que són benvingudes totes les millores que es puguin afegir. Fons del govern ens diuen que no es tracta de reobrir la negociació de zero, però sí d'explorar quines millores es podrien fer per convèncer els sindicats que fins ara s'han mantingut al marge d'aquesta entesa.
25: Soler, recordem que demà és el primer de tres dies de vaga totals, però també a partir de demà comencen aturades per territoris. No? Explica'ns una mica el calendari.
1: Sí, demà tenim vaga de professors, escoles, instituts públics de tot Catalunya, però atenció també del personal d'administració i serveis i per primera vegada en aquesta onada de protestes també dels docents de l'escola concertada. Aquest sector, el de l'escola concertada, han fet la seva negociació de millores retributives i de condicions de treball en paral·lel. De fet, ells mantenen les negociacions obertes, tenen una altra trobada amb el departament el dia 15, però igualment consideren que cal donar un toc d'atenció i per això demà se sumaran a aquesta vaga convocada a nivell global a tot Catalunya. Una vaga que molt probablement a primera hora del matí ens deixarà talls de trànsit a diferents punts perquè els professors volen fer-se notar. La resta de la setmana, fins divendres, tornarem a aquella fórmula de que hi haurà vaga, però només en alguns territoris, una fórmula que s'anirà repetint durant les properes dues setmanes. Això vol dir que si mirem el calendari, per no començar a fer el repàs de quan per aquí, el sí. Que sí que han de tenir clars les famílies és que cada setmana, fins a la primera de juny, doncs, de dies lectius normals, sense cap alteració, podrem tenir un màxim de dos dies a la setmana perquè la resta hi haurà mobilitzacions. I si res no canvia en aquesta reunió, que està convocada per dijous, ens hem de preparar per una primera setmana de juny, doncs, que serà de vaga tots els dies de la setmana, fins a acabar en divendres amb una nova mobilització a tot Catalunya.
25: Doncs demà ho explicarem. Gràcies, Sole.
1: Fins ara.
25: I sobre la polèmica sobre la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea sindical de professors per organitzar aquestes protestes. La consellera d'Interior, Núria Parlon, és a qui tant el president Illa com la pròpia consellera d'Educació s'hi han remès perquè en doni explicacions, doncs avui el que ha fet en un acte sobre incendis és assegurar que ratifica la confiança en el major Trapero i que aquesta decisió és una decisió policial, operativa i no política. Andrea Villòria.
12: Exacte, la consellera Núria Parlon ha tornat a ratificar la seva confiança en el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha insistit que no va ser d'ell la decisió d'infiltrar agents d'informació dels Mossos a una assemblea, que no ho sabien perquè no és una decisió política sinó operativa. Una decisió que ara revisaran obrint la porta d'apurar també responsabilitats dins el cos.
13: La confiança en el major Trapero existeix, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta
27: aquesta decisió.
12: Fons de la Comissaria d'Informació asseguren a la CERC que aquestes infiltracions són un mecanisme habitual en conflictes laborals. Ho fan a efectes de preveure un dispositiu en cas, per exemple, de talls de carreteres. La consellera d'Interior presidia aquesta tarda la Comissió de Seguretat i Justícia i tenia una trobada prèvia a les 4 amb periodistes que s'acaba d'anul·lar.
25: Els socis de govern, però, continuen reclamant el cessament del major Josep Lluís Trapero. Ho ha fet avui Esquerra Republicana amb la negociació per uns nous pressupostos pel mig, Laura Pons.
0: Si Esquerra fa equilibris perquè demana el cap del director dels Mossos...
4: Que el govern assumeixi les responsabilitats, ja sigui en forma de dimissió o en forma de cessament del senyor Trapero.
0: Però no ho condiciona els pressupostos, diu el seu portaveu Isaac Albert, que si el govern no l'acaba cessant serà un problema per ells, per l'executiu, que no afectarà els republicans.
4: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: Per tant, separant carpetes, una cosa és la crisi d'educació i l'altra la dels pressupostos, i sobre l'acord amb educació, els 17 dies de vaga que tenim per davant, els de Junqueras eviten valorar-lo. No direm si és un bon o mal acord, asseguren. El que està clar, diuen, és que hi ha un error estratègic i que el pacte actual, el pactat amb Comissions i UGT, no soluciona el problema de fons.
25: Ara són gairebé les 2:20 i aquest dijous quedarà vist per sentència el judici a la família Pujol. Andrea Villòria, què tal? Com estàs? Bona tarda.
6: Hola, bona tarda, Joan.
25: Fa res, han acabat de declarar tots els acusats d'aquest judici, els darrers, que són els empresaris acusats de pagar comissions al primogènit, i ara el que queda és el tram final, el decisiu amb aquestes conclusions a totes les parts i saber si es rebaixen les penes o no. I l'última hora és que la Fiscalia manté totes les penes per tots els acusats.
6: Exacte, fa només uns minuts, no només la Fiscalia, sinó també l'Advocacia de l'Estat. En definitiva, les acusacions han elevat a definitives les seves conclusions. Això vol dir que mantenen la petició de penes contra els Pujol. Van de 29 anys de presó pel fill gran, Jordi Pujol Ferrussola, 17 per la seva exdona, 14 per Josep Pujol, el segon fill gran, i 8 per la resta de fills, Marta, Mireia, Oriol, Pere i Oleguer, Pujol, Ferrussola. També pels empresaris. El jutge ha anunciat, a més, l'arxiu per l'expresident Jordi Pujol.
31: I dictar en los próximos días un auto de sobreseimiento libre del señor Jordi Pujol Solís.
6: Abans, els empresaris, Joan, a qui la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat els acusen de blanqueig i falsedat per presumptes comissions il·legals a Jordi Pujol Ferrussola i els demanen 5 anys, ells ho han negat. Primer, perquè diuen que li pagaven comissions perquè feia feina d'intermediari.
29: La clave de todo es que te presenten a quien tiene el terreno. Uh-huh. Eso es la clave. O sea, y eso se paga a un precio.
30: Pujol estaba informado no solamente en Cataluña, se metía en todas partes y él nos dijo que había... una venta en
6: i segon, perquè la majoria eren negocis privats i els contractes públics que van firmar no eren majoritàriament amb Convergència.
31: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época del tripartito.
14: ¿Con quién contrató más Grupo Copisa?
30: Con los socialistas, pero mucho más.
14: Mucho más con los socialistas.
6: Empresaris, Joan, que han criticat que se'ls barregi amb la corrupció, a més en una causa que ha durat 12 anys i en la qual, o a causa de la qual, alguns han hagut de canviar de feina perquè eren promotors immobiliaris i acusats de blanqueig als bancs els han negat crèdits durant tots aquests anys.
25: I a l'Audiència de Tarragona avui comença un altre judici d'un dels casos de corrupció més sonats de la dècada passada a Catalunya, el cas Innova. El focus al pagament de factures milionàries i no justificades amb la construcció de l'Hospital de Reus pel mig i els principals acusats, els directors del CatSalut i de l'ICS en aquella època i també l'arquitecte d'aquell nou hospital. Seguint aquest judici, Eva Hidalgo.
15: Primera jornada d'un cas que investiga presumptes irregularitats comeses al conglomerat d'empreses municipals, ja dissolt. Avui s'aborden les qüestions prèvies de la peça principal que investiga el pagament de factures pel valor de més d'un milió d'euros a l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, i a un arquitecte per tasques d'assessorament en la construcció del nou Hospital Sant Joan. Segons la Fiscalia, els contractes no van seguir la normativa de contractació pública i no es van justificar els treballs realitzats. La investigació d'aquesta macrocausa va començar el 2012 i 14 anys després arriba als jutjats amb 8 persones i 2 societats mercantils acusades. S'enfronten a penes de presó d'entre 7 i 10 anys pels delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, falsedat documental o tràfic d'influències.
25: I encara sobre corrupció, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 3 dels acusats en una de les branques del cas Mercuri per la corrupció a l'òrbita socialista de Sabadell fa quasi 15 anys, en concret al voltant de l'exalcalde Manel Bustos. Avui els jutges han condemnat, entre altres, el seu tiet, Melquíades Garrido, una multa per haver ordit una trama per evitar pagar impostos a l'ampliació d'un concessionari. I també avui hem conegut una multa de la Comissió Nacional del Mercat de Valors contra Gerard Piqué i un empresari, José Elías Navarro, per l'ús d'informació privilegiada per comprar unes accions. La sanció arriba als 200.000 euros, Jordi Fàbrega.
7: La Comissió Nacional del Mercat de Valors considera que tant Gerard Piqué com l'empresari José Elías han comès una infracció molt greu de la normativa. Segons expliquen avui en una resolució que publica el Butlletí Oficial de l'Estat, Elías va informar a Piqué de la intenció que tenia de presentar una oferta per comprar Espai Global Services i ho va fer dos dies abans que la seva empresa anunciés pública i oficialment aquesta operació. Això va permetre que Piqué comprés accions d'Espai i les vengués una setmana més tard a un preu molt més alt. Per això, segons publica avui el BOE, la CNMV imposa a Elías una multa de 100.000 euros i a Gerard Piqué una altra de 200.000 euros.
25: En minut i mig repassem més notícies.
8: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
16: A La Teva Renda mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
17: Torna la Fira Verd Lloc, la Fira de l'Alimentació Saludable, Sostenible i de Territori de Ponent. El diumenge 17 de maig, a Belllloc d'Urgell, demostracions de cuina en directe amb Maria Nicolau, Mercè Camins i Sergi Caelles. Activitats familiars, tastos i dinar popular de cassola de tros, gentilesa de Plus Fresc. Diumenge 17 de maig, Fira Verd Lloc, a Belllloc d'Urgell. Més informació a firaverdlloc.cat i a @firaverdlloc.
19: Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Com a meravelles,
20: estrelles... Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
21: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
22: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
20: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bofill.
25: 2:26, anunci empresarial molt important avui. Indra vol contractar 1.500 persones a Catalunya en el pròxim any i mig per ampliar el seu negoci de seguretat i defensa. Ja vam explicar fa uns dies com la Generalitat aposta pel sector de la guerra, en aquest cas el sector de la defensa, com un dels motors de creixement de l'economia catalana, i avui s'ha vist en aquest anunci d'aquesta gran empresa de l'IBEX al costat del president Salvador Illa. Ha estat en un acte que ha seguit en Pol Valero. Bona tarda, Pol, explica'ns.
23: Bona tarda, Joan. Sí, el gegant de la defensa Indra ha presentat avui el seu pla estratègic per Catalunya, que pretén passar de 3.500 treballadors a 5.000 de cara a l'any vinent. També vol augmentar un 50% el seu volum de negoci en camps com la ciberseguretat, la ciberdefensa, els vehicles terrestres i les comunicacions espacials. Ho ha explicat José Vicente de los Mozos, conseller delegat del grup.
24: El momento es ahora. Catalunya i Espanya tienen una gran oportunidad en un momento geopolítico de tener una empresa de defensa y tecnológica a la altura de lo que somos, una referencia en Europa.
23: El govern i la mateixa Indra volen que l'empresa sigui tractora de projectes, és a dir, una gran companyia que guanya grans contractes públics i que després encarrega feines concretes a altres empreses més petites del país. De fet, avui han anunciat un acord de col·laboració amb una vintena de companyies catalanes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha agraït a Indra la seva aposta per Catalunya.
26: El compromís del govern de Catalunya d'acompanyar a tots vostès, d'acompanyar a Indra i d'acompanyar, per descomptat, el govern d'Espanya en aquest desplegament i implicació del teixit empresarial català en l'àmbit de la defensa i del nostre compromís europeista.
23: Paraules de fa pocs minuts en un acte on hi han assistit més de 200 empreses catalanes, pimes, start-ups, universitats i centres de recerca.
25: Gràcies, Pol. I ara ens situem al Parlament. Aquest matí s'hi ha fet la comissió d'investigació sobre la gestió de la DGAI, l'anterior Departament d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, que el govern va haver de remodelar després que s'hi destapessin pagaments indeguts extutelats i un desviament de 4,7 milions d'euros. aquesta comissió que ha seguit l'Oriol Soler. Oriol, el més important és que finalment el govern de Salvador Illa prescindeix de les dues entitats que, tal i com vam avançar a Ser Catalunya, havien gestionat aquestes ajudes, fins i tot després que es conegués l'escàndol.
1: Sí, exacte. Fins ara el CEBAP, que és el servei que feia el seguiment de les prestacions als joves, no només de la quantitat que havien de cobrar, sinó també de la seva situació vital en perspectiva social, estava gestionat per Resilis i Mercè Fontanilles. Ara el govern ha modernitzat el sistema d'ajudes, que recalcularan de manera semiautomàtica creuant dades de la Seguretat Social, i deixarà caducar el contracte que acaba desembre de 2026 per internalitzar el servei dins l'organigrama de la Conselleria.
2: I en aquest nou model, la necessitat de mantenir un servei externalitzat de seguiment de la situació econòmica dels joves deixa de tenir sentit. Des de Drets Socials i Inclusió assumirem la tasca de proporcionar l'acompanyament socioeducatiu als joves extutelats amb personal propi de la Generalitat i, per tant, de gestió directa.
1: Així ho explicava al Parlament la consellera Mònica Martínez Bravo.
25: Tot i que deixaran de gestionar aquest servei, aquestes dues fundacions, Resilis i Mercè Fontanilles, seguiran treballant per la conselleria en molts altres àmbits, no?
1: Sí, perquè són dos de les principals contractistes de la conselleria. Per fer-nos una idea de la importància que tenen, han facturat al departament més de 350 milions d'euros en només 3 anys. Fins ara portaven les ajudes extutelats, però també gestionen centres de menors, pisos tutelats o places de primera acollida. Aquests serveis es mantenen, però el fet de retirar les ajudes extutelats, en certa manera, és un correctiu del govern pels 4,7 milions d'euros en ajudes indegudes que va trobar la Sindicatura de Comptes. I una altra cosa important, Joan, és que avui hem trucat als treballadors del CEBAP, d'aquesta UT de Resilis i Mercè Fontanilles, i ens han dit que ningú els havia informat que deixarien de portar el servei i que se n'han assabentat pels mitjans de comunicació.
25: Gràcies, Oriol Soler. Doncs arribem a dos quarts. Continua la informació aquí a la SER i ja ho sabeu, a les 3, llapis de memòria. Fins demà.
3: Hora 14. En la SER. Con Javier Casal.
5: 2:30, 1:30 en Canarias. Sanidad confirma que esta misma tarde va a finalizar la evacuación de los últimos pasajeros del Ondius. Todos van a viajar finalmente en un único vuelo rumbo a Países Bajos.
9: Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano, y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las de desembarque de estos ciudadanos.
5: El capitán del barco ha grabado un vídeo en el que remarca que este no es el final del viaje.
10: Our responsibility does not end there.
5: El viaje no finaliza en Canarias. Desea el capitán que todos los pasajeros lleguen a sus casas sanos y salvos. De los pasajeros españoles ya sabemos qué cuarentena van a hacer en el Gómez Ulla, que va a durar hasta el próximo 17 de junio. Europa y la OMS celebran el diseño de la operación y Mónica García, la ministra, no ha querido entrar en polémicas con Fernando Clavijo, el presidente canario, cuyo gobierno insiste en cuestionar este operativo, donde han cambiado el tono y muchos en el Partido Popular en Madrid, pero también en Galicia, de pedir la dimisión de la ministra a decir, lo acaba de decir el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que el gobierno ha hecho una buena gestión.
11: Bueno, creo que se hizo una buena gestión, voto de menos que esta intervención decidida del gobierno central, que creo que era necesaria, no se producirá en otros momentos en que también hubiera sido muy bien vida sin tener que solicitarla repetidamente. Pero bueno, creo que onte se ve una imagen de gestión seria.
5: Ayer se dio una imagen de gestión seria. El brote de antivirus nos deja dos casos positivos entre los evacuados repatriados. Uno en Estados Unidos, otro una pasajera en Francia. En el caso de los Estados Unidos se trata de un positivo no concluyente, es decir, que debería ahora confirmarse con una segunda PCR.
3: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa.
5: Y esto es precisamente lo que más importa ahora mismo, situar la última hora del brote, esos dos positivos entre los pasajeros repatriados, aunque, como digo, en el caso del pasajero de los Estados Unidos que presentaba síntomas junto a otro ciudadano americano, ese positivo no se considera definitivo. ¿Por qué? Pablo Morán, jefe de Internacional de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, Javier, buenas tardes. Porque los resultados de la prueba que le han realizado a ese pasajero de Estados Unidos no son concluyentes. La prueba se mandó a dos laboratorios. En uno los análisis dieron un posible positivo. En el segundo, la conclusión valoración fue negativa. Así que ahora habrá que contrastar de nuevo la situación de este hombre, que es un epidemiólogo del Centro de Control de Enfermedades que se embarcó en el crucero en Cabo Verde para analizar los contactos con los casos confirmados. Tanto él como los otros 16 pasajeros norteamericanos, incluido otro que presenta síntomas, han llegado esta mañana al estado de Nebraska, donde se encuentra el único centro de cuarentena que el gobierno federal de Estados Unidos tiene en toda la nación, aunque no está claro dónde cumplirán esa cuarentena de 42 días. En Francia ya la están cumpliendo en un hospital de París los 5 pasajeros repatriados ayer. Con máximas medidas de control, ha señalado hace un rato la portavoz del gobierno francés, especialmente después de confirmar un positivo en ese grupo esta mañana, positivo por antivirus de la mujer que comenzó a sentirse mal ayer en el vuelo de repatriación a París, que empeoró por la noche y a la que se ha hecho una PCR esta mañana con ese resultado positivo. También se mantendrán bajo vigilancia 22 contactos identificados. En las últimas horas, Javier, también han seguido llegando pasajeros del barco a sus países, Alemania, Canadá, Irlanda, Reino Unido, a Países Bajos, a Grecia, aunque las autoridades locales no han confirmado ninguna incidencia más, ni más positivos, ni otros pasajeros con síntomas, aparte de esos 2 positivos en Estados Unidos y en Francia, de los que seguimos pendientes.
5: Esto fuera. En cuanto a los españoles que se encuentran, recordemos, cumpliendo su cuarentena en el Gómez Ulla, de momento la buena noticia es que todos están asintomáticos y estamos a la espera del resultado de las pruebas de sus PCR, que vamos a conocer seguramente en cuestión de horas.
9: Con respecto a las personas que están en el Gómez Ulla, los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla, he de decirles que se encuentran bien. Ahora a las 12:30 vamos a tener, desde el Ministerio de Sanidad, van a tener una reunión con ellos para actualizarles la información. Se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
5: Sanidad. Además, ya ha afinado la fecha de finalización de este confinamiento, que en principio sería, Marina Fernández, el próximo 17 de junio, porque la fecha de inicio es anterior a la entrada en el hospital militar donde te encuentras ahora mismo. Y el reloj de esa cuarentena, Marina, recordemos, se puso en marcha el pasado 6.
0: Así es, buenas tardes. Así que tienen 37 días más de aislamiento por delante si nada cambia. Todos están bien, a punto de cumplir esta tarde sus primeras 24 horas de ingreso aquí en el Gómez Ulla, que se está desarrollando entre medidas estrictas de seguridad, en una planta en la que solo están ellos, en habitaciones individuales, aisladas unas de otras, y a las que solo entra el personal designado para su atención exclusiva y siempre con equipos de protección individual, con EPIs.
9: En función de los días, nos podremos ir encontrando con personas que presenten síntomas y que presenten PCRs positivas. Por eso hemos tomado todas las precauciones y todos los mecanismos de seguridad para, de alguna manera, tratar a esas personas que inicialmente eran contactos con todas las medidas de seguridad como si fueran casos.
0: Hoy mismo ha confirmado la ministra Mónica García, vamos a conocer el resultado de las PCR de los 14 de Londius, dato clave. Si dan negativo y dentro de una semana se mantienen así, Sanidad va a evaluar de nuevo las condiciones de la cuarentena, que podría relajarse permitiendo, por ejemplo, visitas con todas las medidas de seguridad.
5: Quedamos pendientes, por tanto, de las noticias que nos lleguen desde el Gómez Ulla. En Granadilla de Abona, en Tenerife, el buque ha repostado ya durante la mañana y tiene previsto partir rumbo a Países Bajos alrededor de las 8 de la tarde, 7 de la tarde, hora canaria. Ahí en Granadilla, Pablo Gandía, todo va según lo previsto en esta segunda jornada del operativo de evacuación, y la novedad, como decíamos antes, es que el traslado de los que quedan se va a realizar en un único avión que saldrá esta tarde rumbo a Países Bajos. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, sí. No aterrizará en Tenerife Sur ese avión fletado por Australia, por tanto los pasajeros y parte de la tripulación del entorno de Oceanía y también de Asia serán trasladados hasta Países Bajos. El despegue está previsto sobre las 7 de la tarde, hora canaria, momento en el que también tiene vía libre autorización el Ondius para su regreso a Países Bajos. A primera hora de esta mañana se realizaba el repostaje. Durante estas horas se practica el avituallamiento para cubrir esas necesidades de la tripulación mínima indispensable que regresará con el crucero hasta la localidad de Rotterdam. A bordo, recordamos, viaja uno de los fallecidos, también un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud. Este puerto de Granadilla también será desinfectado acorde a esos protocolos. Por el momento no están desplegadas esas guaguas de la unidad militar de emergencia, tampoco la gabarra de traslados, y nadie va aislado con el equipamiento de protección individual.
5: Podéis seguir el minuto a minuto de estas operaciones en el directo de nuestra web, en la portada de cadenaser.com. 2:37. Luego está la vertiente política, con la bronca entre el gobierno central y el gobierno canario y el giro que ha dado el PP. El presidente Fernando Clavijo señalando ahora al gobierno por ridiculizarle, cuando quien realmente hizo el ridículo este fin de semana fue el propio Clavijo al hablar de la posibilidad de que llegaran a tierra ratas infectadas desde el barco. A eso siguió, recordemos, un informe de Sanidad en el que se desmentía con datos que los ratones que se infectan pues tengan esa capacidad de llegar a nado hasta la costa. Clavijo esta mañana en Hoy por Hoy Canarias.
6: Ellos han querido un poco ridiculizar y llevar a la anécdota y al meme. O sea, en fin, yo ya he explicado aquí. Había riesgos dentro del buque, riesgos para la sanidad canaria, porque podía ocurrir cualquier cosa, un mareo, un infarto, una caída. Tú imagínate si se produce algo en el buque, ¿cómo lo sacas y lo llevas a una sala de urgencias del Servicio Canario de Salud? Han querido, pues, ridiculizar la posición de las ratas. A ver, en la circular del propio Ministerio de Interior, ellos reconocen que el antivirus es un virus transmitido principalmente por roedores. Y en la propia nota que el secretario de Estado nos dicen que no es esperable que este roedor pudiera colonizar nuestro territorio. Si es que hubiera una remota posibilidad, no lo descarta.
5: Clavijo dijo además el sábado por la noche que no iba a autorizar el fondeo, algo para lo que no tiene competencias un gobierno autonómico. Esta mañana Clavijo también en esta antena de la SER ha preferido hablar de choque de gestión más que de choque político con el gobierno central, y en voz alta se ha preguntado por qué a los pasajeros evacuados no se les hizo una PCR antes de salir del barco.
6: Entendíamos que por la seguridad del operativo y, por supuesto, la ciudad de Canarias y la seguridad de Canarias, el test antígeno se tenía que haber hecho antes. Es más, a los que están ahora en el buque se les debía haber hecho también y que van a bajar hoy.
5: Mariola Lourido, jefa de Sociedad de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes.
5: Bueno, hemos escuchado a Clavijo, ¿no? ¿Qué dice Sanidad sobre estas pruebas que, recordemos, difieren bastante de aquellos test rápidos que nos hacíamos con el coronavirus, ¿no? Sobre todo en cuanto al tiempo de obtención de los resultados.
7: Bueno, pues que en el barco no se realizaron PCR porque no se puede técnicamente y además porque no había motivos epidemiológicos. Las PCR, las conocimos con el COVID, son pruebas de microbiología molecular que se hacen en un laboratorio. No son automáticas, no son test rápidos, son muy precisas para detectar la infección, aunque no haya síntomas, y detectar qué tipo de virus, en este caso la cepa de los Andes. Imposible hacerlo a bordo, como dice Clavijo. Después de tomarles muestras a los pasajeros, ya en España, en el hospital, se enviaron al Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda para hacer efectivamente ya las pruebas sanitarias.

0: Encetem el llapis de memòria de l'activista Carles Segués amb el Jorn dels Miserables, de Lluís Llach, que és una cançó que forma part del disc I si canto trist, publicat l'any 1974, i que ens sembla, Carles, que tu vas tenir l'oportunitat de gaudir-la un parell d'anys més tard, més o menys, concretament l'1 d'abril de 1976, quan el Llach va actuar a l'antic pavelló Sant Josep de Badalona. Quins records en tens d'aquell concert? Sí.
1: Hauria pogut triar moltes cançons o d'en Llach.
0: Això passa, això passa.
1: Altres, té el que en dèiem els cantautors, el que en dèiem recitals en aquell moment, no? Però aquesta la recordo molt perquè hi havia hagut alguns fets importants polítics uns dies abans i estava gairebé segur, semblava que s'havia de suspendre, que passava a vegades que suspenien actuacions, i va ser molt, no es va suspendre, va ser molt vibrant, molt fort, i me'n recordo d'aquest, concret aquesta cançó. Que
0: va ser la primera, pel que he pogut veure, he llegit una crònica de la revista Badalona d'aquell dia que l'assignava Joan Roura.
1: Ui, hombre, ara el nostre enviat a Orient.
0: I explicava que va ser amb la que va obrir aquest concert que del canto un duro que no suspenen.
1: Exacte.
0: Per això entenc que...
1: I me'n recordo que el piano de Lluís Llach anava, que vibrava, que tot feia tremolar tot el pavelló, no? Vull dir, va ser... És d'aquelles que et queden un record, no? I per això he pensat, doncs, si hem de triar una, triem aquesta, no?
0: Que el Joan Roura també explicava que allò era, vull dir, banderes de l'estelada i corrinyes... Clar, no feia ni un any que s'havia mort el Franquito.
1: Exacte.
0: O sigui, allò més que un concert també era un acte polític. Allà estàveu tots los rojos judeomasónicos, estàveu tots allà.
1: No faltava ni un, sí. Era quan anaves a aquests concerts, que ara en diem concerts, en aquell moment en dèiem recitar. Quan hi anàvem era només, no, anaves a escoltar el cantant i tal, però també anaves a fer un acte polític, i era un lloc on podies expressar, demanar llibertat, demanar amnistia, demanar igualtat, totes aquestes coses, i llavors hi havia totes les banderes possibles que tothom portava, i tota la... era alguna cosa més que un espectacle musical, que també ho era, perquè que tots aquests cantants d'aquests moments, doncs, tots són bons, o han sigut bons, o el que sigui.
0: I quan va acabar el concert, va haver-hi gresca amb la policia,
1: no,
0: o tothom
1: que
0: va quedar seva tranquil·let?
1: Jo crec que...
0: En
1: aquest no.
0: En altres sí.
1: En altres sí, era a vegades el sortir, doncs, que sorties animat, o encara més engrescat, més motivat, i a vegades sí, havia, doncs, esperava, ja per fora també hi havia qui esperava la sortida, també, i acabaves, doncs, vam de fer corredisses, no?, una miqueta.
0: Tu has corregut, davant dels
1: grisos? Sí, bastant, al davant i per totes bandes. I alguna vegada darrere, també,
0: Has pillat?
1: No, la veritat és que no. Jo recordo una vegada que vam estar molt, molt a punt, que anàvem amb la meva companya, amb la Carme, que aquelles unes manifestacions que ara s'han fet aniversari de la llibertat i l'amnistia i tal, que fugíem, sortíem corrents i vam girar una cantonada corrent tots dos i de cara ens vam trobar tot un grup de grisos que venien corrents que quasi bé xoquem.
0: I què vau sortir volant?
1: Vam tornar a córrer i devien pensar, no perdem el temps amb aquests dos i anem cap a un altre cantó. Però aquella és la vegada que vaig pensar, avui aquí, avui rebarem fort. I mira, va anar bé.
0: Per cert, tu recordes on eres quan Carlos Arias Navarro va dir allò de «Españoles, Franco ha muerto»?
1: Sí, jo diria que devia ser a casa. Tinc molt la imatge del telediari aquella imatge que s'han vist tant en blanc i negre. Jo diria que devia estar a casa amb els meus pares.
0: Tu tenies uns 21, sí, 22 anyets.
1: Sí. Jo crec que tinc molt la imatge de veure-ho allà. També tinc el record de l'endemà a la facultat, doncs, que hi va haver... El bar de la facultat estava a tope, de gent obrint ampolles de cava i...
0: Tu també?
1: Sí.
0: Que ara deies a facultat, entenc que estaves estudiant en aquella època, i estaves ja ficat en política?
1: Sí, Ja tenia tant i tant, estava... No sé, mira, la meva... Jo crec que vaig començar a tenir allò, una mica de consciència social i de pensar que s'havia de fer alguna cosa, no? Que això no podia ser. Quan estava a l'institut, Albéniz, a Badalona, i en allà, un moment determinat, vam constituir un comitè d'estudiants, comitè clandestí, d'amagat, que ens reuníem d'amagat i que... fèiem, començàvem ja a fer bullir l'olla en allà i fèiem a vegades octavetes clandestines demanant de, contra la selectivitat o contra que sigui. Llavors, allà vam començar a fer cosetes i
0: a, casa ho sabien, que tu estaves ficat en política clandestina?
1: No. Per més, en aquests moments era una política molt de nanos de 15 o 16 anys. Després ja a l'universitat vaig seguir sense estar organitzat amb cap organització política, però sí que procurava anar tot. Estava, de veritat, molt...
0: Com eres oient.
1: Molt motivat, sí. I llavors hi havia organitzacions, que, per exemple, la Facultat d'Història era coneguda per la pluralitat, quantitat d'organitzacions. Tothom estava... Hi havia organitzacions polítiques, i llavors tenia relacions amb moltes. I més o menys allò que tothom intentava...
0: Maoistes,
1: trusquistes, estalinistes, reformistes...
0: Ben fragmentat tot.
1: Exacte, això sí que no... Això
0: ha canviat, eh?
1: Això no ha canviat, no ha canviat i no hi ha manera.
0: Que pel que estem parlant, Carles, suposo que en aquella època ja havies cantat alguna vegada l'himne que ara mateix està sonant de fons, és a dir, la Internacional. Bueno, canta. No sé si la cantaves o la xiu-xiuejaves, perquè com la cantessis molt fort...
1: Malament. No, però sí, ja m'era... És l'himne. Per mi la Internacional representa els valors, representa una voluntat de creació i d'il·lusió per crear un món diferent, més just, més igualitari... sense allò, en aquells moments, doncs, sense pobres ni rics, que tothom tingui les mateixes oportunitats. En fi, tot això és el que representa al llarg dels anys i quan va néixer i el que pugui significar ara, doncs estem parlant de molt de temps i el món ha canviat molt, no? Però al fons, a l'origen d'aquesta cançó, doncs segueix sent per mi vàlida i encara és una cançó que... quan l'escolto, un himne, que quan segons en quin moment estàs, de motivació i de no sé què, a mi em segueix posant la pell de gallina.
0: Doncs va, escoltem una miqueta de la Internacional, un himne que hem trobat al llapis de memòria de l'activista badaloní...

0: pensant en potser algú que s'ha confós, volia posar la Cope, de cop ha posat la Ser i ara mateix està col·lapsant, pobra persona.
1: Han llegado los rojos otra vez.
0: Què t'anava a dir? Encara l'escoltes sovint? Jo que sé, quan tens un dia que potser t'aixeques més desanimat i bé, tu has de seguir implicat en les teves lluites socials.
1: Bon, tot, sí, implicat cada dia.
0: I vamos.
1: No, potser jo de posar-la així no, però hi ha moments en què estàs a algun lloc que l'escoltes o que per el que sigui surt o a vegades te l'envien a algú pel primer de maig o aquells dies ara tot cap al WhatsApp pots enviar qualsevol cosa i arriba algun àudio i algun imatge d'algun amic que envia alguna cosa així per recordar i bueno, sempre és una cançó que per mi significa molt, no? Significa allò que passa ara, la terminologia que s'utilitza en la lletra, allò, ara moltes coses les diem d'una altra manera, les propostes són unes altres,
0: sí, però
1: al fons...
0: Quan tu l'escoltaves sent un xaval, sí, aquesta il·lusió que generava l'himne...
1: Sí, en aquell moment era un d'allò, d'una il·lusió d'uns valors i d'unes propostes i de no sé, d'una idea, la idea aquesta, doncs, que ara la idea hi segueix sent. El que passa que les coses han canviat moltíssim. El sistema capitalista del segle XIX i amb el de l'actual, doncs, ha canviat molt.
0: S'ha engreixat, eh?
1: S'ha engreixat, però a vegades hem aconseguit tota una sèrie de canvis i coses que eren impensables al segle XIX, per tenir una seguretat social només, tenir vacances pagades... Però, en fi, hi ha tota una sèrie de drets aconseguits que veurem, no? Que comencem a pensar si estan en perill, però que tot això ha canviat molt. Per tant, no és el mateix, ni molt menys, però sí que aquella idea de transformació i de millorar i d'aconseguir que tothom, que els diners no ho marquin tot i que tothom pugui accedir als mateixos nivells de benestar, etc., doncs és una idea que segueix present i també podria dir, doncs, que tenim un somni que volem, que ara estem treballant molt a Badalona, això diem, tenim un somni, volem una Badalona digna i justa. Doncs això deuríem traslladar-ho a tot el món.
0: Doncs una d'aquestes lluites socials en la que estàs implicat, ara ho parlàvem, no, és la plataforma Sant Roc Som Badalona, de la qual tu n'ets un dels fundadors, que ja el nom de la plataforma a mi em sobta una mica perquè és per Ogrull, perquè Sant Roc
1: sí.
0: És Badalona. Ho busquis o no ho busquis, posa Sant Roc és Badalona. Per què sí. Ho heu de reivindicar fins i tot en el títol?
1: Sí, ja dius, aquí hi ha...
0: Què està passant?
1: Aquí hi ha alguna cosa, no? I sí,
0: clar,
1: sí.
0: L'Eixample és Barcelona, és estrany.
1: Sí, sí, però en canvi això sí que passa, no? Perquè Badalona és una ciutat... diguem-ne, jo crec que bastant complexa a nivell social i a nivell d'estructura de barris i tal, i, per exemple, doncs Sant Roc sempre, això que dèiem abans, no?, ha estat estigmatitzat i també, doncs, per molta gent, manera d'entendre, bueno, això ja no és Badalona, això. No, això és Badalona, i quan vam decidir posar el nom, per exemple, va ser una proposta que va tenir molt d'interès un company que va morir fa uns anys, que era un dels grans impulsors d'aquesta plataforma, ell va dir això, Sant Roc som Badalona, i sí, ho hem de, i aquest ha de ser el nom de la plataforma.
0: Però tens la sensació que des de les institucions, que per molts badalonins no es tracta com si fos Badalona, Sant Roc?
1: Sí, bé, és com una part marginal de Badalona, i hi ha gent, doncs, que sí, que estic segur que pensen, bueno, allà és igual, ja farem... I no només això, ho podríem també situar no només a Sant Roc, sinó a algunes altres zones de Badalona, per exemple, algunes parts del barri de la Salut, també, passa, ens trobaríem amb aquesta situació que tenia una... d'estar com tractada d'una altra manera, no? Des del poder municipal, sobretot, no? Tenir-ho com ja... donar per fet que és una zona que no val la pena dedicar-s'hi perquè és igual, no? Clar, i això, doncs, és totalment injust i és un dels leitmotivs que ens va moure a la creació d'aquesta plataforma.
0: I tu per què crees aquesta plataforma? Perquè tu no ets de Sant Roc,
1: no.
0: Tu ets de Sant Josep, crec, no?
1: Bueno, jo, el barri meu és ara... Jo vivia al barri del Progrés, després cap al centre, després a Coll i Pujol...
0: Però que no, ets a, que no ets de Sant Roc.
1: No. I... Però, bueno, ja hi portava temps dedicat allà, sobretot amb els problemes socials, amb companys, alguns que de propi Sant Roc i altres que no, però que hi estàvem, doncs, treballant socialment d'alguna manera allà, no? I amb tota aquesta problemàtica que ens anava arribant cada vegada de més gent interessada i demanant suport i demanar això, doncs, bé, de mica en mica vas implicant-hi i lligant tot el que he anat dient fins ara, no? De que tens unes idees, de que creus que de treballar en favor de la igualtat i, per tant, has de donar suport a la gent que més necessita i més vulnerabilitat i canviar les coses, intentar que no es vagin repetint les situacions problemàtiques, doncs, bé, Sant Roc n'hi ha molt de problema d'aquest tipus, d'un problema socioeconòmic molt gran, no?
0: De fet, tu ho deies ara, no?, que és un... Bueno, de fet, és un dels barris més estigmatitzats de Catalunya. Tu que el coneixes bé, com és Sant Roc? Ara tampoc ens el,
1: no
0: ens l'adornis.
1: No,
0: com és Sant Roc?
1: No, perquè si l'adornés també diria, bueno, llavors ja no cal ser-hi allà, no?
0: Mm-hmm,
1: i si cal és perquè cal, no? I llavors, mira, per algunes dades, no? Sant Roc és del absentisme escolar, és dels més alts, no de Badalona, sinó de Catalunya, no? De nivell de formació és dels més baixos de la gent. A nivell d'atur, dels més alts. Abstencionisme electoral és altíssim. Per exemple, hi ha alguns de les zones, algunes de les meses, algunes zones de Sant Roc, amb unes eleccions pot votar el 14% de la gent. És a dir, que hi ha una situació de marginació, de dir, com que hi ha coses que molta gent pensa, això no va amb nosaltres. És igual, governi qui governi, no ens canviarà la nostra vida.
0: Sí, és com un gueto.
1: Hi ha el perill de caure en guetos, no? De guetitzar-ho, no sé si la paraula existeix o no.
0: Si no, ara ja te l'has inventat.
1: Sí, hi ha el perill d'anar cap aquí, no? I nosaltres, precisament, el que treballem és perquè no passi això, no? Per dir, no, és que aquí tenim, hi ha els mateixos problemes, aquí hi ha situacions que s'han de combatre, no es poden donar per perdudes, hi ha molts fets. Si hi ha absentisme escolar, prenem mesures reals per evitar que això es doni. Si hi ha en moments determinats doncs, moltes nenes que a partir dels 13 o 14 anys ja sembla que ja no cal que segueixin estudiant, posem mesures perquè això,
0: i s'està fent,
1: no
0: això.
1: Passi. Menys del que s'hauria de fer. Menys del que s'hauria de fer. En aquests moments no... Tot el que és inversió des del punt de vista municipal, de l'Ajuntament, del govern municipal, inversió social, està sota mínims. Jo crec que també hi ha dades que diuen que és l'Ajuntament qui inverteix menys per habitant, tenint en compte el nombre d'habitants, qui menys inverteix en despesa social. O sigui, vivim situacions dels desnonaments, perquè us feu una idea, no? Que no només n'hi ha a Sant Roc, n'hi ha per tota la ciutat, però el 80% es concentra entre Sant Roc, i la Salut, Artigues i Llefià, algunes parts i tal, no? Doncs que ens arriben a nosaltres, a la nostra plataforma, cada mes ens en arriben entre 50 i 60 de desnonaments. Imagineu-vos...
0: Dos al dia.
1: Hi ha dies que en tenim quatre, perquè pensa que va de... Els jutjats treballen de dilluns a dijous, el divendres no.
0: Uf.
1: I, per tant, és una barbaritat. Imagineu-vos que s'executessin aquests desnonaments, que de veritat l'ordre judicial que diu aquesta família ha d'anar al carrer, que es complís tots aquests 50 o 60 cada mes. Sort n'hi ha que els aturem molts.
0: Tu n'has pogut parlar amb l'alcalde, amb l'Albiol, d'aquesta problemàtica?
1: Així no. He anat a plens municipals, on hem demanat la paraula a ple com a entitat, que és una cosa que es pot fer, i hem plantejat totes aquestes problemàtiques. Però la resposta és no n'hi ha. Les pobres, els serveis socials de municipals tenen molt pocs recursos i tenen unes directrius polítiques, diguem-ne, que tampoc són gens per afavorir la problemàtica social, no? Per exemple, tot sentiu a dir, suposo, si no estàs molt posat, ho penses, no? Que una família amb menors i que tingui un informe de vulnerabilitat no pot quedar al carrer. Això és una cosa que es diu, pues, a Badalona queda en el carrer. Cada mes, tres o quatre famílies amb menors que no tenen cap alternativa.
0: Això és legal?
1: Bé, sí, perquè hi ha un jutge que ho diu. Hi ha un jutge que dictamina que aquella família del carrer, ara, també diu que han de ser atesos pels serveis socials. Llavors, serveis socials no tenen recursos, ni els volen tenir, el qui mana, i el màxim que fan és oferir, a vegades, una nit a Barcelona, al Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, CUESP, i prou. No? En canvi, per exemple, no ho sé, te'n vas a Santa Coloma, que també hi ha molts problemes, molt, però davant de situacions tan greus com aquestes prenen alguna mesura d'estar d'algunes pensions durant uns dies mentre es busca alguna cosa, etc, etc. A Badalona no hi ha cap alternativa, vull dir que vivim una situació que potser és on hi ha més desnonaments i menys recursos per combatre'ls. Si no fos per la feina que fem les entitats, seria brutal, no? Igualment amb l'alimentació, no? Vull dir, tenim molta... que amb Badalona Cull, doncs ens cuidem també de disposar d'aliments i de repartir aliments amb molta gent. No sé, perquè us faig una idea del que significa no tenir una administració a Badalona que es preocupi de la gent vulnerable. Doncs que moltes vegades des del CAP, l'ambulatori de Sant Roc, quan detecten problemes socials amb alguna gent que tenen per tema de salut, i ens truquen a nosaltres. I des del propi institut o escoles públiques de la zona ens truquen a nosaltres.
0: Doncs això significa que algú no està
1: fent la seva
0: feina.
1: Algú no fa la feina.
0: Exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: El que està clar és que la justícia social és un treball en equip, i a l'equip del Carles Sagués sempre hi és i ha estat la Carme, la seva dona, bé, la seva dona i la seva estrella.
2: És fluorescent la meva estrella, de plàstic groc, i tinc la galta més vermella. Potser del cop que m'he donat aquell matí per saber si estava somiant.

resulta que me dit ja et tinc. Eren 4:45. D'una estrabada més que forta, més...

0: Al llapis de memòria de l'activista Carles Segués també hi hem trobat la meva estrella de Quico Pi de la Serra, que és un tema, Carles, que em consta que et connecta amb la teva dona, amb la Carme.
1: Sí, sí, sí.
0: El que no sé és per què.
1: Bueno, una mica pel que... Quan vaig pensar-hi, també, torno a dir que podria dir moltes, aquesta és una que l'hem cantat junts, la Carme i jo, moltes vegades, anant amb cotxe o així, saps? En temps. I també em porta, em fa recordar tota aquesta escena d'una manifestació i tal, que descriu així una mica irònicament el Quico, em fa recordar amb la que t'explicava abans d'aquella correguda que faig de la mà la Carme i jo, que ens, ens vam trobar... tots els grisos corrents amb les porres a la mà a davant nostra. A la cara.
0: Sí, la Carme està implicada en sí, política de tota la vida, també.
1: Som, bueno, jo crec que som dos en uno, això és una vinculació molt forta en tots sentits, no? Tenim, i socialment, doncs, ella amb un cantó i amb un altre, i sempre, tota la vida, hem estat fent coses en aquesta direcció. No?
0: Quants anys porteu junts?
1: Et sembla que ara aviam farà més que ens coneixem i que estem junts i tal, ja superem els 50.
0: Que festegeu més de 50 anys, eh?
1: Festejar és una paraula que no havíem festejat. Que sortíem.
0: Que sortíeu.
1: Començar a sortir junts.
0: I com us vau conèixer?
1: A l'institut, diria jo.
0: Sí, des de l'època que els dos éreu alumnes.
1: Sí, jo diria que jo... Ella, ens portem 5 anys, eh? I jo vaig conèixer que era molt jove, la Carme, i tenia 15 anys, i jo 20. O així, si
0: tu ja no estaves a l'institut,
1: no,
0: hem
1: ja dit. No, ja estava a la facultat, ja és veritat, sí, sí. Però vull dir, la coneixia en tal, era d'amics de... Amics que de l'institut, que allò, doncs, ell era d'una colla, i a partir d'aquí ens hem...
0: Un recital.
1: Ens hem coneix, no? Un recital, un partit de la penya.
0: Clar.
1: I, clar, Badalona, un punt de trobada, és un partit de la penya, també.
0: Yeah, yeah.
1: I a partir d'aquí, doncs, hi ha una cosa porta l'altra.
0: Vas tirar un triple, va entrar...
1: I aquí estem des de fa uns quants anys, eh?
0: Que sí, tant sí. Com la Carme com tu esteu jubilats ara, però sí. Crec que els dos heu sigut professors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Tu de quina matèria?
1: Jo estava de classe... soc llicenciada en Geografia i Història i havia d'anar a classe d'això, i també de català i tal. I la Carme ha estat més anys que jo dedicant-se a la... de l'ensenyament i pedagogia i tal, ha sigut directora durant molts anys de l'Escola Pública de Badalona, de l'Escola Artur Martorell, i bueno, ja sé, també ella és biòloga, però també de classe sempre de ciències, etcètera, etcètera. No? I llavors també vaig estar un temps fent classe, vaig estar implicat a la creació de l'Escola de Formació Sindical a Comissions Obreres, i a partir de la que s'ha posat en marxa aquesta escola, i també em vaig especialitzar una mica, perquè jo ja també era delegat sindical, en la feina, tot això, llavors de donar, fer cursos per formar delegats acabats de fer, diguem, amb tot, des dels drets laborals, de contractació, tècniques de negociació i de comunicació, coses d'aquest tipus així, i després també amb tema de salut laboral. I llavors vaig estar uns quants anys dedicat a fent de profe, també, però un altre tipus de formació i de docència.
0: Que, clar,
1: sí.
0: Els que sou professors de matèries més humanístiques, per dir-ho d'alguna manera, filosofia, història, crec que teniu com una responsabilitat extra, no? Perquè segons la passió que li poseu explicant-vos, feu que el xaval s'enganxi o no. Hi ha molta gent, alguns han passat per aquí, que diu, no, jo vaig estudiar filosofia perquè tenia un professor boníssim i em va agafar allà i em vaig entrar en filosofia. Tu com recordes aquesta època de...
1: Sí, jo, clar, no sé, explicant història o així, doncs, clar, posaves una mica de passió també en alguns moments, intentar explicar coses per fer entendre allò que dius, per entendre l'actualitat has de conèixer el passat, i també per no caure en errades futures també es vol conèixer el passat, i llavors jo sempre li he buscat molt amb la història, que sigui no una cosa de batalletes i de no sé què, sinó al contrari, de conèixer situacions, societats determinades, com es viu en determinades èpoques, quines són les situacions i com en general la gent, les persones ens organitzem i ens movem i treballem per anar millorant les nostres situacions.
0: Sí, hi ha un punt polític també en explicar història.
1: I tant, i tant.
0: Que també tu has de decidir si segueixes el llibre de text, si no el segueixes, perquè moltes vegades ens passava que no arribàvem a Lorca i no sabien que estava en una cuneta.
1: Exacte.
0: I passaven els anys i allà estaven. Tu eres dels que seguies el temari i deies, mira, és que això us ho he d'explicar.
1: Sobretot intentava centrar alguns grans temes socials, no? La Revolució Francesa, com a canvi importantíssim, intentar explicar què és la transformació aquesta cap a la societat burgesa, i després també la Revolució Industrial era un altre aspecte molt important a explicar, i si ens sentéssim en la història de Catalunya i d'Espanya, doncs també, clar, fer entendre doncs, perquè hi ha unes reivindicacions nacionals catalanes, no surten perquè sí, no és el mateix l'autonomia de la Rioja que Catalunya, no? Són coses diferents, poder explicar tot això, i com les èpoques importants, que això del franquisme no
0: això
1: és...
0: Això estava molt al final del llibre,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, a vegades...
0: Havies d'estudiar fins a agost per arribar a la Guerra Civil i al franquisme.
1: Però d'explicar que no era una alternança política normal. Ara governa el PSOE, ara PP i ara Franco. No, no, això és una altra cosa.
0: Era un alzamiento.
1: Exacte.
0: Però no estava al mateix centre educatiu.
1: No.
0: Menys mal, eh? Perquè ha sigut el consorte.
1: Jo crec que hem tingut... ens ha anat molt bé tenir molts punts de nexes d'unió i també cadascú tenir les nostres vides i tenir activitats pròpies cadascú i tot, i ens ha anat molt bé per tenir una vida.
0: I després crec que teniu

0: pròpies cadascú i tot, i ens ha anat molt bé per ser, tenir una vida.
1: I després que crec que teniu fills també. Anaven a la teva escola, a la seva...
0: No anaven amb cap dels dos. Va,
1: això
0: ho
1: teníeu molt ben separat, eh?
0: Sí, de fills hem tingut dos, però un es va morir. Ara farà 9 anys, sí. Quan tenia 25 anys, i és un dels temes que ens ha afectat moltíssim. Clar, i que a la vegada... Bueno, també ens ha fet veure que al voltant nostre teníem una família, uns germans, uns cunyats, això, molt, molt units amb nosaltres, i uns amics, molt amics, també, que ens han fet que tinguéssim aquesta tristesa i aquest problema, que no te'l treus mai del cap, lògicament, però que a la vegada hem pogut seguir vivint i tirant endavant i anar fent coses. Jo crec que ha sigut gràcies a tot aquest entorn, i també potser ens ha ajudat el tenir unes vides amb tantes activitats, no? Probablement, si haguéssim sigut més sedentaris, diguem-ne, potser hauria sigut més complicat tot plegat, no?
1: Clar, ara et podria preguntar com ho portes, però... Bueno, com pots, no?
0: Ho vas fent... Sóc capaç de riure, de fer, de tot, i de passar-m'ho bé, no sé què, però constantment està present, una cosa que està present sempre. I qualsevol cosa que passa és una... porta la referència d'en Genís, diria, o què faria en Genís, o que... no sé què, no. I en Guillem, que és el que tenim, que també ens ha... és un nano, noi, un home, va ser un home...
1: Un senyor.
0: Molt bon a la Mary, també ens ha... ens ajuda molt.
1: Que suposo que hi ha un moment que aquest record també el pots fer en positiu, no? Això ho hem vist, per exemple, en aquell documental de Luis Enrique, que ho explicaven, que hi ha aquest punt que ja fas el canvi i el record és des d'un altre punt, on sempre fa mal, però amb el que pots conviure.
0: Mm. Sí, és això. Has de... La cosa és aconseguir conviure, no? I poder anar fent la vida i conviure amb aquest problema, no? Amb aquesta situació.
1: Doncs ara, Carles, tu m'expliques com dono pas jo a una cançó d'un grup basc infantil, els Pirrits Porrots. Com ho fem, això?
0: En Genís li encantaria.
1: Doncs va,
0: li encantaria.
1: Que sonin els Pirrits Porrots.

0: que a la sonava molt a Gasteiz amb una fase final de la Copa de bàsquet que la penya va guanyar, crec que em sembla que era el 2009, no estic segur.
1: És una que guanyen pel pèl d'una gamba.
0: Sí, que jugant, la penya tenia, bueno, el Ricky Rubio, que el tornem a tenir ara, tenia el Rudy Fernández, l'Aito d'entrenador,
1: Pau Ribas, el Malet,
0: sí, sí. Bueno, un equipàs, i vam guanyar, enganyant el Madrid, i en el Baskonia,
1: a l'anfitrió,
0: una victòria també, i aquesta cançó era la que sonava molt en allà, constantment, i també per mi és un record molt bo perquè la penya va guanyar i tot això, però també una altra vegada el meu entorn aquest d'amics i de colla i tal,
1: tots allà
0: i ens ho vam passar molt bé, i llavors aquesta cançó la recordem quan la sonem sempre, amb quin tornem a guanyar la Copa i tot això, no?
1: Que ara parlaves del Ricky, no? De Pau Ribas, que són jugadors, tinc la sensació que hi ha alguna cosa a la penya, jo no soc badaloní, però que els que comencen allà, d'alguna manera, volen tornar a acabar allà. El Hanga, crec que tenen ara, també, sí. Que havia passat per allà.
0: No, el Hanga no, eh? El Hanga, la penya, hi juga ara fa 2 o 3 anys, però no havia estat al Barça, havia estat al Madrid...
1: L'estic confonent, com que des del Barça ens en traiem tants, sí, l'hauria confós amb el Barton i amb l'Ocolaja i...
0: Amb tota la colla.
1: I tota la colla.
0: Sí, sí. No, aviam, la penya és... Bueno, soc soci des de petit...
1: I ha sigut membre de la Junta.
0: He sigut, sí, havia sigut membre, també, en dues etapes diferents, i bueno, soc molt seguidor, m'agrada molt el bàsquet i soc molt de la penya, per la penya ho soc, doncs, per dos elements. Un és d'un equip, perquè sí, però més també per badalonisme, diguem, no? Perquè tinc molt impregnat això de Badalona com a ciutat, me l'estimo molt, com diu la cançó, no? I també això potser em ve de la meva mare bastant, que la meva mare era una fanàtica de Badalona, no? Tenia la millor platja del món, el millor, tot, era el més bo, i llavors una mica m'ha quedat, no? Llavors per la penya això, i llavors és un club que realment és especial, no? És un club que ha aconseguit títols, és el primer club que ha guanyat la Copa d'Europa, i segueix sent l'únic club de bàsquet que ha quedat campió d'Europa dels clubs de la Lliga Espanyola, eh? Els altres són, a part, sí, el Madrid són clubs de futbol, que també l'han guanyada, però de bàsquet
1: únicament
0: és l'únic, no? I té molta, si ens poséssim a mirar rècords d'aquests, i això, bueno, és un... fa diferent, i jugadors, doncs molts aquests van començat amb 4 o 5 anys allà al club, no? I llavors, en un moment, si són molt bons, que algú els hi paga 10 vegades més, se'n van... I
1: quan surt una bona fornada us la desmantelen, però, en un pim-pam i...
0: Però quan ja comencen a no ser tant, doncs els agrada poder tornar i vinga, tornem a casa. I això, com deies, aquests jugadors, doncs aquí els tenim i nosaltres ens ho passem bé. I si de tant en tant guanyem, doncs mira...
1: Aquest any ho veus bé?
0: Sí, estem bé. Llàstima, ara vam perdre la possibilitat de jugar a una final que se juga a Badalona, precisament, una final fort europea de la Basketball Champions League. I que se juga aquests dies a Badalona, jugarà d'aquí 3 o 4 dies, i la penya, per un partit que va perdre, això, doncs no s'ha classificat.
1: Centrem-nos en els play-offs.
0: Els play-offs anirem a per totes, sí.
1: Aquesta passió del bàsquet en general i de la penya en concret ja existia quan tu eres un xaval a la Badalona, sí, de finals dels 50, principis dels 60?
0: Sí, jo soc soci en Xama des que tenia 6 anys. I sempre molt, molt. I penso que m'ha ajudat amb el tema combinar l'afició per l'esport i per un equip i tot això. En aquells moments, quan jo tenia 15, 20 anys o això, no estava gaire ben vist, perquè en aquell moment entra l'entorn polític, per dir-ho, no? Semblava que tot havia de ser la polític i la lluita
1: tot
0: social
1: molt seriós,
0: i tal,
1: seriós,
0: i això de que t'agradés un... no es podia dir ni que eres del Barça, eh? Vull dir, no, ja, era una cosa molt... I jo tenia, doncs, a vegades, alguna vegada, alguna reunió, alguna cosa, m'ho havia amagat de dir, és que me n'haig d'anar perquè no sé què, jo m'anava perquè volia anar a veure el partit de la
1: jugar
0: penya.
1: Jugar contra els estudiantes, que sí,
0: havia anat a una manifestació allà, i quan havia tirat 4 pedres als grisos, em tornava corrents cap a Badalona a veure la penya.
1: El nino buscató ja està escalfant.
0: Exacte. Doncs, i tot això, penso que el tenir aquesta... aquesta altra vida paral·lela a la vida política aquesta de lluita que se la dedicava amb tot, tot això, així em va permetre, doncs, quan arriba un moment que et dones compte que tot aquell somni de que farem la revolució i veure, no sé, que no és possible, doncs tinc gent d'aquella època coneguda que van tenir una frustració total i van quedar, doncs, apartats de tot una miqueta, no? Abandonar-ho tot. I el de tenir com un altre peu, també, amb un altre aspecte social, doncs m'ha anat bé per anar mantenint també un altre... No tot era la lluita a mort per una cosa, sinó també una cosa més lúdica i més d'un altre estil.
1: I no? Que la penya és molt identitària de la gent de Badalona. Allà us uniu tots, tu, sí. L'Albiol, allà sí. Sí que de la penya us sou tots, és l'únic que teniu en comú.
0: Sí, és... Quasi tots.
1: Quasi tots.
0: Quasi tots, sí. Que... És veritat.
1: Tu quan eres petit i et deien, Carles, tu de gran què vols ser? Tu què deies?
0: De veritat és que no... No tenia molt... Una feina o una cosa que els nens vegades un bomber o avui o no sé què. No sé què havia pensat jo. No sé.
1: Jugador de la penya.
0: Potser sí que havia pensat jugador de bàsquet, però com que més aviat tinc un problema d'alçada, ja devia pensar això, no cal que
1: descarta. També han sortit Carles Marco,
0: sí.
1: És un gran jugador de bàsquet, ha sigut, i arriba al 1,80 rascadet.
0: Sí, jo potser pensava ser directiu un dia de la penya.
1: Ai, mira, però això ha sigut.
0: Això potser sí que ho he pogut ser, i l'altre, doncs no sé, no, de veritat que no tenia allò de pensar una feina o...
1: Poeta,
0: una...
1: per exemple?
0: No.
1: Poeta no, i això que amb 14-15 anys el teu germà gran et va descobrir a Paco Ibáñez amb cançons com La poesia és una arma cargada de futuro.

0: Maite Saitut, del grup infantil basc Pirrits Porroig, sonant al Llapis de Memòria del Carles Sagués, activista, professor, expolític municipal, també.
1: També.
0: Que aquesta és una cançó que us pot sonar perquè l'Ax en Buston va fer una versió en català, que traduïda és T'estimo molt, i tu la connectes amb la penya.
1: Sí.
0: I ara tu m'has de fer el link aquest entre la penya, l'equip de bàsquet de tota la vida de Badalona, amb una cançó infantil en euskera.
1: Sí. També és un... Com a cançó, per tant, no la triaria, no?
0: Per, és ben xula,
1: Sí, no, està bé.
0: Té el seu ganxo.
1: Entretinguda.
0: I entenc que May Tu Sei Tu vol dir T'estimo molt.
1: T'estimo molt, sí. I, però vaja, jo la relaciono per,

0: Al llapis de memòria del Carles Saguet també hi hem trobat a Paco Ibáñez musicant el poeta Gabriel Celaya amb la cançó La poesia és una arma cargada de futuro, que és un dels mítics temes que el cantautor va tocar en aquell concert al Teatre Olímpia de París del 69, sí. Que em sembla que et porta això que ens comentaves abans, no? d'aquestes primeres pessetes en els mons polítics, sí, sí, allà a l'institut. Que clar, després això ja no era clandestí, tu has sigut regidor de Badalona també durant molts anys.
1: Bueno, sí, en diverses etapes
0: primer
1: també.
0: Primer al PSUC, crec. Una...
1: Sí, jo era independent dins del PSUC, després amb Iniciativa i després amb Iniciativa per Catalunya. Però vaig estar, diguem-ne, en situacions diverses. Vaig tenir de 4 anys que vaig ser regidor de govern, que vaig portar l'àrea de cultura, joventut i esports. Va ser del 87 al 91.
0: És època daurada, no?, de la penya.
1: Amb la penya, aquest sí, bons anys, i la llàstima és que vaig acabar el 91, que el 92 venien els jocs.
0: Bueno, però...
1: I
0: ho vas preparar tot, vas deixar tot preparat, l'Olímpic, perquè vinguessin al Dream Team i tots aquests.
1: Exacte, vaig obrir-los les portes a Magic Johnson i companyia. Sí, sí.
0: Carles, tu ets una persona que coneixes molt bé Badalona i des de dins, perquè has estat com a regidor molts anys, i estem a punt d'acabar, però et volia preguntar per un... Bueno, jo crec que és una de les escenes més, no sé si dir-li... macabres o sòrdides que hem vist, que té relació amb el desallotjament de la B9, que és quan es van intentar reubicar a certes persones que estaven allà i van sortir veïns de Badalona que es van oposar a aquest reubicament. Sí. Tu què hi vas pensar aquell dia?
1: Sí, va ser molt trist, molt, molt, molt. Va haver-hi sobretot un casa, una zona del barri Sant Cris, una parròquia d'allà de Montserrat, on a través de la parròquia i de Càritas i entitats socials cristianes, doncs portaven a una dotzena de persones a ser reallotjades allà. I allò va haver-hi doncs un moviment de gent que no era ni de Badalona, altres que sí, i del barri i tal, que es van començar a oposar que això es produís. I clar, això és fruit, no passen perquè sí, aquestes coses. Clar, si tu ets un... has sentit que el teu alcalde ha anat repetint constantment que tota aquesta gent són uns delinqüents, que robaran, que trencaran, que violaran, que no sé què, i et diuen ara que els portaran al costat de casa teva, doncs hi ha gent, alguns jo crec que de bona fe, però enganyats, i altres hi ha doncs, que amb uns posicionaments ideològics i de pensaments doncs, que no es poden considerar pas de bona fe, sinó que amb la línia del que està plantejant l'extrema dreta doncs, dels darrers anys, doncs es produeix això. No? Va haver-hi unes escenes duríssimes i que, a més, és curiós perquè en aquesta mateixa parròquia altres anys ja, per Nadal, a les dates nadalenques, tenien gent acollida sempre i mai havia passat cap problema, mai. I aquesta vegada n'hi va haver. Per què? Doncs perquè hi havia hagut un caldo de cultiu previ que va passar això, clar.
0: Que quedi molt clar que això no, eren uns quants.
1: Sí.
0: Vull dir, també va haver-hi molta gent, moltíssima, moltes famílies que van anar a sota el pont de la C31 a sumar tot el que...
1: Cada dia venia gent a portar coses, a portar ajudes. Vam haver de dir, per favor, prou, pareu un temps, ja us tornarem, ja tornarem a demanar, perquè ens venia... Vam tenir una avalanxa,
0: Doncs ens
1: quedem-se positiu.
0: Amb aquestes persones... Hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de triar amb què tanquem. Et dono dues opcions, que són dues superestrelles. Podem acabar amb Tina Turner i el Proud Mary, o podem acabar amb Bruce Springsteen. En què vols que tanquem?
1: Va, el Proud Mary. Proud Mary i la Tina Turner.
0: Que a més comença així a poc a poc,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, i va en crescendo i al final ja perdem el control.
0: Doncs ho deixarem aquí. Carles Sagués, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Moltes gràcies a vosaltres perquè ha estat molt agradable la conversa.

0: Avui, al balcó, què és el dret especial i per què hi ha cada vegada més advocats especialitzats? Fem tertúlia amb Clara Blanchard, Ariadna Martínez i Lucía Ramis, on parlarem també de la sobresaturació informativa de l'antivirus.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: La C, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna, i visca el Barça.
0: Visca el Barça. Barcelona en flames, milers i milers de barcelonins són al carrer ara mateix, seguint la rua de celebració de la Lliga, que està en marxa des de les 5 de la tarda. Hi ha festa i festa absoluta. Seguint l'autobús descapotable amb els jugadors del Barça al damunt, hi ha l'Adrià Soldevila ara mateix. Adrià, hola. Solde.
2: Què tal? Si vam tenir l'acció, però això
1: està... És un clàssic de cada rua del Barça, que és que no tenim la connexió.
0: Solde, surts entretallat. És que això és un clàssic d'aquests dies. Teje, Jordi Martí, com esteu?
3: Hola, Anna Puigvoltes, com estàs?
4: Molt bé, bona tarda.
0: Ho sabíem, aquesta connexió especial. Heu dormit bé? Què heu somiat? Què heu digerit ja aquestes hores?
4: Jo he dormit com una soca, poques hores, però hem dormit com una soca, i la digestió m'està molt bé. Estic fent una molt bona digestió d'aquesta lliga.
0: El teu resum per la cara que fas i els teus ulls és feliç i cansat?
4: Doncs sí.
0: Tal qual.
4: Feliç i cansat. Però a més amb una idea molt satisfactòria, que tinc la impressió que s'ha guanyat una segona lliga, Anna, una segona lliga consecutiva,
0: sí,
4: amb molta gent de la casa. Sí. M'agrada aquesta idea.
0: La gent de la casa sempre ens agrada moltíssim. Teje, tu també?
3: Més feliç que cansat.
0: Més feliç que cansat.
3: Sí. Més feliç que cansat, i sobretot el mèrit que li trobo jo a la lliga que ha fet el Barça és que el sostre se l'ha posat ell a si mateix,
0: sí,
3: perquè seria molt fàcil desacreditar el títol quan el rival no compareix o quan s'autodicoteja fins i tot, però estem parlant de que el Barça ara mateix està en disposició d'igualar la millor lliga de la seva història i repetir els 100 punts de la 2012-2013, per tant, que un equip que l'any passat venia de guanyar tots els títols a nivell nacional, estatal, que la Champions va superar les seves expectatives amb un equip en edat de cometre pecats de joventut, com pensar-se que si han fet això és que ja ho han fet tot i que la resta serà molt fàcil, hagin sigut capaços de reiniciar-se i reestimular-se per tornar a trobar el nivell que han trobat, jo crec que se li ha de donar el mèrit al gestor d'aquest grup de futbolistes i també a ells mateixos d'haver-se posat a temps a fer la feina quan a principis de temporada algú podria tenir dubtes. Per tant, que el Barça sigui el seu propi sostre és la millor notícia d'aquesta temporada.
0: Doncs la notícia també, com dèiem, està al carrer. Aviam si tenim més sort ara. Nil Solà, com estàs? Ens escoltes? No.
1: Sentim la remor de fons, però crec que Nil no ens escolta.
3: El que passa és que...
0: M'encanta la cara d'en Martí apretant els llavis.
3: El Nil i el Solde van seguint l'autocar. Van allà dins del cordó de la policia que protegeix l'autocar. I clar, estan a les zones de més densitat, però el Jan Wideman i el Pol Riera, que són els dos redactors que tenim a la graderia del balcó, els hem enviat més a prop de la ràdio, on l'autocar encara és lluny. Provarem a veure si tenen una mica més de cobertura. Comencem pel Jan. Hola, Jan Wideman, com estàs? Bona tarda.
5: Doncs sí, bona tarda, Teje. Estem amb el Jordi i amb el Martí, pare i fill. Fa molta estona que esteu esperant aquí?
6: Una miqueta.
5: És la primera rua que vens o vas venir l'any passat?
6: La primera.
5: És la primera? Tens moltes ganes?
6: No moltes.
5: No moltes? Aquí, qui és el que més tens? Aquí tens més ganes de veure? Quin futbolista?
6: Lamin.
5: El Lamin. Creus que et saludarà?
6: No.
5: No ho hem d'intentar, no? I el pare, quan és la primera rua?
7: La meva, la segona. La
5: segona, vas venir l'any passat?
7: Sí, vaig venir l'any passat. I aquesta és la primera que vinc amb ell.
5: Com heu vist la temporada? I el partit d'ahir, el vas poder veure?
6: Sí, tot.
7: Superbé, no?, la temporada.
5: Sí. Superbé, a més guanyar contra el Madrid, no?
6: Sí.
7: Va estar guai, va aguantar fins al final, tot el partit, amb l'emoció que tenia.
5: Doncs ja ho veieu, els aficionats que ja es concentren aquí esperant que vingui la rua, esperant que vinguin els futbolistes per saludar-los.
3: Gràcies, Jan. Jordi i Martí,
0: Quina
4: casualitat.
0: Ja. És un homenatge, ho hem preparat. No, ho hem fet expressament. O sigui, el Jan s'ha anat amb una missió. Busca un pare que es digui Jordi i un fill que es digui Martí.
4: I la feinada que han tingut,
0: Sí.
4: Fins
0: que no ho han trobat.
1: Aquesta rua està passant pel carrer París.
0: Sí.
3: Aquesta bona cobertura aquí a Passeig de Gràcia en Gran Via és que la rua està encara lluny i, per tant, que això va per
0: llarg. Una cosa, va lentíssima.
4: Va per llarg.
0: Va molt per llarg. No sé on tenim en Guillem Delso. Guillem? Hola, Guillem.
1: Tampoc,
8: Què tal, com esteu?
0: On estàs, Guillem?
8: És que estic aquí al carrer Provença, m'he hagut d'allunyar. Estic paral·lel al carrer Balmes, encara no ha arribat l'autobús i m'he trobat una família, un pare que es diu...
9: Francisco,
8: la dona...
10: Maria del Pilar
8: i la filla...
10: Vanessa.
8: I estan els tres aquí seguint la rua i heu vist l'autobús passar i ja torneu a anar-hi, oi?
9: Sí.
10: Però que no hem vist ara la minya mal.
8: I el Francisco m'ha dit, no em perdo ni una rua jo.
9: No, nunca, siempre vengo.
8: I saluden els jugadors o no saluden?
10: Sí, a tots els jugadors.
8: Escolta, i el Barça com el viu vosaltres? El viviu junts? És a dir, és una manera de fer família o què?
10: Sí. El meu net també ha vingut, que és petitó i l'agrada molt.
9: Som del Barça tota la vida.
8: Sou d'aquí de Barcelona?
9: És més que un club, sí.
8: És més que un club.
9: Jo he nascut en Badalona, o sigui que... Bueno.
8: Molt bé, doncs res, els deixo ja, que segueixin buscant l'autobús.
0: Molt bé, Guillem. I està molt bé que t'allunyis una mica i perquè realment funciona molt millor quan estem una mica separats.
3: Ja ho has vist, els dos que s'han escampat, més o menys localitzables.
0: Mira, de totes maneres, anem a provar. Gràcies, Guillem. Fins ara. Nil. Nil Solà.
11: Hola, què tal a tots? Bona tarda.
0: On ets ara? Estàs enganxat o t'has separat una mica?
11: Doncs mira, estic amb els cavalls que inicien la rua, és a dir, no puc anar més endavant, més allunyat del bus impossible. Hi ha quatre cavalls que lideren aquesta rua del Barça d'avui, que està portant moltíssima gent aquí als carrers de Barcelona, ara mateix al carrer de Balmes, un ambient espectacular, la gent esperant que arribi ja aquest autobús, amb una imatge, la de Chesney i Lewandowski, que són segurament dos dels jugadors més veterans d'aquesta plantilla, però que han estat des del primer minut fins ara assentats a davant de tot, gaudint com si fos pràcticament el primer dels títols. També estem veient a un Rafinha i ara Araújo, que són dos dels més actius en diferència. Mentrestant, Lamine Yamal, una imatge un pèl curiosa, pràcticament no se l'ha vist. L'autobús està format per un parell de grups, una a cada banda, després Rafinha amb Araújo, que estan a la part de darrere amb els trofeus, però Lamine Yamal, que prou feines ha sortit a veure l'afició, que no para de cridar i animar els seus jugadors.
0: Clar, és que Nil, ara deia en Guillem que estava amb el Francisco, la Maria del Pilar i la Vanessa, que com que no han vist en Lamine Yamal, van fent dreceres per altres carrers per veure en Lamine Yamal. I jo vaig a fer de mare, o sigui, que baixin d'aquí en Chesney i en Lewandowski, perquè fa patir, a mi no m'agrada.
3: Perquè agafi cobertura, però els hi acaben de pujar una terrina de gelat de tres gustos i estan allà amb una terrina de litre, una cullera supera cada un.
0: Mira, sí, hi ha xocolata, hi ha maduixa i crec que llimona, diria.
11: De fet, ara us diré una cosa. Jo que ja he fet alguna de rua amb el Girona, una imatge, una oposició similar a la que estan ara mateix Lewandowski i Chesney, va acabar quasi amb desgràcia per haver d'aguantar a la fotògrafa del Girona, Ramon Terrats i Arnau Martínez, perquè estava a punt de caure, va topar amb una branca, i realment la imatge ells pensen que ho tenen controlat, evidentment, però sí que és veritat, doncs, que fan patir, i això pel carrer es parlava, no? Tant dels dos davant com d'Araújo, que estava situat a la part de darrere, saltant i botant, sense estar pràcticament agafat de cap costat.
0: Clar, jo la pregunta que tinc és, no acaben, ho dic honestament, un pèl avorrits al final, que ara porten 2 hores 8 minuts saludant a la gent.
3: Chesney està en moda Marbella ara mateix, eh?
0: Ja.
3: És a dir, com deia, l'ha assegut a davant de l'autocar, cames estirades, enrere, geladet amb Lewandowski compartit, no porta cap còctel perquè vessaria, però és que està ja, li falten els pals de golf.
11: Sí, us diré una cosa. S'ha produït un dels més aclamats, és Chesney, que és la realitat, el Chesney fumador que avui escolta amb el Getty Jues, continua sent un dels càntics que més es repeteix aquí als carrers de Barcelona, i li han llançat, Chesney ha vist una pancarta, li han llançat un cigarret i s'ha començat a posar a fumar a sobre del...
0: No fotis.
11: A sobre de la...
0: Ha fumat,
11: Ha fumat. Ha fumat en aquest autocar. És un personatge que inclús ahir deia que era conscient que ja no estava per estar al màxim rendiment, o que hi havia jugadors molt per davant seu, i avui ho està demostrant aquí en aquesta rua, on insisteixo, és un dels grans protagonistes.
3: És un tio que va arribar aquí dient que l'hàbit de fumar se li coneixia perquè l'havien enganxat paparazzi fumant amagat, que ell mai ho havia fet en públic perquè sap que és un mal exemple per les criatures, però que l'havien enganxat intentats amagar, i ha acabat fumant l'autocar.
0: Passant de tot.
3: Amb els carrers plens de nens.
0: Les cigarretes.
11: I guanyant dos títols de Lliga consecutius. A mi la imatge, sabent el que han explicat aquests dies, el futur de Robert Lewandowski, que segurament marxarà del Barça, que és veritat que pot anar a una lliga inferior a guanyar algun títol, però la sensació és que els dos ja havien fet la feina, alliberats, gaudint el moment que estan vivint, i amb aquest títol, la segona consecutiva per part de Chesney, a la qual els dos li han volgut donar valor, insisteixo, com si fossin els més joves de la rua.
0: Anem a provar si en Sol, de que li hem donat pas només començar i s'entretallava la senyal. Solde, on estàs ara?
2: Aviam, estem al carrer Balmes, baixant direcció Gran Via.
0: Val, que diguem-ne que
2: Gran Via, Passeig de Gràcia seria el, un dels grans punts més calentets, i pujant una mica més cap a la Pedrera, que és on s'aturarà la tugarda del Barça, hi haurà una mica de festeta allà davant de la Pedrera. Però bé, ara estem al carrer Balmes. El que deia el Nil de Lewandowski i Chesney, i ara ho comentàveu davant de l'autobús, és que porten així des de l'inici de la rua. Des que han sortit per la porta del Camp Nou, estan els dos davant, xerrant, bevent... Bueno, vaja, estan els dos allà ballant, Lewandowski sobretot ballant, Chesney no l'ha vist ballar tant. Està més contemplatiu, Chesney, del que hi ha a Barcelona. Lewandowski està més festiu. Et diré una cosa, hi ha un jugador que està molt eufòric.
0: Qui?
2: Que no para de signar, llançar coses...
0: En Covarsí, no?
2: Marc Casador.
0: Ah, Marc Casador.
2: No, Marc Casador.
0: Val.
2: Marc Casador, que s'apunta a un bombardeig. Mm-hmm. Ja sabeu que van a Canaletes l'any passat, aquest any ha anat a Plaça Catalunya, i Marc Casador està molt actiu dins aquest autobús.
0: Hem d'explicar, digues...
4: Marc Casador, que va estar, clar, el que diuen Sol de Vila, va estar celebrant amb els seguidors el títol aquí mateix a la Plaça Catalunya, amb en Balde, entre altres futbolistes.
12: Ja ho va fer l'any passat, no? Va ser una de les imatges de la celebració de l'any passat. L'any passat van ser diverses revelacions, una que van anar a veure Ferran amb Bissing a l'hospital, perquè l'acabaven d'operar, l'altra va ser...
0: Han tornat amb el Bissing, no?
12: La presència de Casador a Canaletes, i aquest any ho han repetit tot. Ja com si fos un ritual, no? Noves tradicions que es van creant. El passeig amb Bissing de Dani Olmo, Pedri i companyia, i la visita a Canaletes de Casador acompanyat de Valde,
0: que
12: està.
0: Jo el que ara, perquè m'he despistat, ja porten moltes hores... Digues.
2: No, us he de dir que el que deu ara de Casador i Valde a Plaça Catalunya, no? La gent es pensa potser que hi van i es colen allà com si fossin un ciutadà més, i sí que és així, però és veritat, perquè es tranquil·litzi la gent, que seguretat del club ho té tot controlat.
0: Val.
2: És a dir, no van sols a la brava perquè sí, sinó que membres de seguretat del Barça ho tenen controlat.
0: Jo el que veig ara, per les imatges, també, és que hi ha hagut estones que la gent, diríem, els ciutadans, anaven acompanyant l'autobús, però ara em sembla que està tan ple el carrer Balmes que dubto que la gent, és a dir, els veuen passar i aquí s'ha acabat, que facin un Francisco o Maria de la Pilar anar perseguint el Lamin.
11: Hi ha molt més ordre, aquí a l'inici ha sigut bastant agobiant, han hagut de quedar més reforços dels Mossos d'Esquadra i també de la policia local, perquè és veritat que just al sortir del Camp Nou hi havia molts aficionats que perseguien pràcticament aquest autocar. És veritat que els carrers són més amples i la seguretat i la policia sobretot estan fent que no es pugui produir cap incident. Jo, evidentment, és la primera rua que estic aquí del Barça, però sé que és veritat que de moment s'està produint tot sense cap problema, i és veritat que també la gent conscienciada i gaudint, però sense provocar cap mena de problema.
0: Clar, la primera rua, diu, del Nil, quantes rues has viscut tu, Jordi Martí?
4: Déu-n'hi-do.
0: Ets un veterà. Déu-n'hi-do.
4: N'hem fet moltes. Però tenen una cosa en comú, aquesta litúrgia, que és que una mica es fa evident aquesta connexió, aquesta comunió entre els seguidors i els jugadors, i els jugadors i els seguidors. I això és molt important, perquè una cosa que de forma transversal sembla que recorre aquest Barça de Hansi Flick és això d'aquest caràcter familiar que ell ha aconseguit trobar, no? És a dir, ara mateix aquest Hansi Flick, de la seva gestió en surt comunió. I aleshores aquesta comunió amb l'estaf, amb el seu propi estaf,
0: sí,
4: amb la directiva, amb el director esportiu, amb el vestidor i amb els seguidors. Molta gent jove, moltes pilotes de platja per caricaturitzar, que sí, Soldé?
12: Sí, moltes pilotes de platja. Moltíssim. També aquest any.
2: Moltíssimes pilotes de platja, una barbaritat.
0: I què fan? És a dir, se la van passant?
11: Sí, no, i la gent serà a la tocar, alguns se les queden...
4: Això de les pilotes de platja, Anna, té l'explicació que és una forma de caricaturitzar.
0: Clar.
4: Vinícius. Vinícius, que no va aconseguir la pilota d'or, i aleshores fixa't si hi ha de seguidors que van baixant i van portant aquestes pilotes de platja, com aquelles antigues
12: perquè
4: que tu i jo corríem.
12: Els camps li canten. Balón de playa, Vinícius, balón de playa,
0: sí,
12: perquè
0: sí.
12: No li van donar el balón d'oro.
4: Tu no te'n recordes quan passava l'avió
2: de
4: Nivea?
2: A banda de les pilotes de platja hi ha una altra moda, que és la moda dels cons.
4: Els cons.
12: Els cons, perquè l'entrenador del Madrid, quan era jugador,
0: sí,
12: no era gaire bo.
0: És veritat.
12: I crec que va ser a la selecció que algú el va batejar així internament, de dir, no se la passeix a este, que és com passar-se-la a un cono. No? Els cons aquells que posen per entrenar. I llavors li va quedar el cono, i el Veló és conegut popularment com el cono.
0: Ah.
2: Fa un...
0: Ui, perdem la connexió. Allunyeu-vos una mica si podeu. Una de les paraules que més l'heu citat, no sé si eres Teje o Jordi, el tema de que són una família. Portem tot el dia parlant de família. Aquí està la clau d'aquest èxit.
4: A veure, la columna vertebral del Barça és la Masia. I la Masia està integrada per gent molt jove, per gent molt inexperta, i els hi falta un guiatge. I jo crec que en aquesta matèria primera tan brutal que és la Masia, el guiatge l'ha liderat el senyor Hansi Flick.
0: El pare.
4: Que ha actuat com un pare. I ha aconseguit anar cosint, i sobretot amb aquesta canalla, que són molt bons, els dit, escolteu, si em feu cas, jo tinc eines perquè guanyeu. I aquí s'ha trobat una relació de confiança. I certament tu agafes tots els ingredients i tots els estaments del club, i ara mateix té sensació que és una família ben avinguda, on s'empatitza, i com que hi ha nanos que es coneixen de molt jovenets, entre ells també es porten bé.
12: No, perdona, Jordi, i on hi ha una jerarquia que s'accepta, perquè és una jerarquia que és justa, i és una jerarquia que és lògica, és a dir, té un sentit, ja ho saps que els lideratges no s'adjudiquen, no s'otorguen, es guanyen, i això aquí dintre funciona, perquè vam començar la temporada amb uns resultats que anàvem amb jugadors que no trobaven el seu rendiment de l'any passat, situacions noves, com un jugador tan jove com Lamine tingués una lesió en perill de cronificar-se, com és la pubàlgia, que s'ha de gestionar molt bé, perquè quan allò arrela després és molt difícil de treure. I Hansi Flick, arrel d'aquella frase que li ha tant recordar el Flaky de la jornada 3, crec que és el camp del Rayo, de els egos maten l'èxit,
4: alerta,
12: amb aquesta idea,
0: boníssima aquesta
12: va
0: frase,
12: saber recuperar l'esperit que necessitava dels seus jugadors, i tots, cadascun a la seva parcel·la, la Mina a l'hora de saber-se cuidar una lesió com aquesta, però també la resta de jugadors que els estava costant trobar el seu nivell i la seva continuïtat, van saber cadascú trobar la seva fórmula individual al servei del col·lectiu per tornar a aconseguir que l'equip agafés una marxa que és veritat que no ha arribat als moments de sublimació de la temporada passada. També t'ha faltat alguna peça, però d'això ja tindrem temps de fer una anàlisi a l'estiu de com es van fer els deures al mercat de l'any passat i com ara s'han de recuperar signatures al d'aquest any. Però amb el que hi havia, Hansi Flick ha sigut capaç de, a través de la meritocràcia i de la inspiració de cadascun dels seus jugadors, tornar a construir un bloc que ha sigut guanyador.
0: Mireu, tenim el Guillem Delso al carrer. Guillem, on ets ara?
13: Què tal? Mira, ara estic a Enric Granados amb Consell de Cent.
1: Ui.
4: Enric Granados, Consell de Cent.
1: Ens hem quedat amb
13: això. I clar, aquí és curiós perquè, res de més enllà, i llavors, tres tipus de persones. Hi ha gent que viu totalment aliena a la rua, que està asseguda prenent alguna cosa o caminant. També hi ha gent vestida del Barça prenent alguna cosa, és a dir, suposo que ja han vist la rua i estan tranquils. I després hi ha gent que va i ve amb la samarreta del Barça, camí cap a la rua o tornant de la rua, diguéssim, no? Però hi ha aquests tipus de persones ara mateix pel carrer.
1: Clar,
0: digues.
1: També, no, tu.
0: Tu.
1: No, dic que m'estava escrivint el Pol Riera, diu, si vols estic amb aficionats aquí també baixant d'on està el Guillem, baixant Balmes cap a Gran Via, tirant cap aquí la ràdio amb un grup d'aficionats que també estàs prenent aquesta rua. Pol, com estàs? Bona tarda.
14: Què tal, Teje? Doncs som aquí també de nou a Passeig de Gràcia.
1: De Gràcia, ja.
14: Amb un grup d'aficionats del Barça. Teniu ganes de que passi l'autocar, l'autobús del Barça avui?
15: Sí, la veritat és que moltes, després del partit d'ahir.
14: El vau veure, el partit d'ahir?
15: Sí, el vam veure.
14: Éreu al camp, com el vau veure? Com el vau seguir?
15: Jo en un bar al costat de les Corts i vaig anar a fer la prèvia al costat del Camp Nou. Sí, jo estava a l'AVE, jo no el vaig veure.
14: Qui creieu que serà l'MVP d'avui de la rua? Jugadors del Barça que creieu que...
16: El Pedri. També el Pedri.
15: Jo tinc moltes ganes de veure a Rafinha i a Lewandowski. Jo, l'Eric García.
14: Moltes gràcies.
0: M'encanta el de l'MVP. Qui serà l'MVP de la rua? Home, jo crec que Chesney i Lewandowski, que és que estan donant-ho tot. És que mira, tals.
4: Se l'han fotut. Escolta, jo, Anna, amb el teu permís, tenia curiositat per saber els nostres companys, primer el Nil i després en Sol de Vila, amb en Hansi Flick, que ha perdut el seu pare fa 4 hores.
0: Sí.
4: Fa una estona, vull dir.
0: Us volia preguntar per això, no?
12: La matinada d'abans del partit.
4: Com l'estan veient? Ells que són els nostres ulls allà, com l'estan veient? Com està seguint aquesta, no? No trobes...
0: Aviam qui pot, Nil?
17: Jordi, sí, estic aquí jo. Us escolto perfectament. Hansi Flick, de fet, és una de les coses que volia dir, m'ha sorprès perquè porta tota la rua amb ulleres de sol. És dels pocs que no se'ls veu als ulls. Hi ha hagut un moment en una imatge molt i molt bonica que s'ha abraçat amb Fermín, estaven ells dos sols, i s'han posat a parlar a l'orella, no?, boca orella de Hansi amb Fermín, i això ha durat uns 10 segons, i s'han acabat fent una abraçada, i Flick li ha fet un parell de copets a Fermín, però és veritat que Hansi Flick, molt i molt aclamat, i que segurament el crit aquest de Hansi Flick, que fins ara tampoc s'havia reproduït tant i tantes vegades, sembla que segurament a partir del que ha passat i de la demostració que va fer d'ahir d'estima cap al club, a més amb la renovació que avui ja hem explicat fins al 2028 amb una temporada més opcional, doncs fa que jo crec que els culers encara li tinguin molta més estima a l'entrenador del Barça.
0: Clar, és que és un dia de ser difícil, ahir va aguantar. Que... Digues.
2: No, us puc explicar que abans de la Rua, quan han arribat els futbolistes i l'estaf al Camp Nou per pujar a l'autobús, s'han fet una foto, tota la plantilla, tot l'estaf i part de la directiva, on hi havia també Joan Laporta, i allà Joan Laporta ha començat a cridar campions, campions, ha fet un càntic de campions, ha començat a saltar, i Hansi Flick, diguem-ne que primer semblava que el seguia, però al cap de mig segon, un segon, ja ha parat de saltar i ho ha deixat estar. Clar.
0: És que és el que deia, que segurament avui hi ha tot l'abatiment, ahir va fer el cor fort, emoció el podia, però avui no, ha d'estar aguantant. Qui sap si ara ja plegaria i s'aniria a casa.
4: Aquesta imatge que descriuen els companys, Anna, d'aquesta abraçada, d'aquesta gestualitat de Hansi Flick, a l'hora de tocar els seus jugadors, a l'hora de... Jo crec que és una de les constants de la temporada. No sé, en Nil, que també ho ha viscut molt de prop tota la temporada. Jo crec que això, el Hansi Flick, en aquest punt de gestualitat i de tocar els seus futbolistes, n'ha fet una de les seves virtuts. No trobes?
17: Hola!
12: Ara ens sent... El Nil crec que no ens rebia bé, però vaja, els dols és una qüestió que aquest bloc ha hagut d'afrontar.
0: Sí.
12: Ja no aquesta temporada, sinó la passada, perquè el doctor Viñarro el 8 de març de la temporada passada va patir una mort sobtada i segur que els jugadors encara el tenen present quan celebren èxits, no? I aquell dol va ser molt ben canalitzat per seguir cohesionant un grup que ja era una família, però igual que Hansi Flick ha fet el cor fort aquestes últimes hores per ser en aquest partit que definia matemàticament la Lliga i que comportava tota aquesta celebració, hi va haver un moment de la temporada en què una de les revelacions de l'equip, que és Gerard Martín, que ningú esperava que fos el central esquerre titular al costat de Pau Cubarsí, va perdre el seu avi. I Gerard és d'aquestes famílies que l'avi feia socis als nets, els nets anaven al Camp Nou a la falda de l'avi, quan els nets passaven per sota el torn fins als 6 anys, Gerard Martín va començar al Camp Nou amb aquella edat. I és un altre dol que també va haver d'afrontar la plantilla just abans d'un partit que ja va dir no, vull jugar pel meu avi. És a dir, és una situació que desitgem que no hagin de passar mai, però que no s'hi ha trobat per primera vegada aquesta plantilla. La diferència és que ahir era el seu líder, clar. Ahir era Hansi Flick, però aquest abrigar-se entre ells en aquest tipus de situacions se l'han trobat.
0: Nil, et preguntava en Jordi per les abraçades de Hansi Flick, del tocar. Jo he anat més enllà, abraçar, perquè és un home que abraça.
17: Sí, és un home que abraça. És veritat que li hem vist fer en moltes ocasions, no només ahir, però sí que és veritat que més se'n fixa bastant amb ell i amb aquesta, com la sensació de, sense poder-li veure els ulls, però una mica de la mirada perduda, no? D'aquest sentiment de que s'ha deixat anar, de que ho ha aconseguit, que evidentment ha perdut el seu pare, i que realment la família que té Hansi Flick aquí, més enllà de la seva dona, la seva neta, són aquests futbolistes que ahir li van brindar aquesta lliga i que tots han manifestat en tantes i tantes ocasions que alguns el tenen pràcticament com un pare i altres com si fos un avi, i això crec que és un dels secrets, com deia Jordi, d'aquesta plantilla, que insisteixo, els veus a sobre d'aquesta rua, quan guanyes tot és molt maco, però la sensació que es desprèn és que són tots una família.
0: Ah, Nil, ja després tornarem a connectar amb tu. L'MVP, perdoneu, és Chesney, que s'està fotent ara una pizza. Aquest home no té un estómac, s'ho ha menjat tot ja.
4: Jo no sóc.
0: No sé si en Solde l'estàs veient.
17: El que hem d'esperar, Anna, el que hem d'esperar és que no jugui de titular dimecres, perquè no sé si serà capacitat, de totes maneres, més enllà de Chesney, que està, és veritat, aquí davant, però una mica aturat. Ronald Araujo, jo crec que és un dels que més està gaudint, ballant, cridant i saltant, i també diria que Rafinha també està bastant bé.
4: Però certament...
2: El que és que els jugadors aniran menjant coses perquè els hi han anat pujant bosses de menjar.
0: Clar,
2: primer hi ha hagut al principi unes bosses d'Uber Eats, que no sé ben bé què hi havia dintre, i després han començat a pujar també aquestes bosses ara fa un moment de pizzas, que és el que estan menjant en aquests moments.
0: Digues, Tege.
12: No, perquè just ara que esmentàvem això dels dols, em demana pas el Jan Biedemann. Jan, aquí t'has trobat?
5: Doncs ens hem trobat a la mare de Gerard Martín, aquí esperant a la rua. Ganes de que arribi el teu fill?
18: Home, moltes, moltes. Perquè hem estat al començament de la rua, però no ens ha vist, perquè han sortit molt ràpid i no ens ha vist. Ara ja sap on estem i espero que ens vegi ara.
5: Has pogut parlar amb ell després del partit d'ahir, suposo que molt contents.
18: Sí, sí, molt content, molt.
5: A quina hora va arribar a casa?
18: No sé dir-te, nosaltres també vam arribar molt tard, eh? Els pares també hem de celebrar-ho.
14: Has de fer llarg, no entenc?
18: Sí, una cosa així s'ha de celebrar.
5: Com heu viscut la temporada? La progressió de Gerard Martín ha sigut increïble, s'està consolidant com a titular, sí. L'afició l'estima, moltes samarretes hem vist de Gerard Martín. Com ho heu viscut des de casa, tot això?
18: Bé, molt contents, la veritat que molt orgullosos i supercontents per veure com està evolucionant, com ha confiat el Hansi en ell i li ha donat moltes oportunitats i ell les ha aprofitat superbé i a seguir cap endavant.
5: De moment el Hansi continuarà, Gerard Martín també.
18: Sí, esperem que sí. Ell té contracte i esperem que sigui, que segueixi molts anys al Barça.
14: Al final també és un exemple per la gent de la casa, gent que fins fa poc estava al futbol amateur, diguéssim, i acaba sent el primer equip, no?
18: Sí, perquè, bueno, és molt difícil. Al Barça, si no arribes de més jove, sembla que no pugui arribar, i és molt complicat, no? I, bueno, ell ha arribat, doncs mira, és un exemple que pot servir per altres nois, no?
5: Et deixem gaudir de la festa, aviam si et pots saludar en aquest moment.
18: Esperem que sí.
5: I molta sort.
18: Vinga, gràcies.
12: Que grans que són. Que grans el Pol i el Jani, el Pol, que també està per allà.
0: Però increïble que siguis els pares i no els hagis pogut veure, no? O sigui, que frustrant.
12: Home, ho ha dit el Sol del principi, el Nil, que ha sigut una mica caòtic la sortida de la rua.
0: Clar.
17: Sí. Ha sortit bastant. Ha sigut bastant caòtica, sobretot al girar la primera sortida al Camp Nou. Ha estat bastant agobiant perquè l'espai era molt petit i perquè ràpidament, com que encara no hi havia tants Mossos i la seguretat no estava del tot preparada, s'ha començat tothom a posar a seguir a l'autobús, però ara mateix hem de dir, Solde, que ja fa bastants carrers que la normalitat és absoluta. També veiem ara com s'apropen diferents, per exemple, el de restaurant Gaudim, que acaba de quedar amb Marc Casador en un punt concret per portar-los unes capses a menjar. Per tant, estan fent-lo de l'Uber Eats a domicili. Els hi surten els cuiners del restaurant per portar-los menjar, tot i que de menjar i beure segurament a dalt de l'autobús no els hi falta.
0: No, clar que no digues, Solde.
12: Cas número 6.
0: Exacte, els que estem seguint la rua. Solde, acabem amb tu, digues.
19: Jo tinc gana.
17: Jo també.
0: Jo vaig a confessar que ens hem endrapat tots els cruzanets d'avui, de quan estàveu fent els seguiments.
19: Estan boníssims, eh?
0: Boníssims, ho he de dir, i els de la tarda ho hem repinyat tot el que hem pogut. Companys, si de cas nosaltres seguim amb el balcó d'aquí una estona, i a més tenim tota la graderia amb en Teje, després anirem connectat. Qualsevol cosa, de totes maneres, ens demaneu pas, val?
19: Perfecte,
0: apa, fins ara, i Guillem Delso també, fins ara. Jordi Martí, et deixem pujar.
4: Molt bé.
0: Que estàs cansat i feliç, ha quedat clar. Més feliç que cansat. Teje, tu et quedes per aquí, per si passa alguna cosa.
12: I aquí som.
0: Nosaltres seguim fent balcó.
1: Som-hi, no?
0: Amb el Bandens, no?
1: Amb l'himne del Barça.
0: Joan, què està passant a part de la rua, que ja ho veiem, té col·lapsada Barcelona, i què recollim del dia?
1: Doncs hem de tornar a parlar del creuer Ondius, aquest afectat pel brot d'antivirus, perquè acaba d'atracar al port de Granadilla, al sud de l'illa de Tenerife. Això no estava previst perquè les condicions meteorològiques impedeixen que pugui sortir com havia de fer-ho cap a Holanda després d'aquesta operació per desembarcar els passatgers afectats. Capitania Marítima ha recomanat que atraqui el port i ara hauran de desembarcar els 28 passatgers que quedaven encara per evacuar, ho ha explicat ja la ministra Mònica García. I la dona francesa que va donar positiu per antivirus, que va ser repatriada des de Tenerife, ara mateix és a Lucy. Ha empitjorat el seu estat de salut, així ho ha informat la França en aquest cas. De moment encara no hi ha resultat de les PCR i l'Organització Mundial de la Salut assegura que és previsible que hi hagin més positius perquè el període d'incubació de l'antivirus d'aquesta malaltia és llarg. Aquí a Catalunya, el cap de Biologia diu que en aquest cas la persona que era contacte a l'Hospital Clínic està ingressada, està bé, s'haurà d'aïllar, crida la calma perquè aquesta PCR, recordem, ha estat negativa, però haurà de seguir en observació 42 dies a l'espera d'aquesta segona prova que se li faria dissabte, aquesta PCR, 7 dies després de la primera. José Muñoz és el cap de Salut Internacional del Clínic.
20: L'hem estat visitant aquest cap de setmana, l'hem estat visitant avui, la persona es troba bé, està asimptomàtica completament, malament. Li van fer una PCR dissabte passat, que ha estat negativa, amb la qual una crida a la calma. Molt bones notícies en el sentit de que asimptomàtica, malalta, amb PCR negatiu.
1: I demà arriba la primera gran vaga a tots els instituts i escoles de Catalunya d'un total de més de dues setmanes amb aturades per territoris fins a finals de curs. Davant d'això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, hem sabut que ha acceptat i es trobarà amb tots els sindicats, tant els que subscriuen l'acord com els que el rebutgen i que mantenen tota aquesta convocatòria de protestes fins a final de curs.
21: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que estan revisant internament la decisió d'infiltrar Mossos a les assemblees dels sindicats de professors i no descarta prendre accions al respecte. Parlon ha ratificat, però, la seva confiança en el director del cos, en Josep Lluís Trapero, insisteix que no va ser ell qui va decidir aquesta infiltració perquè no és una decisió política, sinó operativa.
22: La confiança en el major Trapero existeix, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: I Nissan, nova empresa en anunciar un ERO a Catalunya. En aquest cas afectarà 211 treballadors, gairebé un 40% de la seva plantilla. La pitjor part se l'endú al centre de recanvis, al Prat, amb 110 acomiadaments que, segons els sindicats, pràcticament l'aboquen a baixar la persiana. Raül Ocon és portaveu de Comissions.
23: Per centres de zona franca són 66 persones afectades. Després, de zona franca al Prat d'àrees flexibles són 15 persones afectades. I en el cas de recanvis, que és el pitjor, són 110 persones afectades de 122, perquè amb aquest centre podríem estar parlant d'un tancament.
1: En total, Nissan vol acomiadar 900 treballadors a tota Europa. I avui, en canvi, l'empresa de defensa més important d'Espanya, una de les més grans de l'IBEX, Indra, ha anunciat que contractarà 1.500 persones a Catalunya per ampliar un 50% el seu volum de negoci, concretament en els camps de la ciberseguretat, la ciberdefensa, vehicles terrestres i també comunicacions especials en defensa. Àngel Simón és president de la companyia.
24: La capacitat industrial, el potencial tecnològic, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad.
1: Al costat del president de la Generalitat ha fet l'anunci. Hidra i Salvador Illa veuen el sector militar un dels motors de l'economia catalana.
25: El compromís del govern de Catalunya d'acompanyar a tots vostès, d'acompanyar a Hidra i d'acompanyar, per descomptat, el govern d'Espanya en aquest desplegament i implicació del teixit empresarial català en l'àmbit de la
1: defensa. I la Casa Batlló inaugura la seva tercera planta per primera vegada després de més d'un segle que havia sigut habitada, en aquest cas pels descendents de la família Batlló. Ara s'obre al públic i en concret s'obre al qui pugui pagar el lloguer per celebrar reunions privades a 200 euros l'hora. Fins i tot es podrà passar la nit en el dormitori d'aquesta Casa Batlló, un preu inicial, com diem, de 200 euros per hora i per sala, tot i que pot variar segons la demanda. Blanca Quintana és responsable de la planta i ha explicat aquest funcionament.
26: Les estances són petitonetes perquè al final eren vivendes. Està enfocat, tenen unes capacitats entre 6 i 20 persones, per tant sempre treballem al petit format i de forma molt flexible. Els reservats es poden llogar per hores, per mitges jornades, jornades completes o per dies.
1: Després d'un procés de restauració que ha durat gairebé 3 anys, que ha estat liderat per una interiorista italiana amb tasques gairebé arqueològiques, s'ha pogut revelar l'estructura original de 1906 d'aquesta casa.
0: Carbó, com estàs al temps?
27: Bona tarda, què tal?
0: Que la calor entra a les nostres vides, eh? O sigui, veig la gent de la rua perquè estan apilats, això sí, però està tothom amb màniga curta. Avui sí que no hi ha ni rebaqueta i tothom que entra a la redacció diu que fa molta calor. No sé si hi ha xàfecs, però alguns punts de Catalunya.
27: Molt localitzats. Per cert, el jugador Sant Caló també. Acabo de veure un vídeo un menys engelat, senyal ja de que un té calor. Però bé, han estat dos dies, la tarda d'ahir i la d'avui, en què hem tingut aquesta cara del mes de maig que tant agrada, no? Que la mica que faci sol, doncs la temperatura pot pujar i no poc. De fet, avui on més ha pujat la temperatura ha estat a les comarques de Barcelona, i en concret al prelitoral, on hem tingut màximes de fins a 27-28 graus, també alguns barris de la ciutat de Barcelona. Però això s'acaba perquè a partir de demà, nova situació que comportarà, bàsicament, de nou moltes tempestes i un descens significatiu significatiu de la temperatura. De xàfecs ara, com preguntaves, en tenim al Pirineu, també al nord de l'Alt Empordà. Al llarg de la nit aniran desapareguent i demà al matí, també al migdia i primera part de la tarda, farà sol, en temperatures que a primeres hores convidaran a abrigar-se una mica, ambient fresc, fred a l'interior. Al migdia la temperatura ja no pujarà tant com avui, però vaja, que igualment passarem dels 20 graus al sol ambient suau. El que passarà és que demà, a partir de la 1 a 2 aproximadament i fins a primeres hores de la nit, tempestes que acabaran afectant qualsevol punt de Catalunya, especial atenció de nou a les comarques de Barcelona i sobretot al prelitoral, és aquí, però també a altres punts de Catalunya, però més probabilitat aquí a les comarques de Barcelona, on podríem acumular en poca estona més de 40 litres per metre quadrat, amb calamarsa i pedra i fortes ratxes de vent, que en alguns casos, per exemple el Pla de Lleida, podrien arribar a superar els 100 km per hora. Així doncs, de la bonança d'aquests dos darrers dies, a de nou tempestes amb caràcter violent a partir de demà al migdia.
0: Carbó, gràcies.
27: Que vagi bé.
0: I queda't escoltant, Carbó, que jo crec que et pot interessar el tema que farem ara sobre, sobre la llei espacial. És a dir, saps que vam parlar molt de l'Artemis? Ens preguntàvem...
27: Ah, val, ara ho he entès.
0: Clar, sí, sí, sobretot espacial. És que no sabíem si era espacial o espacial. Una mica espacial, el que regula el que passa molt més amunt dels nostres caps. Tu t'ho mires des d'una banda, però ara anem a interpretar-ho des de...
27: No, no, un tema interessant, la geopolítica espacial.
0: La geopolítica. Doncs aquí tenim dos convidats. Ara els saludem, fem una pausa. Gràcies, Carbó, i fins demà.
27: Salut.
0: Nosaltres, dos minuts, i ara tornem.
3: Al balcó.
6: Mira esa casa, ¿entramos?
7: Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar Prosegur Alarma, no entramos.
8: La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
9: Descubre Cel Fuerteventura, el nuevo hotel de Meliá en Playa de Sotavento. Playas infinitas, deportes al aire libre, atardeceres inolvidables. Calma y bienestar activo frente al Atlántico. Bienvenido a tu casa mediterránea en Fuerteventura. Reserva en Halcón Viajes con Vacas Flex. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
10: Cuando gire a la derecha habrá llegado a su destino. ¿Desea continuar y descubrir nuevos lugares?
11: Haz tu mundo más grande con el Audi Q5 Sportback. El SUV deportivo y versátil con tracción 4, faros Matrix LED y un interior totalmente digitalizado con hasta 3 pantallas para conductor y copiloto. Audi Q5 Sportback. Descúbrelo en Audi.es.
13: Cuidar del nuevo miembro de la familia. Probar por fin ese deporte. Empezar a correr. Porque cuando estás bien asegurado con nuestros seguros de salud, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
28: Aceite cambiado, ya se puede llevar su coche.
29: Muchas gracias. Por cierto, ¿podría hoy llevar a mis hijos al cine?
30: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
31: Cada día ando más despistado.
32: Cuida tu memoria tomando The Memory Senior. The Memory con DHA contribuye al funcionamiento del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
33: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
34: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya. Al balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: 7:39, avui anem una mica desendreçats amb la rua perquè estem pendents, estan els carrers més plens impossibles. No sé com han arribat la Llucia Ramis i l'Ariadna Martínez, com esteu?
1: Molt bé, hola.
0: Heu arribat bé? Molt bé. Caminant, no?
1: No, amb els ferrocarrils.
0: Ah, amb els ferrocarrils.
1: N'hi havia un que feia sonar un soroll allà tremendo, tothom amb la samarreta del Barça.
0: Ah, clar, vient de rua. Sí. La Clara no li pregunto perquè què vens?
2: Vens
0: de la tercera planta, la Clara Blanchard. No és que jo crec que... Mira, ara anem a fer un tema molt balcó, que crec que... Sobretot perquè vam estar parlant, crec que érem les tres, quan i éreu les tres quan vam estar parlant de l'Artemis, de l'expedició. Era Nemrod?
1: Sí.
0: Val. I un dels temes que ens va quedar penjats és tot el que té a veure amb la llei. Mireu, a hores d'ara ja hi ha despatxos d'advocats que s'estan especialitzant en dret espacial. És un dret que va néixer als anys 60, la primera vegada que la humanitat ja va arribar a l'espai, però que ara sembla que és més necessari que mai perquè l'espai s'està democratitzant i cada vegada serà més accessible per tothom. Aquesta és la sensació que tenim. Sergi Jiménez, advocat d'Augusta Abogadas, especialitzat precisament en dret espacial. Com estàs, Sergi? Bona tarda.
3: Molt bé, bona tarda.
0: Està regulat de qui és l'espai? És a dir, si els Estats Units arriba a la Lluna i planta la seva bandera, aquella part de la Lluna és seva?
3: No, de fet està regulat que no és seva.
0: Està regulat que no és seva. Com funciona? Hi ha una llei de l'espai?
3: Existeixen uns convenis internacionals firmats cap a finals dels anys 60, començament dels 70,
0: sí.
3: En una època total política i tecnològica totalment diferent de l'actual, però que estableixen els principis generals que són vàlids encara a dia d'avui.
0: Però quan ha sigut tan taxatiu, és a dir, no. Però jo estava pensant en aquelles pel·lícules de quan de l'Oest, no?, que anaven les famílies amb els carros i els deien ja, i aleshores cada un buscava, jo al costat del riu, allà plantaven la seva... I això ens hem arribat a imaginar la Lluna. No, això està, aquesta llei està feta perquè no passi.
3: De fet, en el Tractat de l'Espai Exterior hi ha una norma que específicament diu que a l'espai pertany, si és que pertany a algú, a tota la humanitat, i que cap estat, ningú se'l pot apropiar, ni l'espai, ni cap cos celeste, ni la Lluna, ni Mars, ni res d'això.
0: Qui decideix aquestes lleis?
3: Això són uns convenis internacionals pactats en el seu moment, doncs, pels estats, que s'hi van voler afegir.
0: Són tots, no imagino?
3: Pràcticament tots. I, per tant, diguem-ne que és llei a nivell mundial, si voleu dir-ho d'aquesta manera, que vincula tots els estats.
0: Però, clar, va començar als anys 60, deu haver anat canviant, es deuen haver ampliat. En aquell moment s'havia anat a la Lluna, però ara ja s'està pensant en la Lluna igual i en Mart, per exemple.
3: Sí, el que passa que aquests convenis, diguem-ne, estan pensats, diguem-ne, parlen de l'espai exterior en general. Hi ha un conveni específic sobre la Lluna, però aquest només el van ratificar 18 estats, si no recordo malament, simplement perquè és en un estadi exterior en el qual, posterior, en el qual ja es preveia la possibilitat de que es podria explotar la Lluna i aleshores van morir molts estats que es van tirar enrere.
0: Clara, què volies preguntar?
2: No, que quan dius tots els estats, serien tots els que tenen possibilitats d'arribar-hi?

0: estats que es van tirar enrere.
1: Clar, Clara, què volies preguntar?
2: No, que quan dius tots els estats, serien tots els que tenen possibilitats d'arribar-hi? És a dir, si fos Xina, Estats Units, Rússia, les grans potències?
0: Les grans potències són part d'aquests convenis de finals dels 60, començaments dels 70, sí.
1: Lucía.
3: I més enllà dels estats, ara pens, per exemple, en l'ús de l'espai amb els satèl·lits d'Elon Musk, no? Que posa moltíssims de satèl·lits. Això es pot fer? És legal fer això? O sigui, no és una manera de privatitzar l'espai exterior?
0: Aquest és el tema en què ens trobem exactament a dia d'avui. No és il·legal directament perquè no està regulat. Aleshores, com que l'espai és de tothom, tothom pot d'alguna manera utilitzar-lo. Catalunya també té satèl·lits propis. Hi ha una sèrie de regulacions en matèria d'alçades i de freqüències, de radiofreqüències, etc., que cal respectar, però el senyor Musk, si té capacitat actualment de tirar 10.000 satèl·lits a l'espai, doncs ho pot fer sempre que tingui tots els permisos necessaris.
1: Mira, deixeu-me que presenti, perquè Catalunya no és aliena a aquesta normativa espacial, ara ho deia l'advocat. De fet, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya està involucrat en la redacció d'aquesta llei de l'espai europea. L'Albert Nicolàs és de l'àrea de promoció del sector espacial a Catalunya. Què tal, Albert Nicolàs?
4: Hola, bona tarda i visca el Barça.
1: Has vist la rua, eh?
4: Sí.
1: Quin és el paper de Catalunya en tot això? O sigui, de quina manera esteu afegint els vostres coneixements, de fet, no?
4: Mm-hmm. Doncs sí, Catalunya des de l'any 2020 va crear a través del govern l'estratègia New Space, que va durar fins al 2024, i el 2025 es va crear la nova estratègia espacial de la regió, fins al 2030, a partir de la qual doncs, intentem fer créixer l'ecosistema espacial aquí a Catalunya. I com bé sabeu, el sector espacial és un sector molt internacional. Mm. Això significa que necessitem la cooperació de moltíssims estats, moltíssims països, per poder dur a terme missions com l'Artemis, no? Llavors, en el sentit de la legislació, doncs, també inclou, com comentava el Sergi, tota una sèrie d'estats i països que cal tenir en compte, i Catalunya, com a regió, doncs, també ha decidit jugar un rol a través de lo que seria la possibilitat de donar feedback o donar retorn a la Comissió Europea per la nova llei que s'està preparant a nivell europeu.
1: Però posa'm un exemple d'aquest feedback. Sí. Nosaltres voldríem això.
4: Com... Exacte. Aquesta llei el que intentarà és crear un mercat únic a nivell europeu per tal de que doncs, creixi diguem-ne la competitivitat. Això, el problema que pot tenir és que a vegades a Europa fiquem massa regulacions i pot tenir l'efecte contrari. Les empreses necessitaran més temps per declarar doncs, una mica com estan fent les coses, com creen els satèl·lits, com els llancen, tots els costos que tenen. Llavors, tot això pot tenir un impacte negatiu. Llavors, des de Catalunya estem demanant, per exemple, doncs, que aquesta nova llei no limiti a les empreses i les ajudi. És a dir, que hi hagin mesures financeres, també entrenaments per a les empreses per adaptar-se millor a aquesta llei, i que al final no sigui un impacte negatiu, sinó positiu per tota Europa.
1: Adriana, tu volies preguntar. En tinc una altra, també.
5: Sí, bueno, més que una pregunta, volia fer un comentari del que deia Sergi. A mi em recorda una mica el Tractat Atlàntic, també, no? Antàrtic, perdó. Antàrtic, en el sentit de que és terra de ningú, no? On es fan aquests convenis de cooperació internacional per una banda també promoure la cooperació en investigació, la protecció ambiental, però també per limitar la militarització. Llavors, en l'espai, crec que aquest és un dels punts principals, no utilitzar-lo per fins militars, però és una àrea més grisa, no?
1: Fa que sí amb el cap, eh?
0: Sí,
1: està aquí per l'Antàrtic.
0: És una àrea grisa perquè hi ha una disposició en un d'aquests convenis que prohibeix expressament col·locar armes nuclears a l'espai.
1: Armes
0: nuclears, en el moment de firmar-se aquells convenis, clar, era, diguem-ne, l'arma màxima, clar. No? A dia d'avui hi ha armes molt més sofisticades, làsers i totes aquestes coses. Això no està previst. I, de fet, alguns estats han fet proves amb aquesta mena d'armes a l'espai per destruir satèl·lits propis, però que, evidentment, demostren capacitat de destruir satèl·lits de l'enemic.
1: Estem parlant de la guerra de les galàxies, no?
0: Ho és. Sí, sí. És que la tecnologia ha avançat moltíssim.
1: És a dir, el dret està una mica està per evitar que hi hagi una guerra de les galàxies, per entendre'ns. Aquest dret vella perquè no passi això. Que es comencin a destruir satèl·lits entre els altres.
0: Ara em faràs, clar, ara em faràs fer aquí una mica de ciència.

0: jurídica ficció, sí. No? Perquè el dret sempre respon a posteriori. També tenim convenis a la Terra per evitar que es facin guerres a la Terra i bé, ja veieu com està el món, no?, darrerament. Però sí, efectivament, tens raó.
1: I com deia l'Albert, si ens despistem, anem tard. Perquè des del punt en què SpaceX de l'Elon Musk ja té 2/3 dels satèl·lits que hi ha avui dia en òrbita, si comencem a regular gaire, no en posarem ni un, no?
2: Exacte, sí. A més, Europa sempre té el problema de que anem per darrere en termes d'innovació, en termes de tecnologia, i si a sobre Europa ens posa més traves a l'hora de poder avançar, de poder treure al mercat doncs, tecnologies d'innovació, doncs acabarem estant en una posició molt per sota del que ja estem ara mateix, que és per darrere de continents com Amèrica o Àsia, no? Llavors hem d'anar molt en compte amb aquesta regulació.
3: I la llei, m'estranya que la Llucia no hagi fet aquesta pregunta, vella per la massificació, és a dir, perquè no hi hagi massificació de satèl·lits, perquè no hi hagi massa cosa a l'espai?
0: A dia d'avui no. A dia d'avui les autoritzacions per llançar satèl·lits depenen dels estats. Cada estat, no sé, quan Espanya llença un satèl·lit, els sis passats o els mateixos de la Generalitat, és una autorització estatal. En aquest cas del govern espanyol o del govern nord-americà o de l'estat que sigui, no? Aleshores, cada estat, dins de les seves possibilitats econòmiques, tecnològiques, etc., en cooperació sovint amb altres estats o amb empreses d'altres estats, doncs llença a l'espai més o menys el que vol. De fet, un dels convenis preveu que hi hagi un registre d'objectes espacials, però sabem que no tots els objectes que estan volant per sobre els nostres caps realment estan registrats, perquè hi ha satèl·lits militars, tota una mena de maquinari que està...
3: Que poc tranquil·litzadora aquesta conversa, digues,
4: Clara. Sí, és que jo estic flipada i al·lucino de que en sàpigues tant i de que existeixi tot això. Però més enllà dels tractats, hi ha un Nacions Unides de l'espai i els planetes, hi ha un organisme darrere.
2: Sí, si el Sergi em permet, doncs hi ha el que s'anomena el UN COPUS, que és el comitè, o en anglès Committee of Peaceful Use of Outer Space, val? Que és un comitè de les Nacions Unides i va ser el comitè que va crear aquests primers tractats que comentava el Sergi abans i que inclou doncs, totes les nacions de les Nacions Unides. Ara bé, com comentava el Sergi abans també, a mesura que ha anat passant el temps s'ha vist la possibilitat de poder explotar l'espai en diferents maneres, llavors els països han anat dient doncs jo cada cop signo menys lleis i signo més doncs, altres coses que és el que s'anomena soft law, que és llei que no et limita o no t'obliga a complir-la al 100%, que poden ser com principis o guies, val? Però no és, diguem-ne, llei dura, no? O llei que t'obliga a complir-la al 100%. Llavors els països doncs, van jugant una mica amb aquesta possibilitat, no?, de tenir aquesta soft law, i això és el que fa que sigui doncs, perillós. Sí, sí.
1: A mi el que m'ha cridat molt l'atenció és que si et cau un meteorit en un terreny teu, el meteorit és teu.
0: Sí, correcte.
3: Això diu la llei. Jo, és que em confesso verge en aquest tema. És així.
0: El meteorit, mentre està a l'espai exterior, no és de ningú. Però en el moment que cau a terra, ja no està a l'espai exterior, per definició. De manera que cau en algun terreny. Bé, pot caure al mar, no? Però si cau en el teu terreny, a la teva finca, doncs hi ha una sèrie de teories de dret civil, pur i dur, ja no és dret especial, que venen a dir que doncs, et converteixes en propietària.
1: Per tant, posats a mal pensar, també puc desenvolupar tecnologies que facin caure meteorits en el meu...
3: En el teu jardí, no?
0: Jo et recomanaria que tinguessis una bona assegurança, perquè com no caigui la teva parcel·la i caigui al mig de la rua aquesta...
3: I la brossa, és a dir, si ara hi hagués un problema de brossa, que ja n'hi ha, es diu, la llei també busca quin és el culpable. És a dir, la brossa, no sé si està etiquetada i es pot saber doncs, que aquestes restes són, m'invento, russes, xines o estadounidenques.
2: El tema està en que a partir d'ara s'està fent doncs, un seguiment de, diguem-ne, tota la brossa que hi ha, tots els satèl·lits que hi han i la nova brossa que es genera. El problema és que fins fa poc no hi havia aquest registre, perquè no s'havia considerat la brossa espacial com un problema, diguem-ne, important dintre del sector. Això implica doncs, que ara hi ha molts trossos molt petits de brossa espacial voltant per l'òrbita, per totes les òrbites que tenim, i això doncs, pot implicar que després els satèl·lits tinguin impactes, que hi hagi doncs, molts problemes degut a aquesta brossa espacial que a més està sense identificar.
5: Abans Nana parlava de la democratització de l'espai.
1: És possible aquesta democratització o sempre seran els més rics els que tindran accés a l'espai i els altres no?
0: Sempre que hi ha una component econòmica, evidentment tens filtres, però si compares amb els orígens, inicialment eren tres estats que podien fer això. Uh-huh. Els americans, la Unió Soviètica i els xinesos i la Índia. I després s'hi va afegir el Japó. A poc a poc s'hi han anat afegint més potències i actualment són empreses privades. I aquí a Catalunya, per exemple, hi ha tot un ecosistema d'empreses que no és necessari que siguis capaç de posar un coet en òrbita. Potser tu fabriques uns components, uns sensors o unes parts d'un motor o el que sigui, i també estàs, diguem-ne, participant de la indústria de l'espai, de manera que aquesta democratització és real, és certa, i de fet el concepte de New Space Economy que l'Albert ha utilitzat abans ve d'aquí.
1: I això pot provocar que hi hagi un excés de material a l'espai i que això entorpesqui els usos d'alguns satèl·lits, per exemple?
0: És la problemàtica que heu abordat abans i, de fet, és un dels pilars de la normativa europea que s'està desenvolupant, que pretén imposar que des del mateix moment del disseny de qualsevol objecte espacial es tingui en compte la mitigació de residus al màxim possible. I després imposar una sèrie d'obligacions de si tu tires una cosa amb l'aire, després l'has de recollir o reciclar o fer alguna cosa, no? I bé, és un dels punts controvertits, perquè potser a Europa volem ser molt nets, però si altres països no et segueixen, de què serveix, no?
3: Ara dèiem, cada cop hi ha més advocats especialitzats. Jo no sé, Sergi, quant temps fa que estàs especialitzat en dret espacial?
0: Jo vinc del dret aeronàutic, que d'això ja fa masses anys, més de 25 ho faig, i ens vam començar a ficar en temes especials ara farà uns 5 anys.
3: I vosaltres ho veieu també, Albert, que heu d'aprendre tots aquesta normativa per saber com funciona, és a dir, que això s'ha de regular d'alguna manera, no?
2: Sí, exacte, i de fet està molt bé que ho fem a nivell europeu, però com comentava el Sergi, de poc serveix, després els americans van per la seva banda, els asiàtics per la seva, i llavors doncs, nosaltres el que intentem doncs, és intentar portar tothom cap a una mateixa direcció que sigui la que ens permeti utilitzar l'espai d'una manera sostenible i útil per tota la humanitat.
3: Però al final hi haurà una llei, com demanava la Clara, no? Un organisme, una ONU de l'espai.
2: Ja hi és, però de moment, com comentàvem abans, doncs, quan es fan aquestes propostes de llei per regular tot el que es llança i per evitar doncs, que hi hagi més brossa espacial, més problemes diguem-ne, en òrbita i de més, doncs en molts països diuen no, jo no signo perquè això m'evitarà a mi poder desenvolupar el meu negoci i poder seguir llançant satèl·lits.
1: A mi m'ha cridat molt l'atenció que hi hagi aquesta llei especial i en canvi sembla que no hi ha una llei o no encara sobre la intel·ligència artificial. Perquè ja, segons... Ara comença, però m'ha fet l'efecte que ha anat a posteriori. En aquest cas sí que és a priori. No ho sé, no sé si estic equivocada.
0: A veure, hi ha una normativa comunitària que regula l'ús de la intel·ligència artificial i com s'ha de dissenyar, etc. També molt controvertida, perquè la indústria també es queixa de dir que li posa masses traves, de nou, comparat amb altres zones del món.
1: Clar.
0: A nivell especial... hi ha normativa. El que passa és que no hi ha una normativa unificada,
1: vale,
0: que és el que està intentant fer la Unió Europea. Jo faig una mica el símil amb el món de l'aviació. Si tirem enrere 130 anys, més o menys, o 120, quan començava l'aviació, que encara no hi havia avions volant per sobre de manera regular, els estats van veure ràpidament la necessitat de tenir una regulació única i diguem-ne, a base de convenis internacionals, que hi hagués els mateixos estàndards per tothom. Això va cristal·litzar després de la Guerra Mundial en el conveni de Chicago, que d'alguna manera és el que ens regula tots avui, i per això nosaltres ens posem a un avió de bandera espanyola o d'una companyia de qualsevol altre país i sabem que els estàndards de seguretat, etc., són els mateixos. Jo voldria fer el símil amb el dret espacial. Hauríem d'anar cap a solucions d'aquestes perquè, a més, afavoreixen la indústria. Tothom té les mateixes regles de joc. El problema està que aquesta indústria ja està desenvolupada, no com fa 120 anys que això de l'aviació tot just començava, no? I, diguem-ne, arribem una mica tard.
3: Vindré un altre dia, no? Perquè jo no sé si us ha passat... Jo no sabia res de tot això. Se'ns ha fet curs. La científica de la tertúlia avui, Adriana, o sigui, poc sabies, no? Una mica... de dret especial, de l'altre ho saps tot.
1: Bueno,
3: però,
1: similituds amb
3: però que la societat en si, vull dir que eres però... la que més en sabies, però en sabem poc,
1: sí,
3: en general.
1: En sabem poc, en sabem poc.
3: Sergi Jiménez, advocat d'August Abogados, especialitzat en dret espacial, moltíssimes gràcies. I Albert Nicolàs, de l'àrea de promoció del sector espacial a Catalunya, de l'Institut d'Estudis Especials, moltes gràcies. Ens esperem un altre dia.
2: Vosaltres, moltes
3: nosaltres
2: gràcies.
3: Fem una pausa i encetem també la tertúlia.
5: Ser Catalunya al balcó amb Anna Puigvoltes.
6: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
6: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
7: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
8: A les residències Lantus, cada dia és una nova oportunitat per somriure. Valorem la saviesa dels nostres residents i creem un ambient on la companyia es converteix en família. Vine i descobreix el teu nou llar, on cada moment és especial. Residències Lantus. La declaració de la renda ja és aquí. Centre Gestor mirarem al detall totes les possibilitats de que estalviï fiscalment. Eficiència i qualitat en la gestió. Demani cita personalitzada al 973 27 97 00. Centre Gestor, Rambla d'Aragó 23, Lleida. També declaracions a Tremp, Barcelona i Fraga. La seva renda en bones mans.
9: Necessites solucions amb la mobilitat de casa teva?
10: A Mecano Camp tenim scooters elèctrics, cadires, plataformes per pujar escales. T'ho instal·lem ràpidament i sense obres. A més, disposem de taller propi i servei postventa.
9: I et fem un finançament a mida i pressupost sense compromís.
10: Mecano Camp, el parc comercial Creu del Batlle.
9: Mecano Camp, solucions per viure còmodament.
11: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
12: Control Motor, el teu concessionari oficial Hyundai a Lleida.

0: Les 8 i 2 avui, tertúlia salpebrada amb la Rua, perquè hi hem de ser. Aquí estem amb la Llucia Ramis, l'Ariadna Martínez i la Clara Blanchard. Molt futboleres no són.
1: Jo vaig veure el partit, eh?
0: Molt bé. Ah. Ariadna, la vas veure? Ariadna, perdona.
2: Just quan ja havíem fet els dos primers gols, vam sintonitzar-ho perquè estava amb mon pare, que sí que ho segueix, però res.
0: Ja està. I tu, Clara?
3: Jo vaig fer esports l'any de les 7 copes del Pep.
4: Ah, mira. Ah, doncs mira que l'autobús...
0: Sis. Era una cosa.
5: Que se't va fer tan llarg.
3: Un dia al vestidor li vaig preguntar a un jugador i em va dir, no, sí, jo no jugo, jo em volia morir.
0: Tens el Pep aquí, que és una enciclopèdia amb potes.
5: Qui era, o sigui, te'n recordes o no?
3: Sí, crec que era en Sergi Barjuan.
0: Sergi Barjuan.
3: Però era l'època de l'Eto, era molt divers.
0: Escolteu, no podem escoltar des d'aquí l'estudi, però
4: mira que
0: el
4: bus és a punt d'entrar a la ràdio.
0: És a dir, no, és que ara jo, ara podríem... És aquí mateix, sí. És a dir...
4: Gran Via, Passeig de Gràcia.
0: Noteu la vibració sota els peus?
4: Mira quanta gent aquí a la font de Gran Via, Passeig de Gràcia.
0: Anem a veure si... Guillem Delso, on estàs? Ja sé que entraries a la ràdio, però tens feina encara, on ets?
6: No, ara estic a Balmes amb Consell de Cent, per aquí ja ha passat la Rua, hi ha la calma després de la tempesta, i mireu, m'he trobat a una dona que l'he anat a caçar perquè va samarreta del Barça, sí, bandera del Barça lligada als peus, una bandera del Barça fent-li de cua i un tatuatge al braç que posa Barça. Ella es diu la Tatiana i escolteu això. Tatiana, d'on ets? De què país?
7: De Bielorússia.
6: I por què viniste a vivir a Barcelona?
7: Pues justo por el Barça. Mi tatuaje ya tiene 20 años. Yo creo que algunos jugadores del Barça no juegan tanto ni haber nacido en aquella época que yo ya era fan del Barça.
6: Doncs això, la Tatiana, 14 anys fa que va venir de Bielorússia pel Barça i avui ha vingut a veure la Rua i ara te vas per a casa ja?
7: Sí, bueno, toca celebrar un poquillo, tal vez, ya que hay tiempo. Hoy la verdad que acabó bastante rápido. Yo recuerdo rutas que, de 6 copas, de muchas copas, que era más festejadito, ¿eh? Hoy voy un pan muy tranqui, muy tranqui.
6: Ah. Doncs ja veieu, la Tatiana, una fan que us ha passat molt bé, però diu que encara n'ha vist de més fortes.
0: Meravellós, eh? O sigui que va venir a Barcelona pel Barça i va tot embolicada amb la bandera del Barça, amb tot. Gràcies, Delso, fins ara. Ja pots tornar cap a la ràdio. Solde, com va això? Això està a petar, no? Just al Passeig de Gràcia.
8: No, és que ara qui estigui a la ràdio o prop de la ràdio, ui, porti al carrer. Que l'autor del Barça passa.
0: Val.
8: Per tant, a tocar la ràdio. No sé si fins i tot sentim la música des de l'estudi, perquè està altíssim. Per cert, hi ha dos ocos de música altíssima.
0: Ai,
8: ja
0: sol...
8: Com ara és, doncs, la meitat de la ruta.
0: Esteu a la meitat de la ruta, val. És que t'estem perdent.
4: Estem perdent per la quantitat de gent.
0: Home,
4: que hi ha.
0: Home, és que la de gent que ara està intentant quedar...
5: Digueu-li a Urimora que baixi la música.
0: Clar, l'Uri Mora està punxant, no?
5: És un dels
0: vigils
5: que està punxant, Uri Mora dels 40.
8: Uri, baixa la música. Tira una aigua i baixa la música.
0: Mira, ara que bé l'escoltem al Solde. Estem a meitat del recorregut, Teje, per tant, queda molt. Trobo que van molt lents.
5: No sé quina part és de l'autocar, però em sembla bestial la imatge ara mateix. No sé si des de la perspectiva que té de sota ho pot veure. La Min porta una bandera de Palestina. És a dir, la postura... La veus, des d'on ets? Perquè la postura del Barça sol d'aquest conflicte ha sigut posar-se de puntetes, posar-se de perfil, sobretot per les relacions que poden tenir els seus directius amb empreses i altres ens israelians. I Lamin, l'estrella de l'equip, amb una bandera palestina ara mateix liderant la celebració de tocar.
0: És que el que li anava a dir, Lamin ja sabeu més, no, ara, Solde?
8: Una bandera gegant.
0: Es deixa veure més, val.
8: Fa una estona ha sortit Lamin Yamal. Ha sortit fa una estona, s'ha posat una bandera del Barça a sobre, ha anat saludant a la gent i ja se'l veu una mica més ara, doncs amb aquesta bandera de Palestina que vaja, ho diu tot.
0: Doncs Solde, moltes gràcies. Ànims, com tens els peus, les cames?
8: Gràcies, fins ara.
0: Estic bé, d'acord, vinga. És que
5: la
0: és
5: resposta
0: difícil.
5: És la sang no arriba. Aquesta gent porten 3 hores caminant, però des de les 4, que són el Camp Nou, esperant per sortir, i els hi queda mig camí encara.
0: Chesning està encara ubicat allà o ja no? Encara està menjant pizza?
5: No, Chesney rei de Barcelona, com va cantar el Bermúdez la temporada passada, Chesney rei de Barcelona i en sortís-li a un drum, està allà totes.
0: Està allà que no se'n va. Teje, demà ens passi, necessites alguna cosa, si algun dels companys necessita entrar pel que sigui.
5: Sí, si no, 2:15, doncs ja ens hi posem amb la graderia del balcó.
0: Doncs vinga, aquí estem amb la Clara, l'Ariadna i Llucia. Ara que estàvem parlant de la massificació de l'espai, tenim una altra massificació, creuers, Llucia, i la desestacionalització del turisme. Per la setmana passada, el Port de Barcelona va presentar les dades del seu tancament de 2025.
4: Sí, i ja l'any passat a Barcelona la ciutat es va quedar a només 750 passatgers d'assolir els 4 milions de creueristes. Això és gairebé un 10% més que l'any anterior, el 2024. I si mirem el que va dir l'alcalde Collboni el 2023, era que ja s'havia assolit el límit, 3,5 milions de passatgers de creueristes l'any. Però tot i així, des d'aquell 2023, com estem explicant, aquesta dada no para de pujar, al punt que durant els tres primers mesos de 2026 les pujades cada any del nombre de creueristes han estat de 23% al gener respecte al gener anterior, de 21% al febrer respecte a l'anterior i fins a un 48% més al mes de març.
0: Són dades que publica la Directa, que hem confirmat aquí a la ràdio. Llucia, tu tens una obsessió amb els creueristes, sempre ho diem. No sempre diem que tinguis l'obsessió, no dic, que sempre diem que hi ha molts creuers i que van a més.
9: No, i van a més, i s'estan fent dues terminals noves. En aquestes terminals hi haurà uns plafons en els quals els creueristes podran veure els llocs de Barcelona on hi ha massificació. És a dir, podran veure com està de gent, per exemple, la Sagrada Família, podran veure com està de gent el Gòtic i podran triar si van en aquell moment o no.
3: Potser es queden a la piscina, no?
9: No, exacte, al final serà...
3: Si veuen la massificació.
0: Barcelona... Tot de punts vermells. Ells veuran.
9: No, serà com Barcelona, és com anar a PortAventura o qualsevol altre parc temàtic, no d'allò que dius, la cua serà de tantes hores, la cua és aquí serà de tantes altres, aquí te trobaràs tantíssima de gent, no? És a dir, els residents, evidentment, no necessitem aquests plafons perquè ja sabem quins són els llocs
0: no
9: que estan
0: anar.
9: Més massificats. De fet, sempre jo crec que els han de recuperar perquè si no cedirem aquests espais. Però en tot cas, la trampa, això va ser el febrer d'enguany, quan es va acceptar adreçar, doncs, pujar la taxa turística per adreçar-la al foment del turisme, cosa que no, potser no cal, i per fomentar aquesta desestacionalització. Això és una trampa mortal que els de Palma i Mallorca en general, i Palma en concret, saben molt bé, perquè el que fa és que tots els dies siguin temporada alta, no només a l'estiu, no només a la primavera, sinó que tots els dies són temporada alta. I el que fa, juntament amb la desestacionalització, hi ha la descentralització, que és dir, bé, llavors el que intentarem és esponjar, que no tothom vagi al centre i farem que les bateries del Carmel també siguin atractives per fer turisme, etc. I la qual cosa fa que cada vegada hi hagi més veïns que hagin de suportar aquesta massificació turística, no? I al final el que fa és que sigui cada dia aquesta massificació, cada dia de l'any, i que per tant cada vegada tinguem aquesta sensació de que la ciutat ja no ens pertany i que cada vegada estem cedint més espais, perquè el que ja no està adreçat a nosaltres, per la llengua en què s'adrecen en el client que no és la nostra, pel tipus de producte que ens ofereixen i sobretot pel preu que no ens poden permetre.
3: És que això dels creuers té molt, també hi ha molt trilerisme amb les dades, no? Sempre parlem de si és un creuer que no dorm a Barcelona, amb la qual cosa arriben al matí, fan l'excursió i marxen al vespre. Això representa que és més negatiu perquè gasten més ciutat, però en canvi, o sigui, gasten serveis públics, transport, carrer, papereres, i en canvi no hi ha despesa, perquè potser els hi donen un pícnic. Després hi ha els creuers del poder adquisitiu, com els americans que venen
0: a dormir.
3: Que
0: fan cua a les grans botigues de luxe,
3: sí,
0: no?
3: També hi ha espanyols, però bueno. Que es queden a dormir dos o tres dies abans, que van a hotels molt bons, que representa que gasten més, representa que és un turista pel qual s'aposta més des de les institucions. Però després el tema aquí és que quan estem parlant de terminals, primer Collboni Colau el 2018 signa un conveni que no és que no deixi construir més terminals, les permet, però me'n recordo que el titular era Aleja. Colau aleja les terminals de la ciutat. Bueno, les terminals les alejas, però ells venen perquè no venen a veure la terminal. I l'altre problema, quan es parla de números, és que aquestes terminals, l'última grossa és la de MSC, que es va inaugurar, i la propera que s'està acabant és la... Bueno, perdona, acabant, no sé com estan les obres, però la de Royal Caribbean. El problema és que els creuers cada vegada són més llargs, cada vegada són més grossos. Estem parlant de creuers que, com a poc, un creuer gran té 7.000 places de viatgers, però després hi ha una mica menys de la meitat
0: són
3: de tripulació.
0: Són petits pobles.
3: No, són ciutats. Són ciutats. Llavors, i després l'altra cosa és, ja callo, perquè fins aquí el que em sé, l'altra cosa és que quan parlem de si diuen, si no diuen, tots aquests negocis treballen a 3-4 anys vista, és a dir, no hi ha cap perspectiva de que abans de 2028-29 canviï res.
0: Fins a 2028-2029.
3: És a dir, a nivell de calendari dels creuers, dels slots, perquè ells també tenen slots, és una indústria que treballa amb moltíssima antelació. I tu ja saps que vindrà el Seasons of the Sea i el...
0: La Tarragonina, qui diu? Perquè hi van, hi ha creuers, hi ha moltíssims.
3: Sí, hi ha
0: és a dir, que deuen estar a punt ara de dir també doncs, uns quants més a Tarragona.
9: La descentralització aquesta. Que
0: exacte.
9: Sí. Bueno, jo crec que és un augment a tot arreu, més que una descentralització, però a mi el que m'ha semblat entendre també, m'ha afegit el que deies tu, Clara, que és que s'incentiva, a més, la connexió entre port i aeroport, perquè Barcelona no sigui només lloc de pas, sinó que també sigui de sortida i d'arribada, amb la qual cosa no és només Barcelona, també és tot aquest tram per arribar a Barcelona, des del Prat de Llobregat fins a Barcelona, que també estarà, que ja és un tram prou complicat, que també empitjora, per tant, no s'entén que digui.
10: I per això volen fer l'ampliació de l'aeroport, per poder tenir cabuda també en aquestes...
0: Però al final, Llucia, la defensa del decreixement és ja un exercici d'optimisme naïf?
10: Saps què passa? Que si no poses límits, tothom diu, bueno, a qualsevol moment ha de petar això. Si tu mires Venècia, el casc històric de Venècia, hi ha menys de 50.000 venecians actualment que hi viuen. I segurament, això són xifres del 2022, o sigui que encara en deuen ser menys, no? És a dir, que si al final no posem límits, perdem la ciutat.
0: Tu dius, estem cedim, no?
9: Que... Estem traient límits, perquè justament això de redistribuir els que arriben, perquè a tota hora hi hagi turistes, és el contrari d'altres llocs on el que han fet és posar-los gairebé una passarel·la, no?, perquè no trepitgin fora, perquè només, com a mínim, el tros que fan malbé, que el tinguem acotat. No el contrari, no distribuir-los a totes les franges horàries, a tots els monuments de la ciutat. Quasi gairebé, si haguéssim de triar, jo aniria per un turisme de luxe, no? O sigui, fem-ho ben car, que vinguin pocs, que portin aquests diners.
10: No, i sobretot que aquesta taxa turística, que sigui de 100 euros la nit... I que no vagi adreçada a fomentar el turisme, que no li cal en aquesta ciutat.
0: Però avui hi havia al País, Clara, l'exemple de Granada.
3: Sí, de l'Albaicín.
0: De l'Albaicín.
3: Però, clar, és que és...
0: Deia, tu ja no pots anar a veure... I és perquè Clinton, des que Clinton va anar, i va dir que era la posta de sol més bonica del món.
3: Clar.
0: No, en època de no Instagram, però ja allò es va disparar.
3: Però probablement, a més, a l'Albaicín, deus haver de demanar entrada amb moltíssima antelació, perquè té totes les proteccions culturals i patrimonials que et puguis imaginar.
10: No sé, però jo he estat a Màlaga fa dues setmanes i vaig flipar, i també he estat a València aquest cap de setmana i també he flipat, és a dir, que cada vegada són més les ciutats que estan sucumbint sota aquest model destructiu.
0: Logroño amb totes els comiats de solter que es fan allà o escapades, Logroño és a tope.
3: Però a més els creuers tenen una perversió, perquè una de les apostes ben intencionades que ha fet Barcelona és si limito els llits, no? És a dir, l'oferta legal la limito i la il·legal me la carrego amb molts esforços. Però, clar, els creueristes tens turista i llit.
10: Clar.
3: Tant si et ve que ha dormit pel camí com si dorm el d'això, al final et ve un turista que ha dormit amb un llit, amb la qual cosa és molt pervers.
0: Deixem creuers?
10: No, perquè...
0: N'heu fet alguna vegada algun?
9: I no deixem creuers.
10: No deixem creuers, perquè tot ha començat en un creuer.
0: Però sou fantàstics, sou guionistes ja. clar, heu anat seguint la situació sanitària que s'ha generat amb els contagis d'antivirus, el creuer, on dius, al mig de l'Atlàntic.
4: Sí que, de fet, ara a aquesta hora s'estan fent ja les evacuacions dels últims 28 passatgers des d'aquest port del sud de l'illa de Tenerife, que un imprevist que hi ha hagut és que, pel mal temps, Capitania Marítima ha recomanat que aquest vaixell atraqui al port per les males condicions de la mar abans que marxin tots, i ara s'està acabant de fer aquesta evacuació dels 28 passatgers que queden. I al llarg de les darreres hores s'ha anat seguint doncs, els casos sospitosos, els casos als que se'ls fa una PCR. De fet, la dona francesa que va donar positiu, que va ser repatriada des de Tenerife, ara és a l'UCI, ha empitjorat el seu estat de salut, però encara no hi ha resultat d'aquestes PCR. Però el que ha dit l'Organització Mundial de la Salut és que, com que l'antivirus té un període d'incubació molt llarg, entre 6 i 8 setmanes, és possible que molts d'aquests, o alguns d'aquests passatgers, o que hi hagi algun positiu més del que hi ha ara mateix.
0: Clar, vosaltres sou aquí tres dones lúcides, molt ben informades, hi ha dues periodistes, hi ha una física, busqueu bones fonts. Com us heu informat i com heu viscut aquests darrers dies? Perquè ho anem parlant, aquí el Jordi Mir va estar parlant el divendres, tot una mica la crisi de comunicació, en Salvador Massip també hi va donar la seva volta, però m'interessa molt vosaltres que, quines conclusions esteu traient.
9: Jo crec que hi ha un problema greu en la metacomunicació.
0: Metacomunicació.
9: Clar, perquè tenim els mateixos experts, que ja sé que els experts en virus són els que són, però tenim els mateixos experts que durant el coronavirus, parlant de l'antivirus, dient exactament les mateixes coses que ens varen dir amb el coronavirus al començament. O sigui, són la mateixa gent dient les mateixes coses. No? Llavors, no els esmentaré ara perquè... però ja els tenim tots en el cap. Sí. És a dir, és igual, tant si és per part del govern... com
0: però
9: si
0: fan diferències amb...
9: Fan diferències al començament, no? Al començament deien. Sí. Al començament deien exactament el mateix. Llavors, costa molt, com que ho tenim molt proper, i recordam exactament les seves paraules, i són aquells mateixos agents els que ens ho diuen, les mateixes persones, costa molt dir, no, aquesta vegada serà diferent, perquè el teu record t'aporta cap a un altre... cap a un altre. Tu, encara que diguis, no, aquesta vegada serà diferent perquè m'estan dient que és una cosa diferent, etc.
0: Que no es convertirà en pandèmia, això s'ha insistit moltíssim ara darrerament.
9: Per això, com es diu tant, per això dic que és metacomunicació, perquè al final, si s'haguessin triat altres persones per dir aquestes coses, potser no es revendria tota l'estona a aquest record. No? Llavors, l'únic que sí que no hi era en aquella època i que ho està explicant molt bé és el secretari d'Estat Padilla, Sergio Padilla, em sembla sí. que és, el secretari d'Estat de Sanitat, que ho està explicant molt bé, no? Això fa que potser sí que ho replantegis d'una altra manera, però jo crec que el problema és aquest de metacomunicació, de dir, ostres...
4: Javier Padilla.
9: Javier Padilla. Mm. Pues, doncs, quan tu veus aquelles mateixes persones dient coses molt semblants, encara que tu sàpigues que la situació no és la mateixa, és molt difícil...
0: Clar, perquè ho tenim al cervell.
9: Ho tenim molt gravat.
0: Ho tenim molt gravat.
3: Ho tenim molt gravat, però sembla que no haguem après res alhora, no? O sigui, quan diem, no, hauríem d'haver desembarcat a Cabo Verde. I en què estem pensant? Em costa molt sentir aquest tipus de comentaris, no? Perquè al final de la Covid, o sigui, cadascú té la seva història de com ho va viure o no va viure, amb qui ho va viure... Però el més greu era la gent que es moria. I potser en segona posició, si m'apures, gent que va perdre diners perquè el negoci és i sovint eren els petits, no eren les multinacionals. Però la resta, o sigui, com estem negant el dret a auxili i a atenció sanitària? Em sembla, és això el que em sembla més terrorífic. No el pensar que potser vingui una altra pandèmia i ens haguem de tancar a casa, sinó que no haguem après de tot el que vam viure.
9: A mi el que m'ha cridat molt l'atenció, lligant-ho amb el tema d'abans, és que és la primera vegada que el president de Canàries no vol turistes. Perquè... és a dir, clar, aquestes persones són turistes.
0: Sí, però
9: no?
0: Clar.
9: I és un creuer, no? I aquesta però vegada
0: són,
9: és a dir...
0: Són walking dead
9: no,
0: per ells.
9: Alerta amb això.
0: Turistes walking dead.
9: Alerta amb això, perquè si començam a criminalitzar el turista, tenim un problema també, eh?
11: Sí, jo d'aquests dies també ho pensava, dic, a veure si a la gent que té creuers contractats li agafarà por, perquè a més aquest creuer era com... No era necessàriament luxós, perquè es veu que estava ple de xalats pels ocells sí. i per les zones remotes, però... I després hi ha una altra cosa, que és com es polititza tot, sempre. Parlant de comunicació, hi havia, jo ho he seguit per la tele, per entendre'ns, perquè he treballat al Finde i no m'ha tocat fer això, perquè el diari té més... més temes, però...
0: Com és que deies, té més periodistes.
11: No, em referia que jo estava per les pàgines que produïem a Catalunya. Però més o menys ho he seguit i el portaveu del govern canari era un tio que s'explicava bé, no llegia, comunicava i surt l'altre ximple. I diu el que diu. I dius,
4: amb el xat GPT. Jo també...
0: I la rata nedadora.
4: Sí, i pensava, perquè fins i tot els periodistes a la redacció també hi ha debat sobre... Què informes, què expliques, de quina manera... Parles, per exemple, dels casos sospitosos, fins a quin punt és notícia, fins a quin punt no, fins a quin punt explicar el detall del desembarcament de cadascun dels passatgers és positiu també per tots, per l'opinió pública, serveix, no serveix, genera més alarmisme a l'equilibri aquest. Hi ha molts dubtes aquests dies de sobre
0: està
4: com...
0: Està parlant l'editor de la 14, és veritat.
4: Sobre aquesta qüestió.
3: Però la pregunta és també... Per la informació, per què la volem? La volem per preparar-nos, no? A molts nivells. Saber l'estat de cadascun dels afectats, en què ens prepara millor.
0: No, no, és que sembla... Pregunto, sí, sí, no, no, no. O sigui, tu...
2: Innocent,
0: no, no, no, però ho estàs preguntant perquè a tu segurament que t'estiguin explicant com evolucionen et genera angoixa.
2: Em genera angoixa. Clar. Em genera angoixa. En canvi, sentir el Salvador Massip divendres passat aquí al balcó dient que s'han descartat de moment mutacions, que a més o menys m'explica bé, no? De moment, dels que han seqüenciat, no sembla que hi hagi hagut mutacions i, per tant, això vol dir que tenen un munt de... A diferència de la Covid, tenen un munt de coneixement de com tractar aquest virus, com contenir-lo i com tractar després de la sintomatologia. A mi això m'agradaria que m'ho repetissin cada vegada que obro el diari. No,
0: clar,
2: però no ho repetim, això.
0: Mira, el Salvador li anirem demanant. Digues, clar, Clara, també, tu també com a periodista.
11: Tu com a periodista pots fer-ho de manera rigorosa, de manera sensata, sense intentant no crear alarmisme, però de cop i voltes et trobes superconductores o supercontagiadores i aquestes coses. Clar, al final, si tu te'n vas a veure un científic, ell t'explica. I després és la percepció, ja no és com tu facis... El que a una persona li pot semblar alarmista, a una altra troba que li hauríem d'explicar més detalls. Sí. És molt difícil.
9: També hi ha una part de morbo, eh? En aquest alarmisme, en aquest sentir que hi ha una reproducció d'un... O sigui, aquest vola... Ai, s'assembla una mica, no?, al Covid. Bueno, aquesta com una espècie d'atracció per allò que en realitat no vola, però que en el fons mos dona com una espècie de posició de pel·lícula de por, no? Perquè també es tractava tot el tema aquest com si estiguessin infectats com si fossin zombis, no? Moltes vegades, com si hi hagués un virus zombi. O sigui, és tot com molt una mica apocalíptic en el sentit de pel·lícula, no?
0: I que hi ha gent que li atrau això.
4: És que, de fet, jo aquest cap de setmana també amb amics que em preguntaven a mi com és que la informació és constant del vaixell,
9: sí,
4: dels passatgers que
9: arriben,
4: i que veies que en ells fins i tot els generava una sensació de reviure el trauma, fins i tot, com de que tornessin a estar revivint aquella Covid i aquella pandèmia, i que això els generava com ansietat al veure el detall de tota l'estona al vaixell desembarcant amb els passatgers.
9: I és així, i per què durant informatius sense se parla d'aquest tema, si no caldria, no? Podríem parlar-ne una estona i ja està. Jo crec que precisament perquè hi ha un punt de que ens enganxen aquestes coses des d'un punt de vista malsà, però que de qualque manera, no sé, és una teoria.
2: La pròpia historieta de la rata del ChatGPT, jo crec que hi ha molta gent que mira la tele que ara mateix està visualitzant rates saltant des de terra al vaixell, no?
0: És que és així.
2: A través del vaixell
0: que
2: a terra.
0: Que això hi ha qui s'ho empassa i li dona... cabuda, però és veritat, al diari vosaltres també teniu dubtes, igual, no? Si ha d'ocupar, quina part de la portada ha d'ocupar del país, això s'ho ha d'estar discutint.
11: Inclús fent autocrítica, la quantitat de peces que es produeixen amb tota la bona intenció, però jo a vegades em pregunto qui té la capacitat de llegir-se tot això. I en canvi agraeixes molt peces d'aquestes d'així van ser els 40 dies, reconstruint en fons, com va ser la vida a bord, i aquesta mena de coses, però és que també hem entrat en una espiral que a vegades... i ho dic amb això, però és que es podria aplicar a unes eleccions municipals o a una polèmica... És a dir, arriba un moment que dius, hòstia, pelota al suelo. Potser perquè els desplegaments que es fan són envejables i la gent es volca. És a dir, tots el dia que hi ha un foc a la nostra secció, remem, i els que no estem a la secció, remem perquè ens falten els... Saps? Vull dir... Però sí que és veritat que hi ha un frenesí que...
0: Però em fa pensar, ara que deia l'Ariadna, el de la rata nedadora... també hi ha una responsabilitat periodística de si li dones cova o no. Nosaltres n'estem parlant ara. Jo avui he fet un cafè amb una amiga al matí i em deia no parleu avui ja de l'antivirus. Diu, no vull gastar ni una neurona més en pensar-hi, però perquè ella està tranquil·la. Ella diu, doncs ella ja s'ha quedat amb el que deies, no? Salvador Massip al cap, això no es convertirà en pandèmia i li estem donant cova perquè els mitjans també venen. És que és així també. Però em deia, no en parleu, t'estic traint, Mireia, perdona, però...
11: Aquest cap de setmana hi havia una entrevista collonuda al Martin Baron, que va ser director del Boston Globe i del Washington Post,
0: sí,
11: que va venir la setmana passada a buscar l'Ortega i Gasset, i una de les coses que deia és que és alarmant la quantitat de metges, ho diu ella, la quantitat de metges que estan receptant a la gent que té una ansietat brutal, que deixi de veure i llegir notícies i dius... joder, saps? Vull dir, per això, quan dic pelota al suelo, jo crec que aquesta intenció... Hauríem de
9: Sí, no, però d'altra banda, com que cada vegada hi ha més rumors i cada vegada hi ha més fake news i cada vegada hi ha més això, al final necessites...
4: També hi ha la feina de posar context i de desmentir.
11: Clar,
4: i parlar.
11: Clar, hi ha tants emissors que els emissors rigorosos han d'estar a explicar el que toca, a desmentir l'altre, a fer peces de...
2: I que sovint desmentint tornes a donar espai en aquella polèmica que no...
0: Però aquesta recomanació de deixeu d'escoltar les notícies no està bé.
2: Però a mi com a els joves també, sí. No? Ja ho hem parlat en altres programes, no és només recomanació dels metges, i els joves també diuen, per què? Sí.
11: Sí, el que passa és que el que estan consumint moltes vegades no té cap mena de rigor.
9: És desinformació. Sí, sí,
11: cap mena de rigor. Clar, et diuen unes coses, les meves filles, hem vist un TikTok i dic, hosti... Sí,
9: és el primer problema de salut pública, deien actualment, el de la desinformació, eh? El primer problema dins de la salut, el primer problema és la desinformació sobre salut.
0: Però per posar un exemple, clar, que no som representatius perquè, clar, ja, això, som quatre periodistes, una física, el diari digital, o un paper, us llegiu cada dia el diari sencer?
9: Sencer, no.
2: Sencer, no.
0: Però abans ho fèiem.
9: No.
11: Sí. Jo abans mirava tots els diaris cada dia.
0: Ara, jo també.
9: Però es fullejaves, però no te llegies totes les
0: igual,
9: notícies.
0: Però es fullejàvem, Lucía, sí, i tu molt més també, segurament. Ara hi ha mil interferències més.
9: Ah, no, clar.
0: Ariadna, tu com a físic, què fas?
2: Diria que tampoc cal, perquè comences a mirar i o sigui, les tres primeres potser es volen desmarcar una mica, però després comences a veure tota l'estona el mateix. Pel titular ja veus el que deia la Clara, algo que sigui una mica com més contrastat o que hi hagi un exercici d'investigació i de posar en context darrere, i altres que són pur el que ha passat en les últimes 12 hores.
0: Bufill, tu?
4: Jo no, la veritat és que no. O sigui, sí que els fullejo, òbviament, cada dia perquè forma part de la meva feina, però a mi sí que hi ha una part que m'agradaria poder tenir moments de desintoxicar-me realment, perquè passa sobretot, jo en el cas de la Covid, a mi sí que em va passar que la sobresaturació de la informació et generava molta angoixa, perquè hi havia moments en els que estaves explicant cas per cas, o aquell comptador que hi havien de casos de cada país i tot, i el fet de tornar... Inevitablement passa això de l'antivirus i et torna a portar una mica total en aquell record, no? Dels casos, de les PCRs, dels símptomes, i a vegades...
0: Les imatges en bucle que veiem constantment amb els EPIs.
4: I a vegades fins i tot els que ens hi dediquem, jo crec que també és sa a vegades intentar desconnectar una mica, com si necessites desconnectar del mòbil també.
0: Però avui hem tingut clar que havíem de parlar-ne, no?
4: Sí,
0: però
4: sí,
0: que
4: sí,
0: sabíeu que hem tingut el debat, però amb vosaltres tot és fàcil i lúcid, el que dèiem, que és molt important fer-ho amb criteri. Clara Blanchard, Ariadna Martínez, Lucía Ramis, gràcies.
9: Gràcies.
0: Crec que ja podeu sortir perquè veig que la rua ja està més espaiada. Ara
4: està
0: ve
4: a punt d'arribar a la Pedrera.
0: Ja ens ho acabarà d'explicar en Teje.
4: Que acaba el Camp Nou, però encara queda estona.
0: Gràcies, companyes. Fins al proper dilluns.

Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Passa un minut de 8:45 del vespre. A les 5 de la tarda ha començat la rua dels campions del Barça després de convertir-se ahir en campió de manera matemàtica de la Lliga després de guanyar per 2-0 el clàssic del Real Madrid. La 19a Lliga del Barça en els últims 36 anys, més de la meitat, i la 29a de la seva història. S'està celebrant com es mereix pels carrers de Barcelona. Tot i això, la realitat dels altres dos equips catalans de primera és que lluiten per escapar-se del descens. L'Espanyol ja sabeu que va perdre Sevilla dissabte i a partir de les 9 el Girona visita el Rayo Vallecano, un Rayo que ja és en una final europea, la de la Conference League, que té la salvació pràcticament feta, però que surt amb un 11 que és pràcticament de gala. Al Girona veiem que hi ha les novetats d'Àlex Moreno i de Lemar a l'11 i també veiem que Blin, Echeverri, Moreno hi són, que Abel Ruiz també torna a estar a disposició de l'equip, per tant que va recuperant armes el tècnic Mitchell, que avui jugarà amb Gazzaniga a la porteria, amb Arnau Martínez, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, amb Mitchell, Fran Beltrán i Lemar al mig del camp i al davant amb Unai, amb Shigankov i amb Joel Roca. Veurem qui acaba fent de nou en aquest 11 del Girona. Però avui és dilluns 11 de maig, dia de la Rua dels Campions del Barça. L'estem seguint amb el Toni Suárez del control tècnic.

0: Més de 3 hores i mitja de rua en què s'ha produït la imatge que us explicàvem a les 8 del vespre, en què Lamine Yamal ha recollit una bandera de Palestina que li entregaven des del públic. Aquí ha tocat a la ràdio Passeig de Gràcia amb la Gran Via i l'ha brandat al vent durant uns metres de rua, en què Chesney, en moda Marbella, al capdavant de l'autocar menjant pizza i gelat al costat del seu inseparable Lewandowski, està sent l'estrella de la celebració. Lewandowski, per cert, igual que Íñigo l'any passat, ha sigut el que ha enarbrat l'estel·la d'aquest any. El ritme del nostre Urimora dels 40, punxant la música i amb el cat encapçalant la comitiva, celebra la Lliga el conjunt de Hansi Flick, que des de primera hora de la tarda el Santi Ovalle ens està explicant que ja ha donat l'okay, ja hi ha un acord verbal entre el tècnic i el club, que ja sabeu que fa uns dies té per aquí el seu representant Pini Zahavi, perquè l'entrenador del Barça prorrogui per una temporada més i una altra d'opcional el seu vincle per seguir a la banqueta del Barça. Santi Ovalle, bona tarda.
1: Què tal, TG? Bona tarda. Des dels carrers de Barcelona, les rues i les lligues mai venen soles. Per tant, avui doble bona notícia, perquè Hansi Flick ha arribat a un acord amb el Barça per la seva renovació. L'acord és total, l'acord està tancat, és fins al 2028, amb una temporada més opcional, fins al 2029. Era un secret a veus, ja ho va dir el propi Hansi Flick, que volia renovar i ser l'entrenador de l'equip un cop s'inauguri el Camp Nou de manera definitiva, amb 105.000 espectadors, però Pini Zahavi, el seu agent i el Barça ja han arribat a un acord. Només falta la confirmació oficial. Hansi Flick renovat fins a 2028, més una temporada opcional.
0: Gràcies, Santi. De seguida intentem ser a peu d'autocar amb el Nil Solà i l'Adrià Soldevila. Hi ha anat sentint durant la tarda que hi havia problemes amb les comunicacions. Anem a provar-ho, a veure si... Ara tenim sort amb l'Adrià Soldevila. Solde, com estàs? Bona tarda de nou.
2: Què tal, com estem? Bona tarda.
0: Oh, com un canó.
2: Bueno, com un canó, fins que deixi d'anar com un canó, eh? No. això va com va, eh?
0: Escolta'm, per la portada del programa, quan la cosa surt bé, tot després ja va rodat. On sou, què? On ets i què veus ara mateix?
2: Tornant cap al Camp Nou. Queda una bona estona, eh? Com a mínim una hora i mitja, com a mínim. Ens diuen que com a mínim una hora i mitja. Hi ha moltíssima gent, milers i milers de persones. Barcelona està plena de socis i aficionats del Barça i seguidors que volen seguir aquesta ruta del Barça. I et he de dir una cosa. Hi ha carrers en els que hi ha menys gent, però hi ha cantonades, sobretot cantonades, de Passeig de Gràcia, de Gran Via, d'aquí de Provença, que estan impracticables, que hi ha tants milers de persones que no funciona ni l'enviament d'un simple WhatsApp de text. No s'envia ni un WhatsApp de text. O sigui, hi ha molts milers de persones, veiem quan diu la Guàrdia Urbana, però l'ambient avui a Barcelona és de les grans ocasions, de les grans gires del Barça.
0: Ho hem pogut comprovar al llarg de la tarda, òbviament a la zona de l'Eixample, ja quan baixàvem Balmes i ara pujant Passeig de Gràcies, quan segurament més gent s'acumularà a la zona de l'autocar. Sol, d'una d'aquestes persones, pot ser que sigui Joan Gaspar? L'he vist de fons a les imatges que ofereix la televisió.
2: Sí. Hem trobat a Joan Gaspar a Gran Via, entre Rambla de Catalunya i Passeig de Gràcia. Allà estava Joan Gaspar fent fotografies i fent vídeos. I vaja, ens hem intentat acostar, però com que estava a l'altra banda de la comitiva, no hem pogut, no ens han deixat. La policia no ens ha deixat acostar-nos a Joan Gaspar i, per tant, no li hem pogut fer ni mitja pregunta. L'únic que puc fer és una fotografia d'ell esperant a l'autocar del Barça per celebrar juntament amb els jugadors d'aquesta lliga.
0: Ah, escolta'm, l'amic Joan qualsevol dia se'l truca i ja sabem que és a totes les festes, també li agrada. Solde, de tot el que hem viscut fins ara, amb què et quedaries? D'imatge, so, càntic, anècdota?
2: Mira, si vols, repassem una mica jugadors i Hansi Flick, evidentment. Comencem per Hansi Flick. Mira, Hansi Flick ha estat amb un perfil baix, ja ho hem explicat abans també al començament del balcó. Hansi Flick no ha volgut celebrar en escreix aquesta lliga perquè, evidentment, ha perdut el seu pare fa molt poques hores. Té un perfil molt baix, amb les ulleres de sol. Tampoc ha volgut saltar quan Joan...
0: Ai.
2: I, per exemple, Lamine Yamal. Has anat mig amagat per l'autocar, suposo que per la...
0: Uf, ara sí que la connexió ho fa difícil, ja ho ha dit el Solde quan l'hem saludat, diu això com un canó fins que deixi d'anar com un canó. ho deia i s'entretallava i es mitjantenia el que ens volia explicar l'Adrià Soldevila, que és que la mina ha estat poc visible a la primera part de la rua, fins que després ha emergit i ha agafat aquesta bandera de Palestina, i els dos polonesos, Chesney i Lewandowski, al capdavant de l'autocar, han sigut els que han encapçalat la part més visible d'aquesta celebració durant molta estona. Fem una cosa, em moc mentre el Sol intenta buscar un espai de cobertura, perquè tenim encara el Jan Wiedemann i el Pol Riera més avançats, més amunt de Passeig de Gràcia, on amb una mica de sort encara la gent no estarà tan aglomerada si no hi passa l'autocar, no sap que tothom al mateix punt. A veure si tenim una mica més de sort. Jan, on estàs? Amb qui estàs?
3: Estem aquí amb Canalles. És la vostra primera rua?
4: Sí.
3: Aquí tens ganes de veure. Qui és el teu jugador preferit?
4: El Barça.
3: El Barça. I de jugador? Hi ha algun jugador? El Lamine, el Cubarsí, el Pedri... Quin t'agrada més? El Cat, la mascota...
4: Lamine Yamal.
3: T'agrada el Lamine Yamal? A vosaltres també us agrada el Lamine Yamal?
5: El Rafinha.
3: El Rafinha, diuen per aquí. Veig que venen molt ben preparats, amb instruments, amb tambors, amb trompetes. Voleu tocar una mica, aviam, quina festa feu?
6: Vinga.
0: Això és ambient de rua, clar que sí. Jan, de seguida tornem cap aquí. També la 13 no pot faltar, eh? Per exemple, una de les imatges que ja corre per les xarxes és la de la mina amb una samarreta del Barça que li han llançat estampada amb gràcies a Déu que no sóc madridista. El fet de guanyar la Lliga contra el Real Madrid fa que estigui encara més present del que és habitual la rivalitat amb el club blanc, perquè, clar, va ser un 2-0 al clàssic que ha fet el Barça campió, amb el Madrid de Vinícius, que ahir sí que es va presentar al Camp Nou, no com Mbappé. Ahir al Camp Nou ja va volar alguna pilota de platja que va arribar a caure a la gespa. Avui n'hi ha moltes, també ens explicaven el Nil i el Sol del principi de la rua, que molta gent hi ha anat amb pilotes de platja. I em diu el Pol Riera per línia interna que han trobat un aficionat que porta imprès el tuit de Vinícius de quan no va guanyar la pilota d'or, el de "faré perder, ells no estan preparados". Porta això amb ell, Pol?
7: Som aquí amb un noi que porta una pancarta. Veiem que és el tuit del Vinícius, que per què la portes avui a rua?
8: Doncs perquè el Vinícius va parlar molt quan va perdre la pilota d'or, va dir que ho faria per 10 i fa fet per 0,10.
7: Tens ganes d'ensenyar-li a algun jugador aquesta pancarta?
8: Sí, jo crec que a Lamine li farà gràcia.
7: Com tens ganes de que passi per aquí l'autocar i vegi els jugadors?
8: Moltes ganes, perquè jo crec que als jugadors els hi pot fer molta gràcia aquesta pancarta.
7: És la primera vegada que hi vas a una rua?
8: Sí, és la primera. L'any passat hi anava a anar, però no vaig poder, però aquest any sí que hi puc.
7: Com vas viure el partit d'ahir contra el Madrid, el clàssic, guanyar a casa, guanyar la Lliga, al Camp Nou?
8: Molt content, el gol del Rashford em va posar molt content i molt orgullós d'aquest equip.
7: Perfecte, moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Pol. Aneu-vos movent per aquí fora. Anem a veure si tenim sort amb Nil, amb Soldevila. Em sentiu que falta Nil des de darrere el vidre, que no, que ara mateix. Aquesta aglomeració que hi ha a Passeig de Gràcia, on a més l'autocar, clar, tenim les imatges que ens ofereixen tant la televisió de Catalunya com la televisió de Barcelona, de que avança un ritme lentíssim perquè l'acumulació de públic és molt gran. Per tant, vaig a veure si tinc sort amb el Jan i encara no l'han envaït les ordres al punt on es troba. Jan, a veure quina valoració et fa la gent de la temporada, una mica.
3: Estem amb un aficionat que porta una samarreta de Romario. És original?
9: Original de... Sí, jo crec que sí. És de l'època que jugava el Romario, que és el meu ídol. I, bueno, crec que és el primer jugador que va portar la màgia al Camp Nou.
3: Sí. És la teva primera rua, aquesta? Ens comentaves que és la segona. Quina va ser la primera?
9: La primera... fa bastants anys. És que no tinc molta memòria futbolística, però poder fa 8 anys o sí. Hauria de ser una Lliga, una Champions...
3: Com has vist aquesta temporada? I s'acaba de guanyar la Lliga, el clàssic contra el Madrid, escenari idoni.
9: Bueno, sí, rodona. Sí que ens falta sempre la Champions, però bueno, jo crec que amb aquest equip, que és un equip jove i de futur, pues, acabarà caient la Champions o l'any que ve o l'altre, o és qüestió de temps.
3: Hem escoltat avui que Hansi Flick ja té un acord de renovació. Com d'important és Hansi Flick en aquest equip?
9: Molt, molt. És molt important. Jo crec que portar un equip tan jove no...

0: Escoltat avui que Hansi Flick ja té un acord de renovació. Com d'important és Hansi Flick en aquest equip?
1: Molt, molt. És molt important. Jo crec que portar un equip tan jove no ha de ser fàcil, i motivar-los i concentrar-los. Jo crec que té molt mèrit, tot el mèrit és d'ell. Agafar un equip que estàvem bastant amb un gran Madrid i el Barça estava a baix al llot, pues jo crec que hem remuntat molt bé.
0: I a l'última, deies que faltava la Champions, tot i així, de l'1 al 10, si has de puntuar la temporada amb aquesta lliga, quina nota li poses?
1: Bueno, jo crec que entre 8 i 9, vull dir, falta la Champions, però juguen molt bé, és agradable veure'ls com juguen, l'esperit d'equip que hi ha, són una família i bueno, ja sabem que la Champions ve de... tens un mal partit i quedes fora, vull dir, la Lliga és molt més regular, juguen molt bé i la Champions acabarà arribant.
0: Ok, doncs moltes gràcies.
2: Bé, Jan i Pol, clar, ells són lluny encara d'on passa l'autocar i més o menys doncs, es poden anar situant de manera que sí que podem connectar amb ells. Són 3:15 en punt de nou i ens deia el Sol de que li han dit com a mínim una hora i mitja. Per tant, fins les 10 de la nit aproximadament no tornarà a arribar aquesta comitiva al Camp Nou.

0: De seguida intentem tornar a peu d'autocar amb el Solde i amb el Nil, un autocar on ja us hem dit que al capdavant hi ha hagut asseguts des de primera hora de la tarda els dos polonesos, Lewandowski i Chesney. Ens arriba un àudio que els companys de DAZN fa un moment els he llançat un micròfon inalàmbric. Allò, els companys de DAZN que van seguint la rua a peu d'autocar han llançat el micròfon cap amunt, el micròfon amb què retransmeten, i a veure què deien. Aquests són primer Lewandowski i després Chesney a DAZN fa un moment. Aquest és Lewandowski. I aquest és Chesney cantant primer Joan García de la Masia, que és el que li canta la gent del Barça, i després cantant Queremos la cabeza de Joan, amb la broma. Intentem tornar a veu d'autocar. Sol, de veure si ara tenim una mica més de sort.
1: A veure, em sentiu bé ara en aquests moments?
0: Sí, ens feies l'1x1, ens hem quedat amb la Min, que havia començat una mica tapat, però que després s'ha deixat veure.
1: Sí, no, després ja s'ha animat, ha ballat, ha saltat,
0: Ara sentim el soroll de la megafonia de fons.
1: Sí. Hola.
0: Solde?
1: Sí.
0: Mani?
1: Hola.
0: Et sentim.
1: López, com sents?
0: Sí, és una mica així, eh? És una tradició de les rues haver-les d'acabar fent així. Els oients tenen una paciència de sants quan anem a peu d'autocar. Digue'm.
1: Lamin... també amb aquesta bandera palestina. Dani Olmo també ha agafat una estelada i l'ha onejat durant una bona estona. Són les dues banderes que han pujat a la rua. També una bandera de Fermín López, que l'ha agafat a Fermín i ha estat una estona divertint-se amb aquesta bandera. I Lewandowski i Chesney tota l'estona davant de l'autocar, pràcticament tota l'estona. Chesney encara hi és. Chesney, que s'ha dedicat doncs, a contemplar Barcelona, a contemplar aquests aficionats sense fer massa festa. Chesney estava assegut tranquil·líssimament contemplant i el que sí que estava més animat era Lewandowski al costat seu. Però vaja, els jugadors animats, gairebé tots animats, i el que hem explicat al principi de Hansi Flick, que ha començat una mica en perfil baix i així ha seguit.
0: Chesney, poc ballaruca, però ha trincat de tot, ha trincat gelat, ha trincat pizza, i en l'ordre incorrecte ha sigut èpic. A veure per on para el Pol Riera. Pol.
2: Què tal, nois? És la primera vegada que venim a la rua o a una rua del Barça, celebració?
3: No.
2: Què va venir, la temporada passada o alguna?
3: La temporada passada va ser un bon any.
2: Que teniu ganes de veure els jugadors aquí, voleu veure avui?
3: A Chesney.
2: El Chesney.
4: Sempre Chesney.
2: Chesney Cubarsí. Chesney Cubarsí. Quin creieu que...

0: Que serà l'MVP d'avui de la Ruba.
1: Casado, Casado té pinta que la liarà.
2: Lewandowski.
3: Que anirà borratxo.
4: Els catalans mai fallen, o sigui que Casado.
5: Jo crec que Lamin anirà tocat avui.
6: Casado sempre, sempre en equipo.
0: Va veure aquí el partit del Barça contra el Madrid, que com va viure també la celebració després, no sé si va anar també a Canaletes.
1: Sí, sí, vam de Canaletes i del camp a Canaletes.
7: Jo crec que ens hem de quedar amb en Marcus Rashford.
5: Penso el mateix.
6: Sí, bueno, Plaça Catalunya, aquest any hem canviat una mica, però el mateix, molt bé.
8: Doncs mira, dos que es quedarien Rashford al micròfon del Pol Riera. Avui, una estona abans de posar-nos amb la graderia i amb el balcó, el Santi Ovalle, repassant àudios d'ahir, ens hem adonat que no hem escoltat Rashford, que el Santi es va enganxar a la BBC ahir la nit i va poder tenir 20 segons a Marcus Rashford, que li va deixar en aquest titular.
9: Marcus Rashford, how do you feel?
10: No, I feel very good.
8: Com estàs?
10: I'm very happy today.
8: Molt feliç avui.
10: We know we was many points ahead, but in the end you want to get the job done.
8: Que sabien que tenien molts punts d'avantatge, però que volien rematar-ho i que millor que fer-ho amb el Madrid.
11: Are you going to stay? Do you think so?
10: I don't know. I am not a magician, but if I was, I would stay. I would stay. So we will see.
8: Li pregunta, seguiràs l'any que ve? Diu, no ho sé, no sóc un mag per saber-ho, no tinc una bola de cristall per saber-ho, però si fos per mi em quedaria. Per tant, Marcus Rashford fent una valoració positiva del que ha sigut la seva temporada a Barcelona, tot i que no ha sigut titular indiscutible, tot i que sí que ha tingut protagonisme, especialment perquè el Barça ha tingut ball de lesions i de peces a la seva posició i Rashford ha hagut de ser important en diversos dies i en aquest tram final de temporada, i creu que en tindria prou com per poder ser titular. A veure si trobem el Jan en algun altre punt de Barcelona. Em sembla que ja estan junts amb el Pol, perquè en diuen per línia interna.
12: Seguim amb aficionats blaugranes, aquí concentrats. Nervis? Porteu molt de temps esperant?
13: La veritat és que portem ja una horeta ben bona aquí esperant i també tenim ganes de veure'ls passar, de veure els jugadors, també veure'ls gaudir una mica, que portàvem temps esperant per guanyar la Lliga, la veritat.
12: Vas poder venir l'any passat, també?
14: Sí, vaig venir l'any passat i fa dos anys, la Lliga, la primera de Xavi. La veritat que és una sensació de veure'ls molt a prop, perquè passen, realment la gent els segueix amb tota la multitud de la gent, llavors els tens molt a prop i evidentment al camp és una sensació diferent, però veure'ls a la rua també. Per això a la gent li agrada molt seguir-los durant tot el dia d'avui.
12: La temporada passada va haver Lliga i Copa, aquest any només Lliga. Quina nota li poseu de l'1 al 10 a la temporada del Barça?
13: També tenim la Supercopa, que al final trobo que és, potser el podem considerar menor, però jo crec que és un títol més també. A la Champions vam competir, vam estar a prop de passar contra l'Atlético i haguéssim arribat a les semifinals. A la Copa també, el partit de semifinals contra l'Atlético vam estar res de remuntar-ho. Jo la temporada fàcilment li poso un 7, quasi un 8, perquè 7 i mig, va, deixem un 7 i mig. Sempre és veritat que vols competir fins al final pels títols, però és una molt bona temporada.
14: Jo també li posaria un 8, perquè realment li hem de donar el valor, guanyat 3 de 4 lligues en els últims anys. D'aquí un temps ho veurem, i evidentment que s'està creant un projecte que volen guanyar més lligues, perquè l'any que ve segurament vagin a per tot, inclòs a la Champions, però realment s'ha de donar molta valor a les lligues que estem guanyant seguides.
12: Hem estat explicant a la SER que Hansi Flick serà la temporada vinent, Hansi Flick continuarà. Com d'important és que hi continuï al davant del timó? I bueno, com d'important és Hansi Flick, la figura de Hansi Flick en aquest Barça?
0: I també, perdona, en la celebració d'avui, després de la notícia que vam conèixer abans del dia del Clàssic, com la figura de Hansi Flick.
14: És el més important, jo diria. Sense Hansi Flick no existiria el projecte, perquè venia d'un projecte que eren els mateixos jugadors, va arribar l'entrenador, va canviar la mentalitat, perquè ell s'ho creia, i si l'entrenador s'ho creu, els jugadors també s'ho creuen, llavors el primer, l'artífex, és ell, i els jugadors van darrere, per tant, és molt important. Jo crec que la renovació és una boníssima notícia per tothom del Barça, i evidentment la Rua va per ell, per aquesta notícia tan emotiva, i tots, jo estic molt orgullós de l'entrenador que tenim i hem de seguir amb aquest projecte.
12: I ja l'última, continua Flick, tot i així s'hauran de fer reforços. Què creus que és el que ha de reforçar el Barça?
13: Jo crec que és essencial un central. Al final Gerard Martín ha fet una temporada excepcional, però no deixa de ser lateral. Llavors crec que és un central sí o sí per fer tàndem amb Cubarsí, i crec que potser la figura del nou és la que més falta, sobretot sabent, tenint encara el dubte de si Lewandowski continuarà. Crec que és essencial buscar un central i un nou. Crec que són les dues posicions que el Barça hauria de reforçar. Després veure la continuïtat, per exemple, de Cancelo, que al final veurem aquí, tots dos laterals, la figura de Koundé, si continua, perquè aquest any no ha tingut el seu millor any. Veurem tant els dos laterals com es reforça el Barça.
0: I per últim, suposo homenatge també a Lewandowski. que suposem que serà la seva última rua en aquest any. Entenc que també una figura d'aquestes que pioneres que va canviar aquesta mentalitat que comentaves del Barça.
14: Un davanter històric, la capacitat d'anar-te'n d'un equip guanyador com el Bayern a un Barça que realment no era guanyador, se li ha donat el mèrit que és un dels millors davanters, ja ho podem dir. Jo crec que ja es pot dir de la nostra història, un nom que quedarà doncs, per sempre, un nom que ha guanyat 3 lligues en aquestes 4 temporades que ha estat aquí i no se li pot dir res més que gràcies per tot el que ha fet.
12: Moltes gràcies, us deixem gaudir.
14: Gràcies.
8: Gràcies també a vosaltres, Pol i Jan. Bona feina a tots dos des dels carrers. Recordeu que abans de la portada del balcó, amb ells dos també hem pogut escoltar la mare de Gerard Martín. S'han trobat un grup d'aficionats, anaven 5 o 6 amb la samarreta de Gerard i han pensat, ui, o hi ha un club de fans o aquí hi haurà bona pesca, i efectivament hem pogut sentir la mare del central del Barça. De seguida fem un últim pas per situar com deixem la rua abans de tancar la graderia, però abans posem-nos al dia de la resta de coses que han passat avui dia 11 de maig, dilluns.

0: Dient que, com dèiem, el Girona visita el camp del Rayo Vallecano per mirar d'allunyar-se de les posicions de descens. Ara és només a un punt del primer equip que baixaria, que és l'Alavés, amb 37 punts. 38 en té el Girona, que pot estirar fins als 41 si és capaç de guanyar el camp d'un Rayo Vallecano que no fa pràcticament rotacions, malgrat que té una final europea a l'horitzó i que ve d'unes setmanes molt intenses amb les eliminatòries de semis de Conference League. El Girona juga amb Gazzaniga a la porteria, amb Arnau Martínez, Francesc, Vitor Reis, Moreno en defensa, amb Fran Beltrán, Witsel i, en principi, Lemar amb ells al mig del camp, amb Unai, podria ser que fes de fals nou, i amb Sigankov i Joel Roca a les bandes. Veurem això com ho acaba d'organitzar Mitchell, que potser que busqui una mica el factor sorpresa per despistar el seu ex-equip, perquè no juga amb cap davanter de referència dels que ens té acostumats, mentre que el Rayo juga amb Batalla, Ratiu, Legend, Patecís i Xavarría en defensa, amb Òscar Valentín, Unai López i Pedro Díaz al mig del camp, De Frutos i Fran Pérez a les bandes i Sergio Camello al davant. Per tant, un 11 força titular, tot i que no juga Isi Palazón, que ja sabeu que està sancionat pel que queda de temporada. Per tant, de la resta, Álvaro García, Iván Balliu i poca cosa més reserva Íñigo Pérez al Rayo. Això pel que fa al Girona, que busca per lluitar per eludir del descens, igual que ho fa l'Espanyol, que avui ha fet oficial ja la incorporació de Monchi com a màxim responsable esportiu, com a director general esportiu de l'entitat. Elena de Diego, bona tarda.
1: Bona tarda, Teje. Ramon Rodríguez Verdejo Monchi comandarà l'àrea esportiva de l'Espanyol, mentre el club mantindrà la resta de l'estructura, és a dir, es manté Fran Garagarza com a director esportiu, actualment de baixa mèdica i amb un any més de contracte, i tots passen a dependre de Monchi, que reportarà directament al president Alan Pace i el conseller delegat Maoyer. De fet, aquest cap de setmana, Monchi ja ha participat en la decisió de mantenir Manolo González a la banqueta, malgrat les 18 jornades sense victòria. Està convençut, diu Monchi, que l'Espanyol aconseguirà a la permanencia.
2: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Pero yo creo que el Espanyol se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no?
1: Monchi compaginarà la direcció general de l'Espanyol amb la presidència del San Fernando, el club de la seva ciutat natal, mentre negocia encara la seva vinculació amb Velocity Sports, el fons d'inversió propietari de l'Espanyol i del Barley.
0: Gràcies, Helena. L'Espanyol torna a jugar dimecres a les 7, rep l'Atlètic Club, i el cap de setmana va al camp d'Osasuna. El club ha posat a disposició dels socis autocars per acompanyar l'equip de manera gratuïta. Es poden apuntar els socis a la web fins demà a les 10. Demà, en jornada intersetmanal, juga l'Atlètic de Madrid. Avui el Cholo Simeone ha tingut aquesta felicitació pel Barça.
3: El Barça es el mejor equipo que juega posiblemente en el mundo. Ganó una liga merecidísima desde el principio al final. El año pasado la ganó de la misma manera, con una contundencia increíble. Felicitarlos, juegan un fútbol increíble. Y yo lo miraba el partido ayer y decía, dejamos dos veces eliminado al Barcelona. Dios mío, chao.
0: Sí, però li ha tret 28 punts al Barça a la Lliga. I avui, per últim, hem conegut els horaris de la jornada unificada de primera divisió. Seran dissabte 23 de maig, el mateix dia que la final de la Champions femenina, però a les 9 de la nit. La final és a les 6. Per tant, Tebas ha tingut el detall de que aquest any no coincideixin. Amb això arribem ja a l'hora de la desconnexió. Pausa i a les 9:25. Adéu-siau.
4: La graderia del balcó, amb Joan Tejedor.
5: I parlant de jardins, has vist el de la Marta? És preciós. Aconsellada per Albert Soler. Ara fa un goig. Podat, desbrossat, abonat, retallat. El secret està en la maquinària Husqvarna, fabricada pels experts.
6: Albert Soler, distribuïdor oficial d'Husqvarna a Lleida i albertsoler.com.
7: Comprar un moble comença per una bona decisió, i una bona decisió et porta a Hipopòtamo, perquè el fabriquem a mida, perquè tenim cura del seu disseny i perquè t'oferim el millor preu del mercat. Ah, i perquè les teves compres no les pagues fins a l'agost, tot i més a Hipopòtamo, al Carràs, hipopòtamo.com.
8: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'albaquina verge extra amb denominació d'origen protegit a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Adquireix el nostre oli d'albaquina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb denominació d'origen protegit a les Garrigues, o, si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a olidoplesgarrigues.com. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
9: Un solo árbol con raíces internas clonadas hay un bosque de 60.000 árboles. Tienes que hacer unas raíces tan profundas que puedas poder con los que vienen a por ti. Y así llegué al Barça, tío.
0: En mamut. Viajando en un mamut.
10: Que t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.